0: primer relat de la creació que existeix a la història de la humanitat. I jo penso que és important per moltíssimes coses que anirem desgranant a poquet, però sobretot perquè influeix en gran mesura a molts textos religiosos posteriors, alguns en sonen més que altres, però veurem que la seva empremta és clau en tota, bueno, en tot el cosmos, en tots els cosmos religiosos, dels monoteismes més actuals, etc.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: La càmera t'ha gravat, eh?
1: La càmera...
0: Fent la ballaruca amb aquesta cançó.
1: Bueno, és que, Sergio, estic molt content.
0: Estàs molt emocionat, eh?
1: Estic molt emocionat.
0: Tens ganes de que arribin les vacances de Nadal?
1: Tinc moltes ganes
0: per dedicar-li jornades senceres a l'Europa Universalis?
1: Efectivament, a l'Europa Universalis 5. Perquè és que estem gravant això, avui som 6 de novembre, estem gravant això 6 de novembre, i va sortir ahir o abans d'ahir, i estic molt emocionat, moltes ganes de provar-lo, la veritat.
0: Molt bé.
1: I això és part de la seva banda sonora.
0: I un joc majestuós, el recomanem sempre que podem a les Portes de Troia.
1: Sempre que hi ha una excusa, i quan no també.
0: Exacte. Doncs bé, el programa 516, la Numa Elix, avui amb l'Albert Abril, i és un tema que segurament interessa a tots els interessats en la història, però segurament especial atenció a aquells dels nostres companys i companyes docents de secundària que fan aquest any Ciències Socials a primer d'ESO.
1: Sí, però el nivell de profunditat que donarem, no sé si els nens de primer d'ESO...
0: Per competències.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Un poema.
1: Totalment competencial,
0: ja
1: tot el poema.
0: Molt bé, doncs comença a explicar, aviam, què és això de l'anomalix.
1: A veure, de manera molt resumida, és un poema babilònic de la creació. Està escrit en vers, com qualsevol poema, no? I, de fet, té més d'un miler de versos. Sí, aquest miler de versos està dividit en 7 tauletes, sí? Recordem que els textos de l'antiga Mesopotàmia s'han conservat en tauletes d'argila, i cada tauleta té més o menys entre 115 i 170 versos. Aquest poema explica el naixement dels déus, la formació del cosmos, i, sobretot, i ens anem quedant amb aquesta idea, l'ascens de Marduk com a déu suprem. Llavors, la Numa Elix està escrita en acadi, que seria la llengua diplomàtica i literària de l'antiga Mesopotàmia, i està escrita, òbviament, en escriptura cuneïforme.
0: Escriptura cuneïforme que s'entén millor que algunes lletres dels nostres alumnes.
1: Això també és veritat.
0: Però vaja,
1: sí.
0: En teoria la lletra ha evolucionat. En alguns casos encara no.
1: En principi. Bueno, i van passar per la lletra lligada i cada cop hi ha més lletra lligada. Ara, bueno. Bueno, veurem sobretot, no, això, que és un poema de la creació, etc. És un relat religiós, però que hi ha una claríssima intencionalitat política darrere que anirem desgranant a poc a poquet.
0: Anuma Elish. Què vol dir això? Quin és el significat d'aquest títol?
1: O sigui, literalment, Anuma Elish vol dir quan a dalt. Sí, en Carlos ens ha llegit els primers versos del poema a la introducció i comença quan a dalt, doncs bàsicament són les primeres paraules del text. No?
0: Quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma a baix no havia estat anomenada.
1: Ah, exacte. També és una traducció que he fet així una miqueta, no de l'acadi, sinó de l'anglès. De manera una mica xapucera, però bueno, ja ens entenem. En l'antiga Mesopotàmia, el que passava, o sigui que moltes obres, per titular-les, per donar-los un nom, com que no tenien un títol com a tal, s'agafaven les primeres paraules del primer vers, i ja està. Per exemple, un altre cas de l'antiga Mesopotàmia seria aquell que va veure el fons. No? Aquell que va veure el fons és el títol, entre cometes, original del que coneixem actualment com l'epopeia de Gilgamesh, perquè són els primers versos de tot el poema.
0: Molt bé. Quan i on es va trobar i què se'n conserva actualment?
1: A veure, es va descobrir, com moltes d'aquestes coses, al segle XIX, a la biblioteca del rei Assurbanipal, de Nínive, que aquesta biblioteca data del segle VII abans de Crist, que és una biblioteca de la que ens va parlar l'Alberto en el programa 463 sobre les biblioteques imaginades, perquè és una biblioteca importantíssima, perquè gairebé totes les tauletes que hi havia dins s'han conservat fins a l'actualitat, perquè el 612 abans de Crist hi va haver un incendi. Com que hi va haver un incendi, bueno, la destrucció de la ciutat, etc. Com que hi va haver un incendi, les tauletes es van coure i es van endurir. Per tant, ens han arribat fins a l'actualitat. Res, una mica de dades per si de cas. En aquesta biblioteca s'hi van trobar unes 30.000 tauletes d'argila, que són equivalents més o menys a uns 10.000 documents, i entre aquestes tauletes hi ha coses tan importants com la Numa Elish, l'epopeia de Gilgamesh, entre altres. I tota la majoria d'aquestes tauletes es conserven actualment al Museu Britànic.
0: I com arriba fins a nosaltres? Qui el descobreix,
1: doncs,
0: aquesta tauleta cuita?
1: Un arqueòleg anomenat George Smith, que era un assiriòleg del British Museum, que va ser qui la va identificar i traduir més o menys el 1875. A veure, la troballa aquesta, o si no, anirem més enllà amb la història d'aquest senyor, etc. Però simplement per entendre que aquesta troballa va tenir un gran impacte en l'estudi de la Bíblia, perquè fins aquell moment s'havia pensat que la Bíblia era la primera cosmogonia escrita en forma de relat religiós, però de cop descobreixen que la Numa Elish explica tota la creació del món, de l'univers, dels déus, dels humans, etc., i amb moltes coses semblants a la Bíblia. Ah, llavors, i clar, és gairebé 2.000 anys anterior que la Bíblia. Llavors, això va causar un cert impacte.
0: Mm-hmm. Molt bé, ja hem situat, diguéssim, en la contemporaneïtat el nostre text protagonista d'avui, però anem a concretar una mica. Si haguéssim de posar dates, en quin moment situaríem la creació de la Numa Elish?
1: A veure, les còpies que ens han arribat, com us deia abans, són del segle VII abans de Crist. Sí, de la biblioteca de Surbanipal de Síria, a la biblioteca aquesta que us deia de Nínive. Però el text original té uns orígens bastant més remots. De fet, els especialistes situen la composició original del poema entre els segles XII i XI abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 3.000 anys, de fet, més de 3.000 anys, de l'era actual, durant el regnat de Nabucodonosor I de Babilònia, que aquest senyor va governar més o menys entre el 1125 i el 1104 abans de Crist. Més endavant, si tenim temps, perquè avui, ojo, el context històric el farem al final.
0: Canvi.
1: Si tenim temps, parlarem del context històric en què se suposa que es va escriure. Per tant, per repetir, les còpies que ens han arribat són del segle VII abans de Crist, però el text originalment sembla que es va escriure entre els segles XII i XI abans de Crist.
0: Uh-huh. I és un relat que neix del no-res? O, és a dir, els babilonis s'ho van inventar tot?
1: O sigui, ni de conya. Vale? O sigui, els babilonis sí que és veritat, sota el regnat de Nabucodonosor I, sí que escriuen aquest relat, però no neix del no-res, sinó que és el resultat d'una tradició molt més antiga, amb arrels sumèries, acàdies, etc. De fet, a la baixa Mesopotàmia del tercer mil·lenni abans de Crist, ja trobem molts mites que parlen del naixement dels déus, de la lluita de l'ordre i el caos, que ja veurem que és el tema central de la Numa Elish, com el combat entre Enlil i els monstres primordials, o el relat sobre Enki, el déu de la saviesa. No, veurem que això s'assembla moltíssim i és com la base del poema del que parlarem avui. Per tant, la Numa Elish és una reelaboració babilònica de tot aquest patrimoni mític que ja havien inaugurat els sumeris, els acadis, etc.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Age of Mythology, un altre dels mítics, del joc d'estratègia de l'antiguitat i jo què sé,
1: mitologia
0: i aquestes merdes que ens agraden a nosaltres.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Exacte.
0: De què va el poema, la Numa Elix?
2: A veure, bàsicament l'anirem explicant, aquest bloc central és sobretot per explicar el poema, però explica com el món va sorgint del caos primordial i com els déus neixen, com lluiten entre ells i com s'imposa l'ordre després d'un combat epiquíssim de dimensions divines, protagonitzat, òbviament, per Marduk. I també explicarem una mica... també explica una miqueta el naixement de l'espècie humana. Explica altres coses, però no farem gaires spoilers perquè tenen molt a veure amb la intencionalitat política del propi poema.
0: Mm. Doncs, com comença aquest poema? Aviam, abans ho hem narrat, en Carlos també, però no sabem més.
2: A veure, jo penso que l'inici del poema és molt evocador i jo espero que en Carlos ens llegeixi els primers versos de les primeres tauletes ara mateix.
0: Vinga, Carlos.
3: Al principi, quan dalt els cels encara no tenien nom i la terra ferma, a baix, no havia estat anomenada, quan no hi havia res més que Apsu, el primordial, pare de tots, i Tiamat, la mare que havia engendrat totes les coses, quan les seves aigües s'entrellaçaven com un sol cos i els joncs encara no s'havien apilat, ni el canyissar havia nascut, quan cap dels déus havia vingut a l'existència, ni els seus noms havien estat pronunciats, ni els seus destins establerts. Llavors va succeir. Del sí d'aquelles aigües, els déus van començar a formar-se.
2: És una passada. Bueno, és totalment evocador. A veure, està una miqueta adaptat, no és exactament així, però...
0: I en Carlos ho declama molt bé, no? Farà teatre, aquest tio?
2: No, té tota la pinta, que la improvisació, l'entonació, se li dona bé. És molt clar, vull dir, està narrant exactament al començament, no? O no hi ha muntanyes, no hi ha rius, no hi ha éssers vius, de fet, no hi ha ni déus. Només hi ha aigües, que són dues aigües primordials.
0: Apsu Tiamat.
2: Apsu i Tiamat, que Apsu és el déu que representa les aigües dolces subterrànies, que sempre estan en calma, sempre estan allà sota i sempre hi seran. És tranquil, ordenat i és masculí, Apsu. I Tiamat és el contrari, és la deessa de les aigües salades, és la deessa del mar, dels oceans, caòtica, poderosa, femenina. Sí? Veieu una miqueta aquesta idea, i a més té molt sentit, no? Apsu, el déu de les aigües dolces, Tigris i Eufrates, Tiamat, el golf pèrsic, sí? Que és allà on neix tota la civilització, la cultura sumèria, el poema de la Numa Elix, d'acord? Veiem això, no? O sigui, sabem que Mesopotàmia, les civilitzacions de Mesopotàmia eren cultures fluvials, sí? Civilitzacions fluvials que basaven la seva vida en els rius. També la importància, fixeu-vos, dels noms. O sigui, al final del poema també diu quan els déus... Bueno, i al començament diu quan els cels encara no tenien nom, no? O quan la terra encara no s'havia anomenat. Quan els déus encara no tenien el seu nom. Vull dir que el fet de pronunciar els noms, donar noms a les coses, no? La importància del llenguatge i de la creació a través de la paraula. I això és molt interessant i passarà més endavant, va? Ja ho anirem veient. I aquí al començament, ja no li hem deixat llegir més en Carlos, perquè si no ens allargàvem molt, també apareix un personatge que es diu Mumu, que és una tercera figura associada a Apsu i a Tiamat, d'acord? Sovint se l'ha com interpretat com si fos una mena de ministre, una mena d'assistent d'Apsu, una mena de principi que acompanya la creació inicial. Però fins aquí és molt fàcil, o sigui, tenim Apsu, Tiamat i Mumu. Però què passa? Que a partir d'aquí doncs comencen a néixer tots els déus de Mesopotàmia, etc.
0: Molt bé, doncs som-hi. Aquestes coses sempre són xules d'explicar.
2: Xulíssimes. Sí. Però aneu apuntant.
0: Aneu apuntant, sí, exacte. Aneu començant a fer l'arbre genealògic. Primera generació de descendents. Com va això?
2: Comencem. A veure, no els direm tots, perquè així tampoc ens liem, sinó que direm els més importants. Els primers fills d'Apsu i de Tiamat són Lachmu i Lahamu. Lachmu i Lahamu. No en tornem a parlar d'ells, però simplement que sapigueu que els seus noms es poden traduir com els fangosos, que es representen la idea aquesta dels sediments, de les matèries primordials, no?, que emergeixen de la mescla d'aigües, de les sorres que el riu va deixant, etc. Són una mena d'éssers que fan de transició, no?, entre el caos i la forma. No són monstres, tampoc són ben bé déus, sinó que són una mena d'un símbol, no?, d'un món en formació, no?, quan tens fang per allà mig moll, no? Que estàs a punt de donar-li forma. Doncs aquests déus jo penso que representen una miqueta aquesta idea.
0: I la segona generació, els nets, d'Apsu i Tiamat?
2: Clar, de Lachmu i Lachamu neixen Anshar, que vol dir, la traducció seria totalitat del cel, i Kishar, que seria totalitat de la terra. Ojo, aquests ja simbolitzen una separació, d'acord? I simbolitzen l'establiment d'uns límits. Per una banda tenim el cel, per altra banda tenim la terra. I amb aquesta parella, si us fixeu, s'introdueix la primera estructura còsmica. O sigui, amb aquests dos déus ens estan dient que el món o el cosmos està dividit de manera vertical. A dalt tenim el cel i a sota tenim la terra. I a partir d'aquí començarà a aparèixer tota la jerarquia dels déus. Per tant, aquests dos són la primera parella plenament ordenada, d'acord? Una mena de... Molt bé, ja estem sortint del caos inicial, no? Quan aquestes dues aigües, la salada i la dolça, estaven barrejades, després es fan el fang, i ara de cop diem, vale, posa el cel amunt i la terra baix, no? O sigui, per fi ja tenim una miqueta d'ordre.
0: I la tercera generació?
2: La tercera generació, aquí és difícil deduir d'on neixen, no? Perquè el poema ens diu que de Anshar neix An. Aina, tal qual, An. Que, ojo, An és un déu que ja ve de la tradició acàdia, que era el déu acadi Anu. O sigui, tampoc són correcte gaire, per canviar-li el nom. An és el déu del cel, i és una de les figures més antigues i més venerades del panteó mesopotàmic. És un personatge que ja digui, estava present ja a la tradició acàdia, sumèria, i representa això, el poder suprem i l'autoritat còsmica. I finalment, d'An, llavors ja neix Ea. Ojo, Ea, perquè també és molt important, perquè en la mitologia o en la religió sumèria era conegut com a Enki, que aquest déu potser sona una miqueta més, que és el déu de la saviesa, el déu de la màgia, és un déu astut, un déu intel·ligent, que és un déu que sempre prefereix utilitzar la saviesa, no? la intel·ligència, abans d'utilitzar la força per arreglar les coses. Però, bueno, jo penso que amb aquests, Sergio, podríem anar ja començant. Vull dir, si després ja n'apareixen més, ja els anirem introduint. Però jo penso que amb aquests, sí, recordem, Apsu, Tiamat, Mumu, Lachmu, Lachamu, Anshar, Kishar, An i Ea. Ara per ara doncs, tenim aquests.
0: Ara els estudiants que han estat escoltant aquest programa ja els hem dit que facin l'arbre genealògic, clar, si faran una coavaluació, sí. Li passaran l'exercici al seu company.
2: Com una llista de verificació.
0: Com una checklist. Exacte. O llista de verificació. Ha ajudat una bastida, també, per si de cas. La cosa.
2: I una rúbrica de la llista de verificació això. Perquè estigui ben feta. No ens n'oblidem.
0: Tot això per puto arbre genealògic. Hòstia, ja està. Val, molt bé. Perdó, ara m'he perdut.
2: Ara ja tenim el sopar de Nadal muntat, no? Sí, ara ja tenim les tres generacions assegudes.
0: A taula.
2: Ara comença el sopar de Nadal. Encara no estem als postres.
0: Val. Bueno, nosaltres recordem, com dèiem, que els oients s'ho vagin anotant tot, s'ho apuntin, però com dèiem, ara amb aquest sopar de Nadal continuem la nostra història, aviam com continua això. Que un sopar de Nadal pot acabar molt bé, molt malament, eh?
2: Exacte, no, veurem que va bé, però llavors també acaba malament, però llavors torna a anar bé.
0: És un sopar de Nadal amb totes.
2: Exacte, amb el cunyat, bueno, tots. A veure, si us fixeu, només explicant aquests protagonistes, aquestes primeres generacions, ja veiem claríssimament quin és el tema central del poema, que el tema central és el pas del caos a l'ordre, del caos aquàtic inicial, no? A un cosmos estructurat i jeràrquic. Tenim uns déus superiors i van tenint descendència, etc. No? I a partir d'aquí els dos es van multiplicant i adquireixen funcions pròpies. Hem començat en que un era el déu de l'aigua dolça i l'altre l'aigua salada, i ara tenim un déu que és del cel, un déu de la terra, un déu de la saviesa, un déu del cosmos, no? Vull dir que va tot prenent forma. A partir d'aquesta primera generació divina, el relat anirà construint tota una jerarquia genealògica on a dalt de tot hi haurà Apsu i Tiamat i aniran afegint-se cada cop més descendents.
0: Després d'aquest moment primigeni, suposo que ja apareix un conflicte, ja està trigant. No?
2: Home, sí, perquè ens comencem a avorrir. Vull dir, això d'anomenar déus i dir aquest és el déu de tal, no sé què, no sé què, està bé fins a, bueno, fins a cert punt. Clar, què passa aquí? Doncs el que passa sempre, no? Que quan neixen noves generacions, el cosmos de cop esdevé, o sigui, era un lloc calmat, aigües dolces, aigües salades, no sé què, doncs de cop el cosmos es converteix en un lloc sorollós i agitat. no? Quan neixen nens, quan arriben bebès, quan el que sigui, doncs una vida que podria ser més o menys tranquil·la, es converteix de cop en soroll, en moviment, en estar pendent d'això, estar pendent d'allà, i literalment el text diu que hi ha massa soroll. D'acord? I clar, Iapsu i Tiamat comencen a preocupar-se, fins al punt que Apsu, molest, recordem, masculí, aigües dolces, calma, molest, incapaç de descansar, o sigui, l'avi que està intentant fer la migdiada després de l'àpat de Nadal, els nets no el deixen, decideix aniquilar-los per restaurar la calma primordial. És a dir, ui, això d'haver tingut fills, això d'haver tingut descendència, no m'ha sortit bé. Què faig? Me'ls carrego. I li diu a Tiamat, tu, Tiamat, som-hi, no? Nosaltres com a pares, o déus primordials, déus primigenis, ens els carreguem. Tiamat mostra compassió, no? Un atribut així més femení, no? En aquest cas. Clar, són els seus fills, són els seus nets. No vol participar del pla d'Apsu. Però què passa? Que el conseller d'Apsu, aquell del Mumu que us havia dit abans, la convenç de participar en les atrocitats. Però és aquí, en el moment en què els déus primordials decideixen matar els seus fills i els seus nets, on Ea, Enki, d'acord, aquest déu de la saviesa, de la màgia, de la intel·ligència, que com que és tan viu, descobreix el pla d'Apsu. Què fa? Va fins a Apsu, l'encercla amb un encanteri i el mata. D'acord? És a dir, el net mata a l'avi. I a Mumu, el conseller, el que havia incitat una miqueta a Tiamat també, el que fa és empresonar-lo. Però Tiamat sembla que es lliura de la violència perquè es penedeix, perquè ella no volia, etc. I llavors sembla que en aquest punt Ea, una deïtat acàdia, aconsegueix imposar l'ordre, no?, dels joves. Sí? O sigui, els joves s'imposen als grans.
0: Carai, hem passat de la calma a tempesta en un tres i no res. La cosa ha escalat molt ràpid. Ea, gràcies a la seva saviesa, ha vençut Apsu.
2: Sí.
0: Quin és el pla? Què farà després?
2: Molt bona pregunta. Doncs Ea, després de vèncer Apsu i després d'imposar l'ordre dels joves, per dir-ho d'una manera, s'instal·la simbòlicament en el palau on vivia Apsu, que abans de la instal·lació d'Ea en aquest palau era un lloc salvatge, era un lloc primordial, un lloc molt natural. I quan Ea s'instal·la, de cop es converteix en una llar domesticada, divina, etc. Ara, obrim un petit parèntesi. Fixeu-vos que aquí Ea, o Enki, una divinitat sumèria de tradicions anteriors, concretament el déu tutelar de la ciutat d'Eridu, que segurament us sona, s'allotja al Palau dels Déus. Això pot voler dir que en un moment donat la cultura sumèria o la cultura acàdia, la seva cultura, mitologia, llengua, etc., durant un temps van dominar la regió de Mesopotàmia? No? Aquí tenim un déu d'una cultura anterior que està prenent el poder dels déus primordials. Sí? Només per donar una petita pista, eh? Tanquem parèntesi. Però, en fi, vull dir, aquí la gràcia és que quan Ea s'instal·la en el Palau d'Apsu és en aquest context on neix el protagonista del poema, que és Marduk.
0: Doncs la cinquena generació. Com neix Marduk i què el fa especial?
2: A veure, Marduk és fill d'Ea i de la seva esposa Damkina, Ninhursag, que és una deïtat, d'acord, també de tradicions anteriors. Clar, Marduk és presentat en el text com un infant prodigiós que neix amb tots els poders i tots els atributs possibles. Saviesa, força, bellesa, domini sobre els elements. La seva figura, la seva presència porta ordre, majestuositat, li brillen els ulls, el seu alè pot ser de foc, la seva veu ressona com el tro. Inclús el seu avi, An, un altre déu acadi, el déu del cel, li aconsegueix encara més dons, més regals divins, etc. Per tant, és un nen que neix ja i, bueno, amb moltes virtuts, d'acord? Es nota de seguida que és absolutament el protagonista del poema.
0: Aquest nen ha pesat 4 quilos al néixer, vull dir, en Marduk.
2: Com a mínim, hi ha barba
0: i
2: abdominals i pectorals quan neix. És un... O sigui, ojo aquí, perquè Marduk és un déu babiloni. Tots els altres déus venien de tradicions anteriors. Sumeris, acadis, etc. Marduk és un déu babiloni i això serà importantíssim per quan decidim resoldre quin és el misteri d'avui. D'acord? Que és quina intencionalitat té el poema de l'Enuma Elish.
0: Doncs ja ens hi aturarem extensament després, ja ens has deixat aquí penjat aquest tema, perquè el resoldrem. Ara continuem amb aquesta narració. Jo estic dentríssim, eh? No sé, vull dir, estic molt a dins. Abans del naixement de Marduk, Apsu havia mort, no?
2: Sí, ho havien deixat com molt aturat. És a dir, Apsu mor, Ea se'n va al seu temple, ai, perdó, se'n va viure al seu palau, neix Marduk, etc. Però, i Tiamat? No? Què ha passat amb Tiamat, la deessa del caos, de l'aigua salada, la deïtat femenina, que li han matat el marit, no? La mort d'Apsu desencadena la seva ira. Sí? Dolguda i humiliada, la deessa decideix venjar-se dels dos joves per haver matat el seu company. Llavors, guiada per un consell de déus rebels, perquè, ojo, hi ha un seguit de déus que són els déus rebels, entre ells el seu fill, Kingu, un nou déu, fill de Tiamat, decideix emprendre la venjança. Però, ojo, perquè Tiamat agafa Kingu, el seu fill, el pren com a espòs i el fa comandant dels seus exèrcits, perquè Tiamat el que farà per preparar-se per la venjança és el següent. Primer de tot, ella mateixa engendra un exèrcit de monstres per portar a la destrucció del cosmos. O sigui, Tiamat vol tornar al caos inicial. Tot aquest ordre que han imposat els joves no li agrada. Ella vol tornar a les aigües, al no-res. Per tant, crea monstres, dracs, serps, gegants, homes toro, homes peluts, dimonis escorpí, gossos salvatge i altres criatures híbrides per assassinar tots els déus, d'acord? I, a més, a Kingu, el comandant dels seus exèrcits, li entrega les tauletes del destí. Que les tauletes del destí no són res més que el símbol absolut del poder diví i del control del cosmos. Se suposa que en aquestes tauletes hi ha escrit el destí de tots els déus. I qui té aquestes tauletes, doncs, té com el poder absolut, sobretot. Doncs Tiamat li dona en el seu fill Kingu.
0: Jo només penso que... Hòstia, avui sort que no hi és l'Alberto.
2: Per les bromes, no?
0: Perquè amb noms com Marduk i Kingu, o sigui, haguéssim perdut aquí una de temps amb bromes...
2: I si hagués posat les músiques ell?
0: No, ja, festival. Per tant, l'estimem, eh? Ens agrada que estigui,
2: moltíssim,
0: òbviament. Però avui era el dia...
2: Per fer el programa tu i jo, no?
0: Exacte. Perquè si no, amb els noms, haguéssim entrat en un bucle graciós. Però no sé si ens haguéssim sortit.
2: Bueno, sempre ens en sortim.
0: Sí, sempre ens en sortim.
2: A vegades acaben sortint tres programes del que hauria de ser un.
0: Exacte.
2: Però sempre ens en sortim. En aquest moment en què Tiamat comença a criar tot aquest exèrcit, etc., és un punt d'inflexió, perquè per primer cop el caos torna a amenaçar l'ordre, d'acord? Torna a néixer de manera incipient aquesta lluita eterna entre l'ordre i el caos. L'ordre personificat per Marduk i els dos joves, i el caos personificat per Tiamat. Quan Ea descobreix aquesta escalada de poder i aquesta escalada d'exèrcits i tauletes del destí, no sé què, fixeu-vos que és Ea sempre qui descobreix les coses, perquè és el déu de la saviesa, la intel·ligència, etc., recorre al seu avi, Anshar. I l'avi, o sigui, Ea li diu al seu avi, què faig? I l'avi, que estava fent la migdiada, li diu, escolta, vas ser tu qui vas matar Apsu, espavila't. Vull dir, si Tiamat s'enfada amb tu, doncs has d'assumir les conseqüències. Per tant, Ea diu, o Enki, diu, vale, doncs me'n vaig enfrontar a Tiamat. Perquè passa que Tiamat és tan poderosa que quan Ea intenta fer els seus encanteris contra ella, no tenen cap mena d'efecte. I què ha de fer? Doncs demanar reforços.
0: I com s'ho fan els deus joves?
2: Doncs a veure, els dos joves aquí fan una mena de... clar, s'espanten, no?, per tot el poder de Tiamat, i es reuneixen una mena de concili d'Elrond, no?, el rotllo, què fem? Què fem amb Sauron? Què fem amb l'anell? Què fem amb Tiamat? Ningú s'atreveix a enfrontar-s'hi. Fins que de cop, un que està assegut per allà és Marduk, s'aixeca i diu, si jo guanyo aquesta guerra, em reconeixereu com el vostre rei. Clar, és en Frodo, però motivat. No? O sigui, aquí Marduk s'aixeca, s'ofereix, i tots els déus, òbviament, accepten la proposta de Marduk. I de cop, del no-res, des d'aquest concili, Marduk es converteix en el líder en aquesta guerra. I llavors... A partir d'aquí, el poema descriu superbé la preparació de Marduk per anar cap a la guerra. Ens diu literalment que fabrica una xarxa gegant per atrapar Tiamat, es cenyeix una espasa i un arc i convoca els quatre vents que el guiaran en la batalla.
0: Mm. Com és descrita aquesta Tiamat absolutament intocable, difícil de vèncer, no? Una mica Puigdemont. Ningú pot amb ell.
2: Puigdemont lesbiana.
0: No sé.
2: Tiamat no està descrita enlloc. O sigui, en el moment que se la descriu, se la pinta una nena monstre marí, d'acord? Però no sabem exactament quina forma té, perquè ella personifica el caos. La idea aquella que vam repetir tant en el programa del Leviatán, No, que si el voleu recuperar, el 478, vam parlar precisament de Tiamat. La idea aquesta d'un caos primordial que escapa a la nostra imaginació perquè som mortals, i estem parlant de l'origen de l'origen, o sigui, no és ni un déu, és com l'origen de l'origen de l'origen de l'origen. I no sabrem mai exactament com és, i és una cosa que és una mena de serp marina enorme, però que les seves dimensions i la seva forma s'escapa a la nostra imaginació. És una figura que inspirarà en un futur el Leviatán bíblic, el Lotan d'Ugarit, el Tifó de la mitologia grega. És bàsicament una criatura lovecraftiana, podríem dir, no?, que encarna aquest caos primordial indestructible.
0: Tenim en Marduk preparat. Com comença el combat final?
2: Doncs, òbviament, aquí ve el combat. O sigui, aquí ve Marduk contra Tiamat. És a dir, Tiamat, que representa el caos, s'enfronta contra Marduk, que representa l'ordre. Quan Tiamat... O sigui, la cosa... Bueno, no faig spoilers. Deixem que en Carlo ens llegeixi una miqueta el contingut de les tauletes 4 i 5 del poema.
3: Marduk desplegà la seva xarxa per atrapar Tiamat. La llançà sobre ella i l'immobilitzà el cos. Quan Tiamat obrí la boca per engolir-lo, Marduk llançà el vent huracanat i l'omplí de tempestes, fins que no pogué tancar els llavis. Amb l'arc tensat va disparar una fletxa al seu ventre. L'esquinçà, li travessà les entranyes i li tallà el cor. Així, ell la va vèncer i li prengué la vida. Els seus seguidors es quedaran paralitzats, sense saber què fer.
2: També una petita adaptació del poema, però si us fixeu és superèpic. Vull dir, és Marduk, que literalment li tira la xarxa, Tiamat l'intenta mossegar, en el moment que l'intenta mossegar Marduk, li tira tots els quatre vents que s'havia preparat, els quatre vents impedeixen que Tiamat tanqui la boca i Marduk agafa l'arc i dispara dins la boca de Tiamat oberta. I aquesta fletxa, clar, travessa tota Tiamat i la deixa destrossadíssima. Per tant, el cos de Tiamat cau inert i Marduk agafa el cos de Tiamat i, com diu el poema, com un peix pla o com una petxina, depèn de la traducció, el parteix en dos. Amb una meitat del cos crea el cel i el firmament i amb l'altra meitat del cos crea la terra. Les llàgrimes de Tiamat...
0: Atenció a això!
2: Ojo aquí, perquè és molt maco. Les llàgrimes de Tiamat es converteixen en els rius Tigris i Eufrates i la seva saliva en tots els mars de la terra. Per tant, amb aquest gest, amb el gest aquest en què Marduk mata a Tiamat, el món de cop queda ordenat i l'univers pren forma. Fixeu-vos, no?, en tot el simbolisme que representa Tiamat. Clar, Tiamat ha destrossat el caos primordial, no?, aquest estat previ, però també necessari per la creació. Però, a més, Marduk també ha matat el principi femení del món. Bueno, el principi masculí ja s'havia mort feia temps. I, a més, Marduk sacrifica un personatge que representa la mare, perquè Tiamat és la mare dels déus, no? En certa manera, encara que no sigui un personatge amb molta personalitat o molt... Bueno, etcètera, sí que és la mare de tots els déus. És una mena de sacrifici, no? És de sacrificar la mare dels déus per portar l'ordre. El mar, els rius... Vull dir, tota la cultura mesopotàmica es basa en els rius del Tigris, l'Eufrates, la part del delta cap al golf pèrsic... Mica, tots aquests símbols, si us fixeu, estan coent en aquests quatre versos que ens ha llegit en Carlos.
0: Gallina de piel, eh?
2: Bastant, bastant. És molt xulo.
0: Molt xulo. Doncs ja tenim el cosmos creat, eh? Aquí no se necessita ni 7 dies ni hòsties, eh? Pim-pam.
2: Directe. Buah, ojo.
0: Ep.
2: 7 tauletes.
0: Ah. Ja trobem aquí, comencem a trobar... Eh? Aquí les línies les tirem ja ràpidament amb les religions més properes. Però la Numa Elixir ens explica alguna cosa més, oi, Albert?
2: Ens explica més coses. No en parlem gaire més, perquè jo penso que la part guapa, la part èpica, ja l'hem explicat. Però la Numa Elixir sí que ens explica la creació dels humans. Després de la victòria, Marduk reorganitza el món, reparteix les tasques entre els déus, però cal que algú treballi per mantenir el cosmos. Cal que algú alliberi els déus de feina per mantenir el cosmos. I què decideix fer? Doncs decideix crear l'ésser humà. Agafa la sang del traïdor Kingu, fill i espòs de Tiamat, símbol del caos vençut, és a dir, la sang del caos, la barreja amb argila i dona forma a la humanitat. És a dir, la humanitat neix de l'argila del fang barrejat amb sang del traïdor Kingu, que representa el caos. O sigui, el text és claríssim amb això. Els homes neixen per servir els déus, construir els temples, mantenir els rituals, garantir l'ordre diví, i a més neixen amb la culpa de que han estat creats amb la sang del caos i del traïdor.
0: Molt bé, i què passa després de la victòria de Marduk i de la creació dels humans?
2: Marduk reuneix tots els déus i els demana que construeixin una ciutat per celebrar la pau. Quina ciutat? Babilònia. I en el seu cor, al cor de Babilònia, s'aixeca l'Esgaila, que és el temple més important de Babilònia, construït al seu centre, dedicat al déu vencedor, dedicat a Marduk. Llavors, és la primera vegada que Babilònia es presenta com a centre del cosmos, un reflex del poder terrenal del seu rei, d'acord? O sigui, o del seu déu. Els déus reconeixen a Marduk com el rei suprem i li atorguen, ojo, i això ja és el final del problema, del poema, i li atorguen 50 noms, vale? Cadascun d'ells és un atribut diví, no? El poema acaba així dient-li, bueno, és el Marduk el savi, el vencedor, el creador, el protector, el guia, el no sé què. I amb aquests noms i un petit himne al final és com acaba el poema de la Numa Elish.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del Troia d'avui, programa 516, on hem descobert el poema de l'Aluma Elish, on hem vist aquest meravellós poema i l'hem, diguéssim,
1: desgranat
0: no? Una miqueta, no? I hem parlat també...
1: Però molt superficialment, eh? Sí. Vull dir, hem agafat els grans temes i ja està. Si algú vol, que agafi les tauletes i se les llegeixi.
0: Exacte, allà les teniu. Però ara l'Albert ens sorprèn amb una cançó dels Manel que s'han donat un temps, que és com dir...
1: Bueno.
0: Ens han donat un temps.
1: Bueno, sí,
0: no en sabem dir adéu, no en sabem dir adéu i ens donem un temps, no?
1: Jo sempre tinc l'esperança que tornin. Però, bueno, la cançó té sentit.
0: Canvi de paradigma. Quin sentit té?
1: El respondrem més endavant, però té sentit.
0: Tu estàs innovant avui, no? La part de context històric ens la fotràs ara i les cançons quan et dona la gana.
1: Això mateix.
0: Molt bé, m'agrada. Sí. Ets un marduc. Un rebel.
1: El marduc. No sóc el marduc de les portes de Troia.
0: Bueno, aleshores, quin és l'objectiu de l'Anomèlix? Anem a Elix, anem a treure
1: ara
0: coses.
1: Ara sí, a veure. Després de tot el que hem llegit, jo suposo que els oients ja ho començaran a sospitar. A veure, l'Anomèlix és molt més que una cosmogonia, no? Un model que forma l'origen, l'estructura de l'univers, el cosmos, etc. És una obra purament, o sigui, òbviament té una part religiosa i una part teològica, però és una obra purament política. Perquè els estudiosos han vist en aquest poema un reflex polític molt clar. És el mite d'un nou poder enorme i jove, Babilònia, encarnat per Marduk, que pren el relleu d'un món antic i decadent, Sumer, Acàdia, etc. I que aquest Sumer i Acàdia està personificat pels déus primordials, pels déus aquests que acaben subjugats a Marduk. És a dir, l'Anomaelish glorifica Marduk com a déu tutelar. I a més, clar, Marduk és el déu tutelar, és el déu, entre cometes, nacional de Babilònia. I alhora, aquest poema legitima l'imperi babilònic com a ordre universal de totes les terres de Mesopotàmia. Clar, la creació del món es converteix en una metàfora de la política imperial. Igual que Marduk imposa el seu ordre sobre el caos que hi ha en els déus primordials, el rei de Babilònia imposa la seva llei als pobles mesopotamis. L'objectiu, per tant, és situar Marduk com a déu de déus i alhora justificar l'hegemonia de Babilònia. És un mite religiós, però també, com veieu, és això, és un manifest polític en tota la regla. Babilònia es presenta com el centre del món i l'ordre enfront del caos que hi havia abans a Mesopotàmia.
0: Què és això d'enoteisme?
1: Clar, aquí, investigant sobre el tema, no? Jo, és una paraula que tampoc coneixia, la veritat, potser l'haurien d'haver conegut, no ho sé, però podríem parlar d'enoteisme, que molt breument seria el següent. L'enoteisme és el culte a un sol déu suprem, però sense negar els altres. Seria com una mena de transició cap a un monoteisme, no? Per exemple, la idea de Zeus, no? Que és un déu superior, etc., que sabem que és el déu superior, però continuem acceptant la resta dels déus, no? És una miqueta el que passa amb Aton, a Egipte, no? Aquell loco, l'Akenaton, res de loco, o Javé a Israel, inclús. Per il·lustrar una miqueta, sembla que en el moment de la publicació d'aquest poema, es van reproduir en massa estàtues i estàtues i estàtues de Marduk que s'anaven situant en els diferents temples. De fet, al segle XI es va col·locar un tron de Marduk al temple més important dedicat a Enlil. O sigui, fixeu-vos que Marduk aquí el que està fent és situar-se com el déu principal de tota la Mesopotàmia ocupada pels babilonis.
0: I ara, per rematar aquesta explicació, seria fantàstic que ens expliquessis en quin context històric s'escriu el poema.
1: Però ho farem molt curtet, o sigui, sense donar masses dades concretes, però ja us ho podeu imaginar. O sigui, estem en un moment...
0: Tens 12 minuts. No, menys.
1: Menys, perquè vull parlar de la Bíblia, també. Vull dir que anem justos, no passa res.
0: Tindràs per un segon programa, poder, eh?
1: No. Bueno, no sé.
0: Ja ho veurem.
1: A veure, hem de situar-nos en un moment molt concret de la història Mesopotàmia, d'acord? És el període en què Babilònia emergeix com a potència política i cultural. Clar, després d'un llarg període de consolidació, etc. És el moment en què Nabucodonosor I és rei de Babilònia, sí? 1125-1103 abans de Crist. És un moment de profundes transformacions polítiques, Babilònia acaba de viure uns segles d'inestabilitat i dominació estrangera, arriben primer els cassites, els elamites, i són pobles que saquegen les ciutats, i en aquests saquejos s'enduen una estàtua del déu principal de Babilònia. Quin és el déu principal de Babilònia? Marduk. S'emporta una estàtua de Marduk. I Nabucodonosor primer aconsegueix derrotar els elamites i recupera l'estàtua. Per tant, aquesta recuperació de l'estàtua no és només una victòria militar, eh? Fixeu-vos que és un acte de restitució simbòlica, una mena de renaixement religiós i nacional de Babilònia. I és just en aquest moment quan Nabucodonosor recupera l'estàtua de Marduk en el que segurament es compon la Numa Elish.
0: Per tant, el poema serveix per celebrar una victòria.
1: Clar, sembla que sí. No, en el moment que recupera aquesta estàtua, que és el déu tutelar de Babilònia, és quan es compon el problema, d'acord? Així doncs, el context de la Numa Elish és d'una Babilònia que reneix, no?, d'una època de crisi, que vol reafirmar el seu paper central dins del mosaic mesopotàmic. És la cristal·lització d'una ideologia, no? És la cristal·lització d'aquesta idea de que Marduk és el déu suprem, igual que Babilònia és el centre imperial de tota Mesopotàmia, no? Que el caos mesopotàmic queda subjugat a l'ordre babilònic.
0: Uh-huh. Perquè, clar, aviam, Marduk existia abans de la Numa Elish.
1: Pensem... O sigui, sí, Marduk existia molt abans, perquè, com us he dit, és el déu tutelar de Babilònia. Pensem que entre el segon i el tercer mil·lenni abans de Crist, Marduk era bastant desconegut, però ja existia, sí? Les principals deïtats eren An, Enlil, Enkil, Inanna, Ishtar... són precisament els déus que juraran fidelitat a Marduk en el poema de la Numa Elish. De fet, la figura de Marduk apareix en el Codi d'Hammurabi, codi conegudíssim, no? 1792, 1750 abans de Crist, més o menys. Però no apareix en aquest codi com una divinitat superdestacada. No serà fins al regnat de Nabucodonosor que Marduk és literalment proclamat rei dels déus, vale? Coincidint amb l'auge polític de Babilònia. I a més, fixeu-vos, és un procés de supremacia divina que dura 600 anys. Eh? O sigui, apareix en el Codi d'Hammurabi 1700 abans de Crist i no és proclamat rei de déus fins a 1100 abans de Crist, sí? A l'època de Nabucodonosor.
0: Ens has avançat en algun moment al llarg del programa i sí, tindràs temps de parlar de l'impacte pel que fa a la recerca bíblica, al descobriment al segle XIX de la Numa Elish. Per què va causar aquest impacte?
1: Va ser un canvi de paradigma.
0: Ah, d'aquí la cançó dels Manel.
1: D'aquí la cançó.
0: Que ben portat, que ben lligat.
1: Sens dubte, o sigui, va suposar un impacte molt profund. Cal tenir present que a finals o mitjans del segle XIX l'única cosmogonia coneguda a Occident era el Gènesi, el primer llibre de la Bíblia hebrea. I per tant es considerava l'explicació religiosa original i revelada de la creació del món. Però clar, quan a finals del XIX els assiriòlegs britànics descobreixen la Numa Elish, això acaba sacsejant una miqueta tot el coneixement. Clar, això va obligar els

0: Molt bé. Quins altres paral·lelismes tenim amb altres mites?
1: Clar, amb moltíssims mites. Sí, podríem parlar, això del triomf de l'ordre sobre el caos, etc., es pot veure en molts textos mesopotàmics. Es pot veure a Ugarit, que quedaria més o menys cap a l'actual Síria. En la mitologia cananea, el déu Baal lluita contra el monstre marí Yam, que també és el símbol del caos. A Egipte, Ra combat contra la serp Apophis, que això ja ho vam explicar al programa del Leviatán, o a Grècia, Zeus lluita contra Tifó. Vull dir que aquesta idea de l'ordre sobre el caos i el naixement còsmic a través d'això es repeteix moltíssim.
0: Més,
1: la teogonia d'Hesíode. Escrita gairebé 1000 anys després, Hesíode comença amb el caos, la terra i el cel, presenta un enfrontament entre generacions de déu, els titans, els olímpics. Una estructura gairebé idèntica a la Numa Elis, no?
0: Sí.
1: Zeus...
0: Segur que els nostres oients, escoltant el teu relat d'avui, s'han recordat d'aquesta estructura, oi?
1: I de la pel·lícula Hèrcules, només cal pensar en la pel·lícula Hèrcules, no? O tota la mitologia aquesta, no? Que hi ha els titans, llavors els déus imposen el seu ordre... I que... la Numa Elis, o aquesta idea que apareix en la Numa Elis de l'ordre contra el caos, etc., és un tema molt recurrent que apareix en moltes mitologies i en moltes religions, que no vol dir que la Numa Elis sigui la primera, però sí que és la primera que coneixem.
0: I quina relació hi ha amb el Gènesi bíblic?
1: En intentarem anar una miqueta ràpid perquè ens queden 5 minutets i és una cosa que donaria per molt temps, però fixeu-vos que la Numa Elis té moltes coses en comú i influencia moltes coses en el relat bíblic, d'acord? En primer lloc, fixeu-vos, el punt de partida. Sí, el punt de partida és el caos aquàtic. Tant en la Numa Elis com al Gènesi, el món comença abans de la creació. Sí, el món ja existeix, però està en un estat d'indefinició, no? Un desordre representat en els dos casos per les aigües. La Numa Elis, sí? Absu i Tiamat, aigües dolces, aigües salades, i al Gènesi llegim. La terra era informe i buida, i les tenebres cobrien l'abisme, i l'esperit de Déu s'estenia sobre les aigües. Aigües, d'acord? I a més, la paraula hebrea per dir abisme és teom. Teom, Tiamat, sí? Una miqueta. És gairebé idèntica a Tiamat, no ho dic jo, ho diuen els lingüistes, no m'ho estic inventant. Vale, però, bueno, ho agafem això una miqueta amb pinces, però semblaria, no? També... la creació de l'univers. Sí? La creació no és la creació del no-res, sinó que és un acte d'ordre, és un acte d'ordenar. Els dos textos, fixeu-vos. Marduk agafa el cos de Tiamat i el divideix. Forma el cel i forma la terra. Déu, el Gènesi, separa les aigües de dalt i de baix i dona nom a cada cosa. De fet, el Gènesi diu, Déu crea el cel i la terra. En hebreu, la paraula emprada per dir crear no significa exactament crear, des de zero, és la paraula bara, que vol dir donar forma. Si no és creu i pum, faig aparèixer el cel i la terra, sinó que agafo això que ja tinc i li dono forma. Llavors és com un, això, donar forma, etc. Una altra idea, la paraula com a força creadora. La Numa Elis diu, ell va parlar i el vestit va desaparèixer, va parlar de nou i el vestit va tornar a aparèixer, els déus en veure-ho digueren, Marduk és rei. O a l'inici del poema. Sí, la importància de que el cel no tenia nom, la terra no tenia nom, els déus no tenien nom. I el Gènesi diu, Déu digué que es faci la llum, i la llum es feu. O sigui, la idea de la paraula com a poder creador. Sí, és una cosa que també es repeteix en els dos textos. O la figura del déu sobirà. Sí, Marduk, fixeu-vos que és un déu jove que guanya els altres déus i esdevé el rei dels déus. Però, clar, el déu cristià o el déu jueu o el déu hebreu no pot lluitar contra altres déus perquè estem en una religió monoteïsta. Llavors el que fa és reelaborar una miqueta el mite per assimilar-se moltíssim. I finalment la creació de l'ésser humà. A Babilònia, Marduk moldeix els homes amb la sang de Kingu i amb l'argila, sí, amb el déu rebel. I el Gènesi, Déu, forma l'home amb la pols de la terra i l'insufla de vida. Aquesta relació també amb la Terra. Podríem parlar de moltes més coses, podríem parlar del Leviatán bíblic, que ja en vam parlar en el seu programa, molt influït, semblaria, per figures com Tiamat. Set tauletes, el que deies tu abans, set tauletes, set dies, això estava una miqueta agafat amb pinces, però bueno, és interessant, no? I la idea aquesta del cosmos-temple. La Numa Elis planteja...

0: Babilònia com la ciutat sagrada, el centre del món, el centre del cosmos, etc. I la Bíblia agafa Jerusalem i ho converteix també en la ciutat sagrada de la religió. Per tant, s'estableixen una sèrie de paral·lelismes molt intensos, penso. I ja per acabar, podríem dir que el Gènesi i altres passatges de la Bíblia són hereus de la Numa Elish en el sentit més profund. No com una còpia, ni molt menys, sinó com una mena de reinterpretació teològica d'un vell mite mesopotami. Igual que passa amb molts altres textos, idees del Pròxim Orient, per exemple, el Diluvi Universal, que ja apareix a l'epopeia de Gilgamesh o apareix a la llista dels reis sumeris. Vull dir que tot això, o sigui, la Bíblia de cop forma part del corpus de religions del Pròxim Orient i ja no és la Bíblia sola, sinó que hi ha moltes altres influències.
1: Que bé m'ho he passat. M'agraden aquests programes de comparacions de religions. Aprenem moltes coses. Moltes gràcies, Albert Abril, amb la Numa Elish.
0: A tu i en Carlos i a l'Adri.
1: Mira, doncs jo m'acomiado, moltes gràcies, en Sergi Rodríguez, qui us parla, i la pròxima setmana us esperem amb un nou programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el disc sencer. N'escoltarem tres o quatre temes només, però de les Amazon de Freak. Ja havíem sentit el parell de singles que a poc anaven publicant, doncs, però ara el tenim sencer, des d'aquesta mateixa setmana. Aquesta vegada, aquest tercer disc, el protagonitzen sis veus, la de Albi Bitemo, Dobet Ganore, Candy Kira, Mamani Keita, que és la més veterana, Neka i Fafà Rufino, també molt veterana. Aquestes sis veus femenines, doncs això, protagonitzen el tercer i darrer disc de Les Amazon d'Afrique. Aquest projecte que, diguem-ne, gira al voltant de les veus femenines a l'hora d'una reactualització de la música africana, buscant productors. En aquest cas ha sigut Jackknife Lee, però altres en discos anteriors, però sobretot el que senta aquests discos és les veus femenines i el discurs feminista empoderat de la dona africana. El que canten a totes les cançons, doncs, no deixa cap dubte, tot i que no ho entenguem a la primera. Si busquem les lletres, intentem llegir què ens estan explicant, doncs veurem que realment el nexe de tot plegat és això: el poder de la dona africana, Les Amazon d'Afrique. Com dèiem, ja havíem sentit dos dels singles. Vam sentir, doncs, aquell Kumafo, que és el que diuen que era coral, com aquest que acabem de sentir ara, com aquest primer tema, Musou Dance, en el que, doncs, canten les sis, i després en els altres temes, doncs, protagonitzarà una o l'altra. En el segon single, Flaps, vam sentir Mamani Keita i Fafà Rufino, les dues més veteranes, doncs, protagonitzar aquest tema i un vídeo francament divertit. Ara que tenim el disc sencer, hem sentit Musou Dance, el tema que obre el disc, i ara Amahoro, No t'enfadis, protagonitzat per Albi Bitemo.

Les Amazon d'Afrique. El disc, ja ho hem dit diverses vegades al llarg dels programes, el publica Real World Records. Són ells qui van agafar el projecte, un projecte que neix a Bamako, a Mali, l'any 2014, i que això que vol, doncs, posar d'acord diferents veus femenines, però des d'aquesta perspectiva social, de buscar un canvi de l'activisme. Són Mamani Keita, Umu Sangaré, Mariam Dumbia, les que, doncs, inicialment, doncs, ajuden també a una generació posterior a incloure's en el projecte i, doncs, a començar aquest, això, Les Amazon d'Afrique. En aquell primer disc, que vindria l'any 2017, participaven també Angelique Kidjo, Neka, que també hi és en aquest tercer, o Rokia Kone, que el productor que acabem d'anomenar Jackknife Lee és també qui produeix el disc Bamanan, que es va convertir l'any passat en un dels millors discos de músiques del món, amb la veu d'aquesta dona increïble i les instrumentacions i produccions d'aquest productor que la discogràfica, que és la mateixa Real World, doncs li encarrega fer aquest tercer disc, produir aquest tercer disc. Anem a buscar un tema en el qual apareixen Mamani Keita, Neka, per tant aquest intergeneracional, aquest lligam intergeneracional entre dones africanes i el col·lectiu Les Amazon d'Afrique, i es diu Bobo Mi.

Mamani Keita, i Neka, en el tema d'aquest darrer disc de l'Amazon d'Àfrica. El primer disc, com hem dit abans, tot i que el projecte arranca el 2014, el primer disc no serà fins al 2017. I en aquest disc es va dir República Amazon, doncs un dels temes, o el tema que més es va escoltar amb diferència, es deia Duna. I aquest, en aquest Duna també el protagonitzava Mamani Keita, la cantant de Mali, i quan diem que és una veterana és perquè aquesta dona doncs té en aquests moments gairebé 60 anys, i ella, Mamani, vol dir doncs això, l'àvia. Mamani Keita, l'àvia de les Amazon d'Afric, protagonitzant el que va ser el gran èxit del primer disc d'aquest col·lectiu africà. Aquí el tenim.

Hem vist la veu de Mamani Keita en dos dels seus temes. Tot el col·lectiu no els tornarem a anomenar, no cal, però sí, per exemple, Rocky Akone. Rocky Akone, que participava també en el primer i en el segon disc, i si acabem de sentir un dels temes del debut, del primer disc, ara buscarem del segon. Amazonas Power, era l'any 2020, ara fa 4 anys, aquest tema el protagonitza Rocky Akone, qui, com dèiem, l'any passat, amb aquest mateix productor d'aquest disc, Jackknife Lee, doncs, i el disc Bamanan, publicat també per Real World Records, doncs es convertia en una de les veus més, amb més projecció en aquest moment a l'Àfrica, des de Mali, des de Bamako. Les Amazon d'Afrique, Amazones Power, l'any 2020.

Aquesta dona que canta en francès, com hem sentit, és brasilera. És Flávia Coelho, nascuda i, bueno, ella és de Rio de Janeiro, però ha viscut molts anys a París, a França. De fet, això ens permet presentar aquest concert recomanat, que aquesta setmana és el de Flávia Coelho a Perpinyà, a la sala El Mediator a Perpinyà, doncs en el circuit de músiques del món, doncs que a França està molt més ben consolidat que no pas aquí, doncs actua Flávia Coelho el proper dia 2 de març. Per tant, doncs aquest proper dissabte, no l'altre, a Perpinyà, si voleu anar-hi, no és tan lluny, doncs Flávia Coelho. I de debò que l'agenda del Mediator, la sala de Perpinyà, doncs hi ha moltes altres coses interessants. Hem sentit aquest tema en francès del seu disc de 2016, Sogno Real, i d'aquest somni real, doncs ara un tema en brasiler, com ha de ser. Se ligue, Flávia Coelho a Perpinyà, al Mediator, el proper dissabte, dia 2 de març.

Flavia Coelho, que serà a Perpinyà, a la sala El Mediateur, el proper dissabte, dia 2 de març. De fet, Flavia Coelho ha participat, ha gravat singles amb diferents artistes de l'escena francesa, de les músiques del món, com pot ser doncs TT, el hip-hop, David Walters, Gael Faye, per exemple, o Las. I bé, tots aquests temes, que són realment aquests singles, doncs són realment interessants els darrers anys, i alguns de molt recents, com el de David Walters, potser formaran part d'un altre programa. Seguim amb els concerts recomanats, i aquí a Barcelona el que volem recomanar és el concert de Mansour Brown, el guitarrista anglès de Brixton, però doncs que des de influències flamenques, que costa de veure però que hi són, això ens expliquen, però sobretot doncs de, diguem-ne, d'unes músiques del món en el sentit més ampli. Mansour Brown és un dels guitarristes de jazz més interessants actualment, i ell ve a la sala La Nau, al Poble Nou, al carrer Àlaba 30, aquest proper dimecres, dia 6 de març. Aquí tenim un tema del seu darrer disc, Mansour Brown.

Mansour Brown és de Brixton, com hem dit, per tant, de Londres, però ell, doncs, en la seva música experimental, en el seu jazz, amb la guitarra al centre, però sense que ell no deixi d'interpretar a través del saxo o a través dels teclats, ha col·laborat amb gent del hip-hop com Timbaland o amb gent de l'afrobeat i de la música urbana africana com Burna Boy. El senyor Mansour Brown, multiinstrumentista, guitarrista. Hem sentit un tema del seu disc Heiba de l'any 2021 i ara anem a buscar del seu debut, Shiroi, doncs un tema de més de guitarra. Mansour Brown, a la sala La Nau, a Barcelona, el dia 6 de març. 6 de març, un dimecres. Mansour Brown, Back South.

Peter Gabriel acaba de fer 74 anys i nosaltres ho celebrem aquí al Mixtures, el dia que també comencem el programa amb un dels grans èxits de la seva discogràfica, Real World Records, la mateixa que publica els seus discos d'ençà de l'any 89. Peter Gabriel, que l'any 77 publicava aquest Salisbury Hill, que s'ha convertit en el tema més escoltat de la seva discografia en solitari i que, doncs això, acaba de fer 74 anys i publicar un nou disc doble, finalment, perquè feia més de 15 anys que l'estava gravant. Imagineu-vos, 15 anys, doncs, pesant figues, per no dir una altra cosa, sobre aquest disc que acaba de publicar, que es diu I.O., i que ha sortit doncs aquest passat mes de desembre. Ja n'havíem pogut sentir alguna cosa, però tot sencer, des de fa apenas unes setmanes, doncs tenim el desè disc en solitari de Peter Gabriel, que acaba de fer 74 anys. Real World Records és qui publica tant les Amazon d'Afric com els discos propis d'aquest artista, que mereixeria no un programa, sinó més d'un programa. Anem a sentir un tema i ens pensarem bé això de si fem un programa sobre Peter Gabriel. El tema del darrer disc I.O., Road to Joy, carretera cap a la joia, cap a l'alegria. Road to Joy, la Bright Side, perquè és un disc en el qual hi ha un Bright Side i un Dark Side. Això en parlarem un altre dia. Aquí va, el darrer disc de Peter Gabriel.

Peter Gabriel des del seu darrer disc. La mateixa setmana que aquest home complia 74 anys, Yoko Ono en feia 91. El passat diumenge Yoko Ono feia 91 anys. Però no patiu, no us posarem un tema de Yoko Ono, sinó que per despedir-nos escoltarem l'homenatge que li fa Manel. Ai, Yoko. Manel cantant-li a Yoko Ono per acabar el Mixtures d'avui. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar ara, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt en voga, que sortien aquells recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs, això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soleta.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys està tot.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre la seva popularitat. Clar, llavors, sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més estil en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo banda,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents opcions, jo sé.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors, aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Uh-huh. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podríeu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: Tu el tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig
1: vale.
0: Prenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir,
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: A la temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada,
1: companya. Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure'ns de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el Detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara fins les 11 a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai, estic preparant. Ai, Pau, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta, Tina. Tina. Que plogui coses... està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants. ciutadans que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven a passar muntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la sella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on a poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquestes cerveses, la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, per dir tota la ciutat. Vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, farà 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I, per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que, per cert, és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui, a 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada. Anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada. Tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament. La redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? Durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients, que ciutadans que viuen tot l'any aquí, o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que, per tant, fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
9: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients de rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera, doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament. I llavors, una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació, doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i, per tant, la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines, doncs, no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà. Però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5%, i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament a tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural, des del moment que tu entres a la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
9: Senyora Edia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
10: Bé, val a dir que nosaltres treballem per la, aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de qui estigui proveint aquesta, aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a, aquest, cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs, a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no, no hi entraré perquè no, és, no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues, dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
9: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
10: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer doncs, unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això, en el fons, sempre ha estat així. És una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però, evidentment, el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això, sobretot, passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
9: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
10: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. I aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, eh? Nosaltres a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient per atendre pacient crític que és innovador, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, doncs hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona doncs, ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat doncs, a fiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa doncs hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
9: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperem doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
10: Reptes,
0: sens dubte, que també pertanyen a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
9: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps. Repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
11: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
11: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui, sens dubte, va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forre Manilles, el Pilar 7 en Forra i, en primera ronda, el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra, i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar, mires de pujar-lo un pis més, i finalment un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 en fons revist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí...
5: Segona ronda, agenda de plaça.
11: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada, de moment, per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i, en primer lloc, destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
11: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller: canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
12: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. Val a dir, el sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
11: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens va conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
13: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
14: Gràcies, és un plaer.
13: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als Campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
14: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
13: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
14: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
13: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
14: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'Europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
13: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
14: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
13: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
14: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
13: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
14: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenadores ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
13: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
14: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvia a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar, bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com, doncs, fer la foto del moment.

0: Anem a Nadal-ho.
1: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
0: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
1: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
0: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors. I vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
1: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
0: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim, i arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
1: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
2: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grups de versions. Fins ara!
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater, que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90 del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Així ja és final de festa?
1: Sí.
0: Quan sona aquesta
1: és
0: final de festa?
1: Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí, que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: L'Aina, que està de vacances, està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure.
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto. Perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amic d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga.
1: Sembla que de moment... grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1, tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no, sí. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions també.
0: També,
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: Sí, Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estel,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies amb ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més?

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis, puguis fer servir aquesta eina que realment és universal i, a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: puta nòria.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no?

0: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
1: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que de vegades nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aira de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
2: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent...

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc. No? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs, introduïm una frase. No? I a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé. No?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malagrisa.
2: Jo no puc, ja no sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no en sé, no m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes, fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira, perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem a...
3: Veure, ara sí?
2: Ara sí,
3: Manel,
2: ara bé? Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar, per què no fem ioga i tai chi a la platja? I va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat, i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I, sobretot, dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després està l'entorn. Practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim, perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn. I això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera, també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica, potser, de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista. Però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar, i tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Molt bé. Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim, ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, eh? La gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat pels ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut, i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé, doncs he de dir, tothom els dissabtes i diumenge a 8:45 a la platja de Can Manent o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Maramar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a L'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Maramar.
6: Un podcast per descobrir el nostre mar.
7: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
8: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures. Pues, històricament, el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau, l'anxova és un peix blau pues, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcament de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, a moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es despassa a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs, és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
7: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
8: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això, indudablement, pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients o no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió tonyina, bueno, ja es veu que ara de tonyines, per exemple, pues, en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues, entraven a la primavera, venien aquí pues, a reproduir-se i a créixer, i després, als mesos de tardor, pues, agafaven i marxaven per l'estret, perquè ja havien vingut. I això era un cicle que any rere any s'anava pues, repetint. Ara ja fa pues, una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
7: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
8: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat, i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, tinc el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
7: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
9: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ. I això garantitza pues, que perduri, que sí. O sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any, donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, pues, dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
7: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
10: que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és, el preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics amb omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari. El peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
7: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
6: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
11: Friki Time d'estiu.

0: El Friki Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mao Mao, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui en aquest espai de l'Obert per Vacances compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no? aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del Detectiu Conan?
1: Doncs el Detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part de que aquí en el seu moment la vam tenir en català i eren les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada, i a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats, són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passen un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi. Que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa, és molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres ànimes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: L'agenda ve de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota, els... Aquest és de saber-se bé.
1: Molt xulo. Molt bé. Sí, amb tots els noms i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, de veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, i el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts de 15 minuts i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota, per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda, que diuen. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 7:45 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngela Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és la Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela,
4: bona,
0: hola de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2,
2: 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It. Jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem programa, però acabem temporada a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I perquè aquest comiat tingui tota la seva pompa i circumstància, ho farem recordant que el jazz és una música minoritària, que només interessa a quatre intel·lectuals i persones de gustos peculiars. Per exemple, la cançó What a Wonderful World de Louis Armstrong només té 814 milions de reproduccions a Spotify. Però va, tampoc cal abusar. Per poder tenir a Armstrong i a Ella Fitzgerald en una mateixa cançó, aquí teniu Dream, A Little Dream of Me, que només en té 418 milions. Així que minoritaris, eh?

Louis Armstrong i Ella Fitzgerald, una parella artística irrepetible. Irrepetible? Sí, perquè eren home i dona. Si voleu dos homes, us podem proposar a Frank Sinatra i a Count Basie, però això sí, amb tota l'orquestra i amb una altra clàssica, Fly Me to the Moon, 862 milions de reproduccions.

you. Frank Sinatra, amb l'acompanyament de l'orquestra de Count Basie, va gravar tres discos, dos en estudi, un l'any 1962 i l'altre el 1964, i el tercer és el que es titula Sinatra de Sants, que es va gravar en directe l'any 1966. Sinatra era un ídol de masses en aquell moment, com a cantant i també com a actor, i la de Count Basie era l'orquestra amb més swing de la història i havia assolit la categoria de clàssica intemporal. Però atenció, perquè ens falta Duke Ellington, el gran director i especialment compositor. I us el portem en format petit, un quartet, i a més amb un músic que no seria precisament ni de la seva generació ni del seu estil, John Coltrane. Però aquesta barreja, amb tots els seus contrastos, va funcionar a la perfecció i la seva versió de In a Sentimental Mood, una de les balades més conegudes de Duke Ellington, ja té 223 milions de reproduccions.

0: Hi, this is Eddie Henderson. You're listening to Jazz It Radio. It's always a pleasure for me to be in Barcelona with such an attentive, receptive audience. Can't wait to come back again. Tell all your friends.
1: Seguim endavant a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El jazz és música per a minories, però deuen ser minories molt ben organitzades, perquè només així s'explica l'èxit d'algunes cançons. Entrem en territori jazz modern i comencem amb un pianista que, efectivament, va dirigir els seus esforços cap a un públic, en el seu moment, jove i amb un nivell cultural alt. Va tocar molt en universitats a l'inici de la seva carrera. És Dave Brubeck. Però quan el seu saxofonista Paul Desmond va compondre la melodia de Take Five, una cançó que va tenir un èxit tan gran com inesperat, van poder tocar en teatres de tota mena i de tot el món. Take Five, aquí la teniu, 328 milions de reproduccions.

Era el quartet de Dave Brubeck i la inoblidable Take 5. Agafen 5, en referència al seu compàs, que és un compàs de 5x4. El següent protagonista d'aquest hit parell jazzístic que estem fent avui és Miles Davis, autor del disc de jazz considerat el més venut de la història, Kind of Blue. Un disc que s'obre amb la cèlebre So What, però com que avui anem a fets consumats i a reproduccions de Spotify, us posem la cançó número 3 d'aquest disc. Es titula Blue in Green, és una balada i, segons la plataforma, té 202 milions de reproduccions, una mica més que So What.

In Green, Miles Davis, de qui hem celebrat el centenari del naixement, aquest any 2026. Temps ara per Thelonious Monk, un dels músics més polèmics de la història del jazz, genial com a compositor, però sorprenent com a intèrpret, perquè tenia una tècnica, podríem dir que una mica rudimentària. Hi ha qui diu que no era tècnica rudimentària, sinó estil poc convencional. Sigui com sigui, la seva melodia Round Midnight és una de les peces lentes més famoses que hi ha. Aquí teniu la versió que va gravar per a Blue Note el novembre de 1947 amb George Tate a la trompeta, Sahib Shihab en el saxual i Art Blakey a la bateria. Round Midnight, 50 milions de reproduccions.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yàcid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: Yàcid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. A continuació recuperem el bateria de la gravació anterior, Art Blakey, el músic que va dirigir durant 35 anys aproximadament el grup Jazz Messengers. Aquest grup va ser una escola de grans figures de jazz, una mena de masia del Barça, però per a músics joves que destacaven i que al costat d'Art Blakey es feien famosos per començar posteriorment la seva carrera com a líders. Va ser el pianista Bobby Timmons el que va compondre el seu gran èxit Morning, que es va convertir en un estàndard, i la va escriure, a més, a l'època en què en el grup hi havia també el saxofonista Benny Golson, autor d'una colla d'estàndards. Aquí teniu Morning, que té 78 milions de reproduccions en aquest moment a Spotify.

Art Blakey i els seus Jazz Messengers ens han portat Moanin. Un altre autor que va signar diferents composicions que es van fer famoses és Herbie Hancock. A més, al llarg de la seva carrera, i a mesura que evolucionava i explorava sonoritats diferents, Herbie va recuperar els seus èxits per recrear-los i presentar-los en àmbits musicals diferents. Podem citar Cantaloupe Island, Watermelon Man i Chameleon com les tres cançons més conegudes. I ens hem decantat, ja us ho podeu imaginar, per la primera, una cançó, Cantaloupe Island, que ja ha tingut 103 milions d'escoltes.

Acabem d'escoltar a Herbie Hancock amb Cantaloupe Island, la versió original, inoblidable i, per tant, immortal. I arribem a un personatge que el podríem posar com a exemple del que es coneix com a sonoritat Blue Note dels anys 60, el trompetista Lee Morgan. També va tenir un èxit que va sorprendre a tothom, començant per ell mateix i seguint pels directius de la discogràfica, de Blue Note. És la cançó de Sidewinder, que es podria considerar una de les que van donar forma al hard bop o al soul jazz, que encara no ens hem acabat de posar d'acord en si són dues tendències diferents o si són la mateixa. La qüestió és que aquesta cançó es va gravar a finals de 1963 i es va editar el 1964, moment en què Morgan va ingressar per segona vegada a la seva vida en els Jazz Messengers d'Art Blakey. Diuen algunes biografies que ho va fer buscant l'estabilitat i la disciplina que li permetessin sortir de la drogoaddicció que patia. The Sidewinder, 25 milions de reproduccions.

0: This is Wallace Roney Jr., and please tune in to Jazz It.
1: Arribem a la recta final del Jazz It d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i com us hem dit al començament, també arribem al final de la temporada 2025-2026. Recordeu que podeu recuperar els programes de l'any anant al cercador Google i posant-hi algo així com Jazz It, programa de ràdio. Acabarem sense moure'ns de l'estil hard bop, i això ho diem de manera indiscutible. Primer us portem Work Song, una composició del trompetista Nat Adderley, que era el germà del saxofonista Cannonball Adderley, i era també membre del seu grup. Nat va gravar aquesta cançó per primera vegada el gener de 1960 per a un disc anomenat

Festival de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic. Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Entre tots tres no arribem al milió de reproduccions, però ho intentem. Fins al proper setembre, bon estiu i bon jazz.

L'escriptor Jorge Luis Borges deia que ell sempre s'havia imaginat el paradís com una immensa biblioteca. Fins i tot en un dels seus contes més celebrats, La Biblioteca de Babel, descriu una biblioteca quasi infinita, feta de sales hexagonals enllaçades entre si, on hi hauria tots els llibres imaginables, llibres sorgits de totes les possibles combinacions de les lletres de l'abecedari. Una biblioteca que seria com un univers, sense origen ni final conegut. Tots els llibres que s'han escrit i els que encara s'han d'escriure es podrien trobar en aquell lloc màgic, fins i tot els llibres que no tenen cap sentit. Doncs bé, a partir de la cita de Borges i de la seva imaginària biblioteca, us hem preparat un espai basat íntegrament en reflexions sobre els llibres, l'escriptura i els escriptors. Reflexions extretes directament de les opinions dels propis autors. La humanitat ha plasmat les seves idees en un suport físic des de fa més de 4.000 anys. Primer en argila, papir o pergamí, després en paper, i avui en dia en medis electrònics, però sempre amb la mateixa finalitat: compartir els nostres pensaments. Llegir, com deia Arthur Schopenhauer, significa pensar amb el cap d'un altre, en lloc d'amb la pròpia. I com va afirmar Thomas Warton, cada hora que un passa llegint és una hora robada al paradís. Sigueu benvinguts, doncs, al paradís dels llibres i de la bona música.

No fa falta cremar llibres per destruir una cultura. N'hi ha prou amb impedir que la gent els llegeixi. Ray Bradbury.

0: Sentíem música del gran Werner Herrmann pel film de Truffaut, Fahrenheit 451, que es veu que és la temperatura a la que cremen els llibres, i també és el títol d'un text distòpic que ens explica una societat del futur que vol esborrar la memòria històrica humana i ho vol fer cremant els llibres. Pensem que internet no s'havia inventat encara. El llibre està escrit el 1953. La història era original de Ray Bradbury, aquest genial creador de ciència-ficció nord-americà que havia estat guardonat amb el Pulitzer i que va ser autor també d'una novel·la que aquí ens sona, fixeu-vos, per un clàssic televisiu, Les cròniques marcianes.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La civilització humana és avui el que és perquè els nostres avantpassats van inventar una cosa que es diu escriptura i que ha permès fer eterns els pensaments i les fantasies de les ments més brillants, de les persones que han existit, que van existir fa segles, fins i tot mil·lennis. Doncs bé, avui a La Bona Música volem posar en valor la lectura, l'escriptura i els llibres a través de les cites que sobre ells han fet els autors que ja són història. No pots culpar un escriptor del que diuen els seus personatges. Truman Capote.

El nord-americà Truman Capote va ser un autèntic explicador d'històries des de la seva infantesa. Un home que, un cop va dominar la tècnica literària, va gestar, va produir algunes de les millors pàgines de la literatura nord-americana. Ell va acabar els seus dies lluitant contra l'addicció a les drogues, però si avui el recordem és per la seva novel·la Breakfast at Tiffany's, aquell esmorzar amb diamants que va ser portada al cinema amb la divina Audrey Hepburn i la no menys meravellosa música de Henry Mancini.

Amb aquesta música de Henry Mancini, que avui ja s'ha fet immortal, comença exactament amb aquesta seqüència el film Breakfast at Tiffany's, l'obra probablement més recordada de Truman Capote. Això és només un preliminar. Allà on cremen llibres, acabaran cremant persones. Heinrich Heine. Heinrich Heine va ser un home polifacètic, assagista, historiador i crític, i el coneixem avui per ser el darrer poeta romàntic alemany. Va ser un escriptor que va exercir una potent influència en alguns músics com Schubert o Schumann, de qui precisament estem sentint el primer de les seves cançons, Vida de poeta, escrites íntegrament sobre textes d'aquest poeta alemany.

Hem sentit Im wunderschönen Monat Mai, que podríem traduir per En un bonic dia de maig. És un poema de Heinrich Heine sobre el que un jove Robert Schumann va escriure algunes de les seves millors cançons. Hem sentit la preciosa versió del tenor Mark Padmore i el pianofortista de nom gairebé impronunciable Christian Wesudenhout. Has viscut algun cop un llibre? Si la teva resposta és no, no sé ben bé com em puc dirigir a tu. Haruki Murakami.

Haruki Murakami va ser un músic que no va tenir èxit i després va provar a guanyar-se la vida com a escriptor. I li va sortir bé. Li va anar tan bé que avui és un dels autors japonesos més ben valorats fora del seu país i té un munt, una munió de lectors addictes a les seves històries farcides de personatges complexes que lluiten contra els seus sentiments i contra el destí, podríem dir. Doncs bé, la seva vessant de músic mai l'ha abandonat. Murakami és un enorme, gran aficionat al jazz i la clàssica, i de fet el seu gran èxit, probablement la seva novel·la més popular, que és Tokyo Blues, es subtitula Norwegian Wood, perquè aquesta cançó dels Beatles que estem sentint, Norwegian Wood, és un personatge més de la història.

0: Doncs bé, hem sentit Norwegian Wood, el primer tema de la història del rock que incorpora un sitar hindú com a instrument. Aquí li va tocar George Harrison practicar una mica abans d'enregistrar el tema. És una cançó escrita pel tàndem habitual, Lennon-McCartney, i que ha fet córrer rius de tinta, perquè el text dona a entendre una infidelitat en la que es veu que es pot identificar el propi John Lennon com a protagonista de la infidelitat. Per tant, també es pot veure aquesta cançó com una mena de confessió balada dels seus desllissos.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Benjamin Franklin va dir en una ocasió: "Escriu alguna cosa digna de ser llegida, o si no, fes alguna cosa digna de ser escrita." Avui estem fent un homenatge als llibres i als escriptors a través de la música i de les cites que sobre els llibres han fet els mateixos autors. Autors que en algun cas han estat també músics, com és el cas de Boris Vian. Aquesta història és completament real perquè jo me la he inventat. Boris Vian. Tot i ser un home fràgil i malaltís, Boris Vian va ser un autèntic enfant terrible, una mosca collonera, si m'ho permeteu, de la classe acomodada francesa. Una mosca que picava allà on feia més mal, bé fos a través dels seus escrits o també de les seves cançons, com aquesta sensacional "Fes-me mal, Johnny", que la Mota va brodar i fins i tot, jo diria, millorar l'original.
2: Fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny, jo vull l'amor que fa bum!
3: Quan li farà mal? I quan li farà mal? Quan li farà mal? Quan li farà mal?

0: estava sent. Llavors s'ha despertat de pet i ha dit, sorruig, està fent tard. No estic per fer papers de met. De llenya rai, te'n fotré un fart. Em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, amb els peus, no! Sí, em fas mal, Johnny, Johnny, Johnny, no vull l'amor que fa a mi.
1: Ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal, ja li està fent mal.
0: S'ha anat vestint sense cap pressa, s'ha passat el gin d'un got, ha dit salut deixant la peça i em vaig quedar com un...

0: gràcies, Johnny.
1: Guillermina Mota, pícara com mai, cantava aquesta apologia de les relacions sadomaso escrita als anys 50 a França per aquest home tan singular, Boris Vian, que va ser trompetista de jazz, enginyer frustrat, periodista, traductor, poeta, novel·lista, un home que va viure uns anys a casa de Yehudi Menuhin i que va escriure sota pseudònim la majoria de les seves obres. Va utilitzar, atenció a la dada, més de 30 pseudònims diferents. Boris Vian, un personatge apassionant que us recomanem conèixer. Si us donen paper pautat, escriviu per l'altra cara. Juan Ramón Jiménez. El poeta Juan Ramón Jiménez ens suggereix escriure pel cantó no pautat, és a dir, sense guió, sense pauta, sense límit, amb la imaginació com única consellera. Aquest home sensible i depressiu, que insistia en escriure amb Jota, el seu cognom, va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1956, tot i no tenir una producció gaire extensa. Però la sensibilitat desplegada a la prosa poètica del seu Platero i jo, aquella obra meravellosa que retrata la seva Andalusia com ningú, li va fer mereixer el guardó. Anys més tard, el compositor d'origen italià Mario Castelnuovo Tedesco va escriure una suite per guitarra basada precisament en aquest bellíssim poema que és la que estem sentint.

Era Andrés Segovia a la guitarra, amb el seu so inconfusible. La guitarra de Segovia cantava, literalment, com ningú més ha aconseguit. I aquest efecte és molt patent a la versió de Platero i jo, que va deixar enregistrada i que hem volgut compartir amb vosaltres. En els llibres no ens trobem res que no siguem nosaltres mateixos. Curiosament, això sempre ens reporta un gran plaer. I llavors diem que l'autor és un geni. Thomas Mann.

Un dels moments més feliços de l'entrecreuament entre literatura, música i cinema és el del text de Thomas Mann, Mort a Venècia, que va portar Luchino Visconti a rodar en una decadent Venècia el meravellós film homònim, en el que va incloure el preciós, bellíssim adagietto de la cinquena sinfonia de Mahler. Una música que enfatitza a nivells gairebé insuportables el dolor que experimenta el protagonista de la novel·la. Protagonista que és un home madur, conscient de la seva decadència física i artística, i que s'enamora perdudament d'una figura angelical, un adolescent quasi real, símbol de la puresa i de la innocència en un món corrupte i malalt. Un amor que momentàniament li dona al protagonista una esperança per aturar la seva decrepitud, però que finalment és qui el condueix a la mort. Visconti modifica la història de Mann lleugerament i fa que el protagonista tingui certes semblances amb Gustav Mahler. I llavors tot, fins i tot la música, hi encaixa a la perfecció.

0: Hem sentit el famós adagietto de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler en la versió de Sir John Barbilori i l'Orquestra Filharmonia, una de les millors versions que s'han enregistrat.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, cada any es publiquen a Espanya més de 60.000, atenció, 60.000 títols diferents, més de 6.000 en català, dels quals el 90% són primeres edicions, amb una majoria de títols considerats literatura, seguits de textos de ciències i d'assaig. En qualsevol cas, una quantitat inabastable, inhumana, que fa més vàlida que mai la frase que va pronunciar Henry David Thoreau i que deia: "Llegeix primer els millors llibres. Potser no tinguis una altra oportunitat de llegir-los." Tants llibres i tan poc temps. Frank Zappa.

Nord-americà d'origen italià, Frank Zappa ha estat un dels artistes més polièdrics i polifacètics del panorama musical al segle XX. Va ser un autèntic músic transversal que va navegar entre el rock, el blues, el jazz i l'electrònica sense cap complexa, lliurement. Ell ha estat sobretot conegut com a guitarrista i compositor, però no tothom sap que aquest home de curiositat insaciable va començar en el món de la música fascinat per les obres contemporànies d'Edgar Varèse, per exemple, d'Anton Webern o d'Igor Stravinsky. Ell ha arribat en aquest espai d'avui per la seva frase "tants llibres i tan poc temps", i també de la seva extensa discografia us hem portat aquest tema, "Oncle Remus".

era Oncle Remus, de Frank Zappa, un títol que fa referència a un llibre, precisament. És un llibre escrit per Joel Chandler i que és un recull de faules, mites i màgia presumptament explicats per un personatge fictici que es diu així, Uncle Remus. Contes que recullen tradicions i llegendes afroamericanes indígenes del sud dels Estats Units. Deia George Raymond Martin que un lector viu mil vides abans de morir i qui no llegeix només en viu una. George Simenon, per la seva banda, va dir que escriure no és una professió, sinó una vocació d'infelicitat. I George Orwell va dir que els millors llibres són el que expliquen el que nosaltres ja sabíem. L'escriptura s'assembla a la prostitució. Primer es fa per amor, després per alguns amics i finalment s'acaba fent per diners. Molière. Si Molière hagués viscut avui en dia, hagués estat probablement monologuista. La seva llengua àcida i irònica posava en evidència a nobles, metges i pretensiosos diversos, i ho feia a través de les seves comèdies, comèdies que sovint ell mateix interpretava, com l'avar, el misàntrop, l'impostor, o la que va inspirar la música que estem sentint, el burgès gentilhome. La història d'un home senzill de la burgesia que vol arribar a ser aristòcrata. La comèdia, amb música del gran Lully, va ser estrenada al meravellós castell de Chambord l'any 1670 en presència de Lluís XIV, el rei sol.

Era la versió de Jordi Savall de la coneguda Marxa dels Turcs de la comèdia ballet de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Un bon llibre és la preuada sang d'un esperit magistral, embalsamada i atresorada amb el propòsit d'aconseguir una vida més enllà de la vida. John Milton.

poeta, polemista i historiador, John Milton va ser un personatge preeminent de la Commonwealth britànica al segle XVII, a l'època de la República de Cromwell. La poesia de Milton reflecteix les seves conviccions sobre la inestabilitat de l'època i també els seus ideals de llibertat personal. El seu poema èpic, El paradís perdut, basat en la història bíblica, és considerat com el més gran mai escrit en llengua anglesa. Va servir, per exemple, de base a Haydn per escriure el seu oratori La creació, que tants èxits li va proporcionar la seva maduresa. Nosaltres avui hem deixat de banda el senyor Haydn i hem tirat de Nick Cave and the Bad Seeds, que en el seu tema Red Right Hand s'inspira directament en el poema de Milton. Aquesta mà vermella de la que ens parla la cançó és la mà de Déu que amenaça el diable, tal com es descriu en El paradís.

0: Hem sentit Nick Cave i les males llavors, Nick Cave and the Bad Seeds, interpretant un dels seus temes mítics, aquest Red Right Hand, la mà divina que castiga el mal, tal com va versificar John Milton al Paradís Perdut.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Hi ha aficionats a la lectura, devoradors de novel·les, addictes als assajos, enamorats de la poesia, ionquis de la literatura d'autoajuda, lectors secrets de literatura eròtica, lectors d'enciclopèdies i manuals. Cada llibre té el seu lector, però també hi ha els qui, més que llegir, estimen l'objecte físic del llibre, la seva olor, el seu tacte, una enquadernació ben feta, una textura de paper agradable al tacte. Hi ha qui compra llibres per col·leccionar-los. L'escriptora Janet Winterson, autora de La fruita prohibida, deia que col·leccionar llibres és una obsessió, una ocupació, una malaltia, una addicció i una fascinació. Mai és un hobby. I en això hi ha un altre autor que va ser un col·leccionista compulsiu. La seva casa era, a Milà, una immensa biblioteca, amb totes les habitacions, fins i tot passadissos, plens fins al sostre de llibres, nous i antics, edicions primeres, pergamins incunables i edicions originals de novel·la i poesia, però també de filosofia, esoterisme i màgia. Aquest senyor es deia Umberto Eco. M'encanta ensumar l'olor de tinta que fa un llibre pel matí. Umberto Eco.

Karl Lagerfeld va dir un cop que l'olor d'un llibre recent imprès és el millor aroma del món. I, amics i amigues, haig de dir que en això coincideixo amb ell, com coincidiria Umberto Eco, filòleg, semiòleg, llatinista, cultíssim i brillant col·leccionista de tractats. Un home que va ser conegut pel gran públic el dia que va publicar El nom de la rosa, aquella novel·la fascinant d'intriga policíaca ambientada a l'edat mitja i en la que, a pesar d'estar farcida expressament, ho va fer Umberto Eco, farcida de frases en llatí i d'ocultismes, va arribar a ser un best-seller. El brillant film que Jean-Jacques Zanon va fer de la novel·la comptava amb música de James Horner.

I amb la música que John Barry va escriure per la Lletra Escarlata, basada precisament en un text de Nathaniel Hawthorne, anirem acomiadant aquest espai que hem dedicat íntegrament als llibres, als escriptors i l'escriptura. Ens han quedat al tinter, mai millor dit, moltes més cites, com per exemple la d'Anatole Voyard, que deia: quan més m'agrada un llibre, més a poc el llegeixo. O la cita encara més canalla de John Waters, que no vull deixar de dir. John Waters diu: si vas a casa d'algú i no té llibres, no te'l follis. Bé, doncs, estimats, estimades, fins aquí aquest espai de lectura i de música que hem fet avui amb Pere Sánchez al muntatge i qui us parla, Lluís Bonamusa, que es declara bibliòfil malaltís. Gaudiu del plaer de la lectura, sigui quin sigui l'estil, i si pot ser, acompanyada de música. Ja sabeu, de bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: El cabell humà té propietats naturals úniques. És lleuger, és resistent i fins i tot és capaç d'absorbir hidrocarburs. I per aquest motiu es pot fer servir per diferents usos. En aquest sentit, l'Acadèmia Premium by Lídia Casanova de la nostra ciutat s'ha adherit a Click Recycle, un projecte que transforma el cabell tallat en un recurs que és útil pel medi ambient. Avui ens acompanya la directora del centre, la Lídia Casanova. Què tal? Molt bon dia.
5: Què tal?
4: Per descobrir quin és aquest ús i com es treballa aquest cabell tallat. El cabell, de fet, es recicla per fer-ne extensions, per fer-ne perruques, no? Això és sabut per la gent en general, no? Ara bé, que se'n puguin fer barreres flotants per absorbir residus al mar, això ja sorprèn més, no? Quines són aquestes utilitats que té el cabell tallat? El cabell que surt dels vostres centres?
5: Doncs sí, és una iniciativa de Click Recycle superinteressant, perquè el que fa és fa una espècie de mitjons bastant grans, els posa dins dels oceans i el que fa és absorbir els miniplàstics i els hidrocarburs.
4: O sigui, fa com una mena de xarxa,
5: sí,
4: amb el cabell.
5: Sí, és com una, que absorbeix. I nosaltres dins del nostre projecte educatiu, doncs una de les branques que toquem és la sostenibilitat, i quan la Valerie, que és la directora de Click Recycle, ens va trucar i ens va, bueno, va venir a fer una xerrada a l'escola, vam dir, ens hem d'apuntar, però ja. I realment els resultats que dona són espectaculars, perquè no només és el mar, també estan fent unes catifes per la part agrícola, que serveix per mantenir la humitat, perquè no surtin herbes dolentes, i aguantar molt més.
4: Que és un material completament natural, no? Que no contamina.
5: Que no contamina, al revés.
4: I que fa de malla, no?
5: Exacte.
4: Entenc. Com us va arribar aquesta proposta de participar a Click Recycle, no? Com veu conèixer l'entitat i des de quan hi formeu part?
5: Doncs nosaltres ja havíem sentit parlar d'ella perquè havíem vist diversos salons que treballen amb L'Oréal, doncs que estaven adherits, i vam trucar a la Valerie i li vam dir, escolta, que volem informació sobre això, ens agradaria que vinguis a l'escola, que expliquessis als alumnes doncs què es fa, com li podem donar una segona vida a aquests cabells, i va ser acabar la xerrada i vam dir, bueno, ja, què hem de fer per estar dins d'aquesta associació i cuidar també el nostre planeta.
4: Per també veu ser proactius, en
5: totalment.
4: Aquest sentit, no us van venir a picar
5: sinó
4: que veu ser vosaltres.
5: Vam ser nosaltres.
4: Tinc entès que també té aplicacions això en l'àmbit agrícola,
5: sí.
4: No? Com ens deies, com el cabell pot tenir cura dels cultius? S'utilitza per mantenir humitat, deies?
5: Sí. Hi ha molt menys rec. De fet, la Valerie ens va explicar que quan ella era petita...
4: En temps de sequera això és important.
5: Exacte. Quan ella era petita, vivia en camps de vinyes i els pagesos allà el que feien era posar cabell humà al voltant de les vinyes perquè els porcs senglars no s'hi apropessin. Llavors, a partir d'aquí, ella va desenvolupar un mètode...
4: Per l'olor, potser, també, o...?
5: Per l'olor. I doncs ha creat unes catifes, que és això, es posen a la terra, i el que fa és evitar que surtin males herbes i aguanta molt més la humitat de la sorra.
4: Que estic pensant, quina durabilitat té el cabell humà tallat? Vull dir, és un material que tu poses al mar o poses en un terreny i que acabarà sent absorbit naturalment, s'acabarà biodegradant.
5: És supercontaminant.
4: No, contaminant el cabell.
5: Sí,
4: ah, sí?
5: I per això s'ha creat aquestes formulacions... doncs per donar-li una altra vida.
4: És contaminant quan l'incineres o
5: quan,
4: és contaminant?
5: Quan es desfà.
4: Quan es desfà.
5: Les ungles i el que veus de les coses més... Sí. Contaminants que hi ha.
4: Quants quilos de cabell doneu a Click Recycle cada any?
5: Bueno, nosaltres és una iniciativa que fa molt poquet que hem començat i, de fet, ara hem d'enviar la primera
4: remesa.
5: Sí, la primera remesa. Hem d'omplir 4 bosses bastant grans, però, bueno, nosaltres tallem els cabells a moltíssimes clientes cada dia, amb la qual cosa no... Però no podem tampoc fer servir qualsevol cabell.
4: Això anava a preguntar. Tot el cabell tallat és aprofitable o
5: no.
4: Si és tanyit? No, si és...
5: Tot és aprofitable sempre i quan no estigui contaminat per plàstics, papers, el terra d'estar net. Perquè un cop cau a terra, si hi ha altres coses allà, doncs ja no ho podem fer servir. Llavors nosaltres tenim uns protocols que ho hem fet juntament amb els alumnes i abans de tallar ja escombrem perquè aquest terra estigui net I llavors són els mateixos alumnes els que hi agafen el cabell, el posen dins la... Bueno, és un sac de paper reciclat i allà anem acumulant tot el cabell i un cop al mes, més o menys, ens ho venen a buscar.
4: És aprofitable tant cabell tenyit com cabell canós, per exemple, qualsevol. Hi ha algun que estigui més ben indicat que un altre?
5: És igual.
4: Tant és.
5: Si el color, si el tint no fa mal a la persona humana, doncs no farà mal tampoc després.
4: Com impliqueu els vostres alumnes en aquest projecte de sostenibilitat?
5: Doncs mira, per poder-los... perquè ells vegin la necessitat i formin part d'aquest procés com nosaltres volem, primer de tot hem fet que ells facin el protocol. Hem fet que ells en grups l'escriguin, quin és el pas a pas, quines són les eines que han de fer servir, com s'emmagatzemarà, qui trucarà a Clear Recycle perquè ens ho vinguin a buscar. Llavors és una manera que ells se sentin doncs, que formen part d'aquest projecte, que no és una cosa imposada. No? I ha estat fàcil, perquè des de l'escola ja reciclem, però ara ha estat donar doncs, un pas més i donar una segona vida a aquest cabell.
4: Fins ara què passava amb aquest cabell tallat?
5: Doncs anava a la brossa, a restes.
4: A restes.
5: Sí.
4: I ara...
5: Ara no. Ara tenim un contenidor.
4: Heu reduït moltíssim el vostre residu, llavors, entenc, no?
5: Sí.
4: Cada quant han de venir a buscar-lo?
5: En teoria, quan omplim les 4 bosses.
4: I calculeu que serà que cada 2 mesos aproximadament,
5: una cosa així?
4: Menys, fins i tot, eh? La vostra clientela, no sé si és coneixedora d'aquesta nova vida que doneu als cabells, si ho compartiu també, i no sé si heu notat interès, no?, per la vostra acadèmia doncs, arran d'aquesta proposta.
5: Quan li dius a una clienta que aquest cabell serà reutilitzat, és com que ja no em dona tanta pena tallar-me els cabells,
4: no? Això és veritat, eh?
5: Explicar a la clienta forma part del pas a pas que els alumnes han de fer dins d'aquest reciclatge.
4: O sigui, ho expliquen ells mateixos,
5: eh? Ells ja saben el que han de dir i què es fa amb aquest cabell. És superinteressant. I ara una de les coses que tenim pendents és anar a la platja de Badalona amb la Valerie i que els propis alumnes vegin la quantitat de residus que es deixen allà a la sorra i que tot allò va per al mar. Si el mar està ple de plàstics...
4: Aquests mitjons que deies de taller de cabell tallat, on estan distribuïts? Aquí a la nostra costa n'hi trobem?
5: Al port de Barcelona.
4: Al port de Barcelona,
5: sí, sí. Sí, ja hem parlat amb la Valeri, a veure si podem també...
4: Veure-ho doncs, in situ, no?
5: In situ a Badalona, perquè a més, ella viu aquí, és de Barcelona, però ara ha vingut a viure a Badalona. Estaria molt bé que el nostre port puguem tenir...
4: I tant. Quin és el circuit que fa el cabell? Ells els venen a buscar des de Click Recycle?
5: Sí.
4: I és ella mateixa que...
5: És ella mateixa que ho fa
4: tot. Confecciona aquests mitjons i que la boca...
5: Jo li dic mitjons...
4: O que el col·loca al mar.
5: Sí, però és realment un...
4: Com una xarxa.
5: Sí. Bastant gran,
4: no ens hem d'imaginar. Per tant, entenc que ens deies que els alumnes han dissenyat aquest protocol i són ells també els que avisen al client de què passarà amb el seu cabell,
5: exacte,
4: no?
5: Exacte.
4: Com va estar aquesta elaboració del protocol? Què és el que inclou? O no sé si us heu fixat en altres protocols d'altres acadèmies?
5: Bueno, no. De fet, som l'única escola a tot l'estat espanyol pionera en reciclar cabell. Aleshores, bueno, dins de la nostra formació... No, és una escola de perruqueria, estètica i ungles, però no és només tècnica, és molt més. Nosaltres anem molt més enllà. Ensenyem a l'alumne aquesta transformació i aquest pensament més professional. Llavors, una de les assignatures que tenen és gestió del negoci, que la fan amb mi, i fem protocols de tot. I el reciclatge, doncs, n'és una part.
4: A vosaltres us suposa, diguéssim, el formar part d'aquesta iniciativa una feina o molta feina addicional al vostre dia a dia?
5: Cap ni una,
4: perquè el cabell ja s'ha de recollir, no? Com ha canviat també la manera de treballar al Saló des de que participeu en aquest projecte, si és que ha canviat?
5: Ha canviat la manera de recollir el cabell, però realment és molt satisfactori també veure com els alumnes estan tan implicats, inclús ells van decidir doncs, comprar un recollidor i una escoleta molt més petita, tota de fusta, per poder recollir aquest cabell. És a dir, que ells estan super involucrats i feliços d'aquesta iniciativa. perquè al final estem ajudant a que el nostre futur, el nostre planeta en el futur, doncs estigui millor cuidat.
4: De fet, el projecte, com ens explicava la Lídia, minimitza residus, però sí, no només al mar, perquè avui dia es calcula que 2,2 milions de quilos de cabell a tot el món s'acaben convertint en residus convencionals, que es cremen o que acaben en abocadors, ara ens deies que van anar per al contenidor de la resta, no? I això vosaltres, doncs, ho permeteu també, en certa manera, minimitzar,
5: Exacte.
4: Creus que les acadèmies de perruqueria haurien d'incloure la sostenibilitat dins de la vostra, de la seva formació?
5: Jo crec que hauria de ser obligatori. Escoles i salons de perruqueria. Tenint en compte que se li pot donar un segon ús i que això ajudarà a, doncs, al planeta, crec que hauria de ser obligatori recollir aquest cabell.
4: I altres materials d'un saló de perruqueria que puguin ser també reutilitzats o reciclats?
5: Bueno, tot els envasos dels productes, tot això sí que ho fem a la brossa dels plàstics. Les tovalloles són desechables. Podríem tirar-ho amb el que és roba i cotó, però no, barrestes també, perquè tenen microplàstics. Aleshores, realment, bueno, és el que fem. Paper, plàstics i restes, vidre i el cabell.
4: Aquesta és la primera vegada, Lídia, que vosaltres com a acadèmia participeu en alguna iniciativa benèfica d'aquest estil? O en algun pla, diguéssim, de sostenibilitat?
5: De sostenibilitat, sí, però fer coses pels altres n'hem fet.
4: Sí, en altres ocasions.
5: Exacte.
4: A part del títol de perruqueria i d'estètica, tinc entès que tu també ets llicenciada en psicologia.
5: Sí.
4: Ho dic perquè què significa per tu, a nivell personal també, el fet de participar doncs, en aquest projecte? No sé si té un impacte, també.
5: La sostenibilitat?
4: Sí.
5: Bé, per mi l'impacte és poder transformar aquestes vides dels nostres alumnes, perquè molts ni reciclen a casa. Per molts d'ells és una cosa nova. I ens poder aportar, no? La meva part de anem a canviar la manera de veure les coses, anem a canviar la manera de fer les coses, per mi és molt gratificant.
4: Quants alumnes teniu el dia d'avui?
5: 42.
4: 42, de cicles formatius.
5: No, és formació totalment privada, no fem cicles formatius, perquè la nostra formació està molt orientada a les necessitats del perruquer o de l'esteticista. O sigui, els ensenyem allò que després els hi demanaran, i no és només tècnica. És el saber estar, és la imatge, és l'actitud, és el tenir objectius a final de mes... És una altra filosofia d'ensenyament.
4: Quants anys fa que esteu vosaltres operatius a Badalona?
5: Doncs, mira, això ho va obrir el meu pare el 82, i jo vaig treballar més o menys 13 anys, però després me'n vaig anar a viure als Estats Units, i quan vaig tornar, doncs, aquesta mentalitat americana, no? Vaig dir, escolta, jo vull seguir amb aquesta escola, però vull fer-ho... canvien algunes cosetes, no? I ara fa des del 2019 que vaig tornar i vam començar i hem canviat el projecte completament.
4: Molt bé. Doncs, Lídia Casanova, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona també per aquesta iniciativa i aquesta col·laboració amb Click Recycle i per haver-nos ensenyat que el cabell, un cop doncs, ens desprenem d'ell, no, pot tenir una altra utilitat i que pot ser molt important, la de retirar doncs, olis, hidrocarburs, residus que hi ha al mar. Gràcies, que vagi
5: gràcies
4: bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Adéu.
5: Adéu.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Ens acompanya en Miquel Creixell. Què tal, com estàs?
0: Molt bon dia.
4: Per tant, és moment de posar-nos les xiruques, de sortir
0: a caminar una mica.
4: Una mica pels carrers de la ciutat. Vaja, que es pot fer amb espardenyes, amb un calçat còmode, Tampoc calen xiruques.
0: Tant que sí.
4: Però sí que anem a un carrer una mica costerut, no?, que és on ens vam quedar en aquesta ruta que ens proposa en Miquel, que és el carrer de Barcelona.
0: Exacte. El que passa és que ja ho fem de baixada, perquè hem sortit de veure les restes del Teatre Romà i ara ja anem de baixada pel carrer Barcelona, que es diu així, evidentment, perquè el camí lògic des de l'antiga ciutat de Badalona, de la petita vila de Badalona, a la capital, a Barcelona, és el camí de Barcelona.
4: I què en sabem del carrer de Barcelona? Què val la pena destacar?
0: Doncs bé, anem avançant i trobem una cantonada, un carrer que va abocar-se al carrer de Barcelona, que és el carrer de la Quintana Alta. Molt bé, aquest és el nom. Des de fa molt de temps hi ha nom oficial, però també se li diu, o se li va dir, amb una altra denominació, El pas de la guineu.
4: Pas de la guineu.
0: Per què el pas de la guineu? Home, penseu que fa... Estem remuntant-nos a segles, no? A dos segles enrere. La ciutat acabava allà. I la resta ja hi ha descampat, ja hi ha camp. A l'hivern, especialment, les guineus, quan tenien gana, s'acostaven per allà per veure què podien espigolar dels galliners de la ciutat. Uh-huh. Perquè la ciutat acabava allà. I és per això que la gent deia el pas de la guineu. Fins i tot avui, en el nomenclàtor badaloní, un carrer, un passatge que va abocar al carrer de la Quintana Alta s'anomena passatge del pas de la guineu. Però, escolteu, si feia por a vegades passar pel pas de la guineu, no era exactament només per les pobres guineus.
4: Que eren inofensives, o
0: sí,
4: més o
0: perquè
4: menys.
0: Suposo que fugien,
4: no
0: com veien.
4: No tant per les gallines, però
0: exactament,
4: sí per les
0: persones, exactament.
4: No?
0: Sinó perquè allà s'ambienta una llegenda molt, molt coneguda, que, si voleu, us l'explico.
4: Home, i tant.
0: Us l'explico.
4: ja fa estar.
0: A mi me la van explicar els meus pares de molt petit, i després van estar molts anys que ningú me'n va esmentar res, fins que als anys 20, als meus 20 anys, perdó, un historiador badaloní me la va tornar a explicar. I a partir d'aquell moment, jo, en la meva tasca docent de 45 anys...
4: L'has anat explicant a l'aula?
0: Moltíssimes
4: sí,
0: vegades, moltíssimes vegades. En la meva versió, perquè, evidentment, les llegendes tenen diverses versions. Uh-huh. I avui us explicaré la versió que jo explicava en aula i que té la característica de que no li dono un final, li deixo un final obert.
4: Perquè cadascú faci la seva interpretació
0: exactament.
4: Final,
0: exactament. Us la llegeixo. A principis del segle XIX... hi havia una família formada per un matrimoni i la seva filla adolescent, que vivia en una masia als afores de la ciutat. Aquesta noia li agradava molt ballar, i quan va arribar la festa major a dalt la vila, la festa major d'agost, va dir als seus pares que volien el ball que es feia a la plaça, però aquests no la van deixar. El pare estava malalt i la mare l'havia de cuidar. Per tant, la noia sola no podia anar-hi. És massa tard de la nit. Comença poc abans de la mitjanit. Definitivament, no hi va. Ella no accepta de bon grat la negativa. Havia esperat tot l'any aquell moment i fins i tot s'havia fet un vestit. La discussió amb la mare és fortíssima, amb plors i crits. I s'acaba amb una frase histèrica de la noia. Doncs jo no hi ha el ball ni que sigui amb el dimoni. Al cap de poca estona, truquen a la porta. La noia veu la imprecaució, amb la cadena posada. És un jove molt ben vestit i educat que li fa una pregunta. Perdoneu que us molesti, senyoreta, però sóc foraster. Vull anar al ball de festa major i no sé el camí. Em podríeu orientar, sisplau? La noia, en un segon, veu la solució del seu problema a l'abast. Demana al xicot que s'esperi un moment i va parlar amb la seva mare. I li proposa de demanar al xicot que l'acompanyi al ball i que després la torni a casa. A la mare la proposta no li fa gens ni mica de gràcia. Però pensa que si diu que no... tornarà a començar aquella discussió desmesurada d'abans. Accedeix a anar a conèixer el noi. I, certament, quan el veu, li causa una gran impressió. Que fi i que elegant que el troba. La mare li fa arribar la proposta de la noia. El noi contesta que, encantat, que és un honor la confiança que li fan. Ja podeu imaginar en la caia de la noia... Mentre el xicot s'espera al rebador, la noia puja corrents a la seva habitació a arreglar-se. Surten tots dos en la foscor de la nit amb direcció a dalt la vila. La mare s'està una estona veient com marxen. I arriben a un pas estret entre parets, ja molt proper a les primeres cases, que s'anomena el pas de la guineu. Anàvem parlant, noia i noi, tranquil·lament, quan de sobte toquen les 12 al campanar de Santa Maria. I la noia fa el que ha vist fer sempre la seva mare, el senyal de la creu, tot dient Ave Maria Puríssima. El noi, en veure i sentir això, es queda palplantat. El rostre li va canviant, agafant una expressió de ràbia, d'odi. La noia s'aparta una mica i, en veure aquell canvi, li pregunta Què us passa, senyor? Que no us trobeu bé? Però ell no contesta. Almenys no contesta amb paraules. De dins seu surten uns murmuris inintel·ligibles per a la noia, que venen de molt endins i amb una veu cavernosa. Sentir-lo és angoixós. La noia ara es va tirant cap enrere i va tirant-s'hi fins que topa amb una de les parets del pas de la guineu. I ara el rostre de la noia ja reflecteix una sensació de terror. I el noi, a poc, però decidit, estenent els braços, ja s'adreça cap on és la noia. Deixem la llegenda aquí i poden haver diversos finals.
4: Hi ha diversos finals o no?
0: Sí. Hi ha diversos finals.
4: Però vaja, has esmentat el dimoni de la vila, aquest pas de la guineu, l'església de Santa Maria, no? I per tant hem pogut, al costat d'aquesta llegenda, doncs anar recorrent també aquest escenari. Déu-n'hi-do, Estàs fet tot un conte-contes. Doncs aquesta és la llegenda del pas de la guineu. Ens vols compartir el teu final o no? Prefereixes deixar-lo obert?
0: Bueno, sí, en tinc un de final, si voleu, però n'hi ha d'altres, Deia, l'endemà al matí, al pas de la guineu, van trobar morta la noia. No sabien dir de què havia mort, però tothom que va veure el cadàver va estar d'acord que donava la sensació que aquell cos havia estat buidat, que algú se li havia emportat l'ànima.
4: Un cas digne de ser investigat per l'equip de Carles Porta,
0: Exacte.
4: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Miquel. Que vagi bé.
0: Adéu-siau.
4: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
7: Bon dia a tu, i doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
6: Parlant de l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
7: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un moment de gran creixement. Però abans, un moment d'explicar què és el que va fer Josep Fradera, presentem-lo, perquè per molta gent avui només és el nom d'un carrer al barri de la Salut. Però Josep Fradera va ser un enorme arquitecte. Va projectar molts edificis públics, com ara el Mercat Torner, encara en marxa, el Mercat Central del Peix, ja desaparegut, l'Escorxador Municipal, avui un centre cívic a la Salut, o el Cementiri Nou de Sant Pere, el que hi ha a sobre del barri de Pomar. Però avui ens ocuparem aquí, en aquest programa, del seu ambiciós projecte d'Eixample de Badalona, que no es va aprovar oficialment fins al 1936. I ara ja, Tuti, fent espòiler, podem dir que no s'arriba pràcticament a aplicar.
6: Doncs va, centrem-nos en el Pla d'Eixample de Badalona. No sé quin era l'objectiu del projecte.
7: L'objectiu era endreçar el creixement de Badalona, que l'any 1926 ja es veia que era molt accelerat. Escoltem el que explicava Josep Fradera, ell mateix, al setmanari L'Eco, ara fa 100 anys, sobre el principal objectiu del seu projecte d'Eixample de Badalona.
8: He dividido Badalona en distintas zonas. con arreglo a las diversas necesidades y actividades que en ella se hacen sentir. Una amplia zona industrial próxima al mar y a la estación de mercancías en la porción occidental, donde pueda establecerse cuando convenga el acceso amplio i còmodo a un puerto.
6: Res a veure, pel que entenc, amb el Plaça Cerdà, Barcelona.
7: Res, totalment res. El que va fer Josep Fradera va ser dividir la ciutat com la tenim ara, és a dir, una estació de tren de mercaderies que hi havia al barri del Progrés, a mig camí de l'actual estació del tren i el canal del Gorg. Allà s'hi va dissenyar una enorme zona industrial que ara mateix ha desaparegut gràcies a l'obertura de la Ciutat del Mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
8: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
7: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tot i no tot el projecte es va fer realitat anys després.
6: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
7: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
8: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
6: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
7: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926. Avui fa 100 anys.
8: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
7: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
6: Un segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no, Jordi?
7: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
8: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tranvía embistió a un auto frente a la calle del templo, resultando el auto con serios desperfectos.
7: Los frenos como de costumbre, quedem-nos amb la frase.
6: Això a Rodalies.
7: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
8: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
6: A Montgat, ¿no?
7: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
8: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse, indudablemente, una posible catástrofe.
7: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
6: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
7: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'ECO, perquè, segons va escriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'ECO va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
8: La importancia industrial de Badalona, siempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima, tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
7: L'ECO demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
8: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, i el resto de bomberos.
7: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'ECO, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
6: Aquest so podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
7: Ara mateix, sí. Sí, o a Fons 13, Sant Roc,
6: també,
7: per exemple.
6: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això m'ha escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
7: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'ECO.
8: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó, y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
7: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
8: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
6: Però no tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt a la Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
7: L'ECO de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
8: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
7: I l'article de l'ECO de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
8: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
6: D'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
7: Exactament.
6: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyadó.
7: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyadó i el que era la caserna, la carretera Madrid a França. Segons explica l'ECO, el projecte era d'una nova escola modèlica.
8: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
7: Efectivament, com molts heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyadó el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido, ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
8: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
7: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després, Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.

0: el 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
1: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. El Ecos va fer ressò de la notícia.
2: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 años, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
0: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
1: Sí, tot sovint parlem aquí, tuti, de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venien aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
2: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5, de nuestra ciudad.
1: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
1: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
2: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
0: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere, això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
1: Sí, Tuti, l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
2: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40, las cuales presentaban diversas contusiones.
1: Sense comentaris, no cal dir res més. Les agressions dels marits a les seves dones, l'Eco les qualificava de carícies. No va ser l'única notícia de maltractaments que va sortir a l'Eco el 17 d'abril de 1926. N'hi va haver una altra, escoltem.
2: Mercedes Codina ha denunciado a la policía a su esposo Francisco Albiol, acusándole de maltratarle de palabra y obra. La denuncia ha sido trasladada al juez.
1: Cal lluar la valentia d'aquesta dona que el 1926 ja va denunciar el seu marit per violència de gènere.
0: Jordi, acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
1: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos. Així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenaje a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
2: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la 1 del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron, salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
1: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
0: Però cal reflexionar, eh?, amb com ha canviat el vocabulari.
1: Sí.
0: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
1: la tercera edat.
0: Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, lo de les carícies m'ha deixat...
1: Boca badada
0: i garratibada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
1: bé. Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Doncs nosaltres continuem posant el focus en el talent de casa nostra, que ha trepitjat un dels escenaris més exigents de la televisió catalana, Eufòria. Un programa on no n'hi ha prou amb cantar bé, ja ho hem vist, cal gestionar la pressió, adaptar-se a cada gala, exposar-se davant d'un jurat exigent i d'una audiència que no perdona. Però què passa quan s'apaguen els focus? Què queda realment d'aquesta experiència? Doncs avui ens acompanyen dos artistes de Badalona que han viscut tot això en primera persona. Han trepitjat aquest escenari, han sentit l'eufòria del directe i també el moment difícil de dir adéu al concurs. La Clara Subiràs i l'Oliver Filgaire. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Com esteu?
3: Molt bé, molt content d'estar aquí.
4: Sí, la veritat que sí.
2: Fa molta a casa aquí. Vostra, no?
3: Total.
2: A la ràdio de casa.
3: Totalment.
2: Expliqueu-nos com comença tot. En quin moment decidiu vosaltres dos presentar-vos a Eufòria?
3: Doncs mira, jo era la tercera vegada que em presentava. Jo em vaig presentar la primera edició, a la tercera em vaig quedar a les portes, que era o un noi o jo, i aquesta va ser, la tercera de la vençuda, em torno a presentar perquè realment és el meu somni, jo ho desitjava des de fa molt, no? I sí que tenia una mica de por de, ai, no sé, si de cop em torno a quedar a les portes, doncs seré una altra vegada, doncs, decepcionar també
2: aquesta
3: la meva
2: frustració,
3: gent.
2: Exacte. No?
3: Però va haver-hi sort i molt contenta.
4: Jo, la veritat, va ser la Lluna qui em va enviar el reel de que s'obrien els càstings.
2: Com la Lluna?
4: La Lluna que va participar a l'Eufòria 3.
2: Dic, a veure, estem parlant d'esoterismes ara.
4: Perdona. No, doncs, em va enviar el reel de que s'obrien els càstings i tal, i jo, ni m'agafaran, no sé, tal. Vinga, va, m'apunto i mira, doncs a la semifinal vaig arribar.
2: Molt bé. Com és el dia a dia dins del programa? No sé si és tan intens com sembla des de fora. Sí,
4: és més intens del que sembla.
3: Encara més,
2: d'allò. O sigui, expliqueu-nos, què feu des de que us lleveu fins que aneu a dormir? Com és el dia?
4: Començo jo, doncs.
3: Sí, digues.
4: Per exemple, els diumenges, que és el primer dia d'assaig, doncs arribem a... o sigui, em desperto d'hora, anem a l'espai Eufòria, doncs fem la xerrada amb el Dani per fer tutoria, ens donen el tema i ja és, doncs, vale, hem de començar a treballar perquè si no, no arribem. Perquè el dia següent tenim posada en comú. Doncs ja és estudiar lletres, estudiar segones veus, veure que et quedi bé la cançó, mirar el to, és una bogeria.
3: Sí, bàsicament és de diumenge a divendres un no parar. Sí. Perquè després també tenim assajos de plató, que són assajos de, doncs potser, quan eren més, doncs eren potser 5 hores d'assajos, que potser només cantaves mitja hora, però la resta estaves esperant, però realment estaves allà, no? I sí, divendres hi ha de gala, que també que va supertard, dissabte l'únic dia com per descansar, però ja et donen les segones veus per la següent gala, llavors és un...
2: I clar, descansar poc.
3: Descansar poc, sí.
2: I descansar per vosaltres què és? Perquè sou molt joves, no sé què feu quan descanseu.
3: Mira, jo quedava amb amigues i amb amics, doncs, i em parlaven de qualsevol altra cosa, perquè a vegades sí que era aquesta cosa de que em preguntaven per Eufòria, era només Eufòria, i jo, ok, però necessito també parlar d'altres coses, perquè si no surts del bucle.
2: Clar.
3: Però sí, per mi era quedar, la veritat.
4: Per mi igual, sí, quedar amb amics era una mica de desconnexió. De dir, vale, porto una setmana de no parar, un dia de no pensar, de fer coses que no em faig normalment.
2: Amb què us heu sorprès a vosaltres mateixos com a artistes dins el programa i també com a persones? No sé si us heu descobert.
3: Buah.
4: El que es diu el concepte de zona de confort, sí, ha desaparegut, perquè hem fet tantes coses,
3: bueno,
4: tants
3: clar,
4: estils, que és com, ala, jo no sabia que podia cantar això i sí que ho puc fer, o jo no sabia que podia ballar i ho puc fer. És bastant heavy, tot el ventall d'oportunitats que et dona el programa, i és molt guai. O sigui, he descobert moltíssimes coses allà.
3: Jo també he descobert moltes coses, però també han sortit d'altres d'inseguretats, per exemple, perquè al final estàs molt exposat i crec que per nosaltres és la primera vegada que t'enfrontes no a aquest públic i que tothom té dret a opinar, desgraciadament, no. I afortunadament, no? Llavors, doncs, també doncs, aprendre a gestionar doncs, les meves emocions o quan de cop no li agrades a tothom.
2: Clar, perquè heu tingut molts haters.
3: A veure, hi ha hagut
2: com,
3: de tot.
2: Com es gestiona,
3: hi ha de tot.
2: Això?
3: Clar, és que com es gestiona, no ho sé. O sigui,
4: bueno,
3: aprendre a conviure, suposo, al final, i acostumant-te doncs, a això de que no pots agradar a tothom i que... Però, clar, sempre, si ho diuen, des del respecte, des de la crítica constructiva, hi havia vegades doncs, que trobaves comentaris que deies, uf, doncs potser no mirar-los, no?
2: Això també us en trobareu a la vida, eh?
3: Totalment.
2: No només
3: sí.
2: A les xarxes, o sigui, que us serveixi com una mena d'aprenentatge. Perquè és així.
3: Sí.
2: Quin ha estat el comentari del jurat que més us ha marcat? Per bé o per mal?
3: Per
2: el millor
3: per mal.
2: I el pitjor que heu dit. Ostres, això no m'ho esperava.
4: Jo diré un bastant graciós.
3: Ostres, ja sé què diràs.
4: Una vegada estàvem fent... Crec que va ser gala 5, gala 5, que l'Alfred em va dir... Sí, tot molt bé i tal, però no m'ha agradat aquest vibrato a corxeas. I jo em vaig quedar amb vale. O sigui, tècnicament no té gaire sentit. I jo va ser com... Vale. Entra per una vida i surt per una altra, perquè
2: no té sentit. I així, no? No vas fer cas.
4: I em va fer molta gràcia, i això ha sigut com un meme que de tota l'edició, i això m'ha fet molta gràcia.
3: Sí, total. Jo no ho sé, a mi crec que em marca bastant a la Gala 3 quan el Mamaduixa doncs, es va emocionar amb la meva cançó, que diu que normalment no s'emociona, no? I llavors va ser com, jope, doncs, sento que ha arribat, no?, el que he fet, i la interpretació, llavors crec que em quedo en aquest moment.
4: Sí, jo la veritat és que crec que qualsevol valoració positiva dels tres cracs que hi ha a la taula, sí, et toca, perquè al final és opinen guai de tu i és com, vale, que bé.
3: Total, sí.
2: Us ha passat alguna vegada que heu sortit, heu fet la vostra actuació, us heu pensat que us havia sortit d'allò més bé, uau, ho he patat, súper, i després,
3: sí,
2: no?
3: Sí. A mi m'ha passat la Gala 2, que em va tocar un reggaeton, i clar, jo és una cosa que... Uah, o sigui, sí, sí. Jo l'escolto, sobretot més en ambient de festa, no? Però clar, interpretar-lo... En la vida, de fet, els dos ens ha tocat... Bueno, tu el teu no era reggaeton, el teu era salsa, però era Bad Bunny. I jo me'n recordo que vaig pensar, buah, favorita, superguai, i no va acabar d'agradar.
2: De quallar el tema, eh?
3: O sigui, sí, vaig passar, però no era la valoració que jo potser tenia en ment en el seu moment.
4: A mi em va passar també a la gala 6, que vaig fer un tema del Siderland, que va ser Let Me Love Ya, que jo vaig fer tal, amb la coreo i tal, i jo vaig dir, vale, ha sortit molt guai, ha estat superdivertit, que era el que jo volia, i tal, jo supercontent, tal, i em van posar la segona part, i jo com, vale. Som-hi.
3: Total.
2: Vosaltres dos ballàveu, també, a part de cantar?
4: Que va.
2: Mira, l'Oliver em deia abans que no.
4: És la cosa que més vergonya em fa a la meva vida.
3: Però s'ha descobert com a ballarí, perquè t'ha fet actuacions ballant increïbles. Jo sí que ballava abans.
2: O sigui que pots dir, tu, Oliver, que t'ha descobert també aquesta faceta teva, no?
4: Jo he après a ballar, el programa.
2: A fer coreografies.
3: Totalment.
4: Sí.
2: Com viviu les hores prèvies abans d'una gala? Penseu molt en l'expulsió o no? O gaudiu, intenteu gaudir més del moment?
3: A veure, jo sí que ho pensava. Sí. Depèn de la cançó, perquè hi havia cançons que deies, buah, estic segura i jo crec que avui, jo crec que passo, però hi havia cançons que deies, ai, no estic segura. Sobretot ja cap a les gales finals, que ja veus que s'acosta, doncs, més la recta final, no? I potser de com no t'esperes d'arribar tan lluny, no? Però, per exemple, jo la Gala 10 em veia fora, amb la cançó que m'havia tocat, i vaig passar, però clar, queden tan poques ja que, no ho sé, tu què?
4: Jo, la veritat és que bastant tranquil. O sigui, jo la Gala 1 em vaig espantar de lo tranquil que estava. De dir, uau, què passa? No, he estat bastant tranquil. La veritat, de l'expulsió no pensava gaire, era com més de, va, gaudeix l'oportunitat, gaudeix que estàs aquí, que molta gent pagaria per estar on estàs tu. Gaudeixo i si, mira, i si ha d'arribar, arriba, i comencem la carrera, de veritat. O sigui...
2: Dèieu que tu t'havia tocat una salsa, no? Bad Bunny,
4: sí.
2: I tu un reggaeton. Amb quin estil us sentiu més còmode? Com definiríeu el vostre estil o què us agradaria cantar, si tinguéssiu l'oportunitat de gravar un disc?
3: Mira, a mi m'agradaria fer música en català i crec que m'agradaria fer alguna cosa com... No sé si coneixes a la Kiara Oliver, que és una noia que... O la Gracie Abrams, que són aquestes que també combinen amb la guitarra, sí. Com així més pop. Crec que m'hauria de fer alguna cosa així. Perquè jo toco la guitarra i és una espineta que se m'ha quedat clavada que no he pogut ensenyar al
2: programa.
3: Al programa. Però sí, alguna cosa així m'hauria de fer a mi.
4: Jo no ho sé. O sigui, jo sempre he sigut molt d'experimentar amb estils i ara que ho puc fer és com, vale, no sé què fer. Sí que és veritat que últimament estic bastant canyero i a mi el rock em flipa. I fer alguna cosa tipus com el que està fent Walls o com el que està fent Dani Fernández amb molta guitarra distorsionada, molt de power, m'agradaria. I català o castellà, doncs, no ho sé, el que es vingui, si em ve de gust posar en català, si em ve de gust posar en castellà, i una mica un mix.
2: Què és el primer que veu fer l'endemà de sortir del programa? Recordeu?
3: Uau! Clar, era
2: dormir,
4: diu.
2: Però que no
4: dormíeu
2: allà.
4: Bueno, sí, però clar, era dormir, estudiar segones veus i ja dissabte era un drama i va ser com dormir, aixecar-te i dir, buah, tinc diumenge de festa. I va ser com... Buah, heavy.
3: Sí, jo no, crec que... No
2: descansar.
3: Sí, no crec que vaig quedar amb ma germana i vaig parlar com de...
2: D'altres coses.
3: D'altres
2: també,
3: coses,
2: no?
3: També. Bueno,
2: per
3: sí,
2: desconnectar.
3: Total.
2: Clara, Oliver, ens canteu alguna cosa?
3: Sí, tant.
4: Vinga, som-hi.
2: Ens hi posem? Sí, sí, agafa... Ara agafaran la guitarra. Què ens tocareu?
3: Mireu, us hem preparat un mashup de dues cançons, que és la de Just the Way You Are, del Bruno Mars, mm-hmm, i l'altra és Castle on the Hill, de Ed Sheeran. Hem fet com, així com un mix.
2: Molt bé.
3: Durà dos minutets.
2: Doncs a veure, que ara em sembla que ha d'afinar, no? Que de...
4: Bueno, jo crec que
2: està afinada, bé, està bé? Sí. Doncs quan vulgueu. Espera't, baixem...
3: Ai, ok.
2: Baixa-li el micro a l'Oliver, que així... Ah, exacte, que vagi cap a la guitarra. Vinga.
4: Molt bé.

0: Ole.
1: Molt bé,
2: bueno,
1: molt
2: bé, més o menys.
1: Quin directe.
0: Gràcies.
1: Sí? Si algú de Badalona o algú de fora de Badalona que ens estigui escoltant ara mateix i somia entrar a un programa com Eufòria, què li diríeu? Que ho intenti sense pensar-hi, que s'hi llenci o que s'ho pensi dues vegades?
0: Jo que s'hi llenci, o sigui, per mi ha sigut una experiència super enriquidora, tant a nivell d'això personal com artística. Llavors, si de debò és el que et vols dedicar, és un trampolí molt heavy per arribar on tu vols.
2: Sí, jo crec que al final, si és el teu somni, l'has de perseguir sempre i el que calgui. Al final és una experiència que t'ensenya moltíssim, aprens moltíssim dels meus de Catalunya. I al final és que ho has de perseguir.
1: Mira,
2: ho has de fer.
1: Tu has après a ballar?
2: He après a ballar.
0: Tenim un ballarí aquí.
2: Molt heavy, però és que 100%. O sigui, s'ha de fer. Aquesta experiència s'ha de viure.
1: Clar que sí.
2: S'ha de viure.
1: Clara, Oliver, gràcies per haver passat avui al programa i haver-nos tocat així de bé. Gràcies i molta sort amb el que feu, eh?
0: Merci.
1: Que vagi molt bé.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
3: Són les 9.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bon dia, Badalona. És dimarts 18 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. El Departament de Salut ha posat en marxa el programa de reforços econòmics per a projectes de salut comunitària a tot Catalunya. Amb un pressupost de més de 240.000 euros, es finançaran 21 projectes seleccionats provenents de diferents equips d'atenció primària. Un d'aquests projectes és el CAPA, de Badalona Serveis Assistencials, al CAP de Nova Lloreda. La iniciativa està destinada a la gent gran. Comunitat, avaluació, prescripció i acció. Aquestes són les paraules que defineixen les sigles del projecte CAPA. La iniciativa, liderada per Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda, té l'objectiu de crear una xarxa comunitària amb participació per cuidar la salut dels col·lectius vulnerables i de formar un itinerari d'activitats arreu de la ciutat que serveixin de prescripció social com a eina terapèutica. Escoltem a Raül Porras.
7: I és el que pretenem amb el projecte, no? Els determinants de salut estan a la nostra comunitat i pretenem sumar, fer aquesta aliança i fer un itinerari on tothom participi per ajudar a un envelliment saludable.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a dos joves al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Una de les víctimes és un home de 21 anys de nacionalitat italiana que, segons alguns mitjans, estaria en coma induït. Mentrestant, el seu acompanyant, tot i l'agressió, no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els fets van passar el 12 d'agost cap a les 10 de la nit, segons ha avançat La Vanguardia. El diari apunta que els assaltants anaven amb un grup de 6 italians més, tots de la mateixa edat, i es van quedar endarrits quan van ser atacats. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona està investigant els fets. I ahir al matí va començar oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs. En aquest primer dia, els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions, com Àlex Reyes, Isaac Nogués, Sulex Magnovic, Ellis i Chitham, han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i també d'estaf. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Provítola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa, que es disputaran a Badalona. Avui a Badalona tindrem ambient molt càlid i xafogós amb temperatures al voltant dels 31 i 33 graus. El cel serà majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer núvols i algun xàfec puntual durant les hores centrals i també la tarda. Ara mateix 27 graus de temperatura a Badalona.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta, a mi em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt, molt concretes, de mallots grocs, d'etapes de muntanya, del Tour de França. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal, allò del despreocupado i despelucado, no, està molt bé, jo crec que fa molt d'estiu, potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola, hola, què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire. No? Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. I què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre es passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, pots de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya també. Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja estan habituant, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com seria, sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir al Tour de França.
0: A veure, torna'm a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem, deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ens
0: ara.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita a Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i altres ingredients meteorològics, que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això a representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a reser d'alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí, crec que avui sortíem de Bràfim, i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot, esbrinar més del que serem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44 edició, déu-n'hi-do 44, del festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafany, fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens vàrem fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades a l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als vols de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerús, ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi, dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu, eh? Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès, és la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenar de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí, i avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca, i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tant per la calor baixa que està fent, la fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més, connectem amb UAU Lleida, amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la Pera Conference. És aquella llargadeta, sí?
1: I tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb el Jaume Gardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la Pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de Pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, de manera que aquesta campanya s'està duent. Estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents calamarsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps, ja sobrepassàvem els 15 calamarsades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 calamarsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: Uh-huh. A hores d'ara, entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem de números globals. Aquí nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, la veiem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció. El 2023, una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits a terra per salvar els arbres. El 2024, tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025, parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havien patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya, parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, vull dir, llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mil·límetres de calibre. Llavors nosaltres ja fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests pagesos que hem invertit en plantar aquesta espècie de pera. Llavors, donar una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a d'altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. A fruita seca ens estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molts preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Avui en va ser una cosa, que la pagesia avui en dia està patint en tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima avui en dia, el moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça, ni que hi posem xarxes d'antipedra, que ens abaixen perdent 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateix o de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectàrea estem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer amb condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, bé... les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol varietat, la decisió és pròpia del pagès, o passa que si n'hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre plorem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari, el territori, o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració ja ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració necessita posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos. Qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40-50 milions d'euros d'una prevenció o allò poder apagar un foc. I llavors l'administració hem de jugar amb les cartes adelantades. Hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores. Llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'ho pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'agricultura, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. Quan qualsevol petita estació de metro de Barcelona estem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros, seria una petita estació de metro de Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació al món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya i cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'hi acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també influït. Anava a preguntar com ho notarem al mercat, això, aquests problemes que esteu tenint de producció de concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu. Vull dir, jo parlaré una mica en general de fruita dolça ara. Sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem en fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïnis i així, estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, a mercat no ho trobareu. Gustativament, si hi ha bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia grans superfícies estan oferint oferta de 1,50 €. Quan hem tret dos costos de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. Llavors, a les grans superfícies, pràctics d'€1,50 vol dir que el pagès no arriba a cobrir costos en aquest moment. I les grans ofertes que s'estan fent de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix la gran distribució, només hi ha una cadena de gran distribució que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga. La venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites. Ja veieu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble. Vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat. Potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més d'un 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita. Què és el que més o menys cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes caurosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir... no sé, jo els últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, ha arribat un estrès que ha de traure la seva... el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, i ha vingut per quedar. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada, i al final... unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra, i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des d'Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Matas i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, el pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Durar com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que sí que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà, i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja ha fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat.

0: s'estrenen els companys del Picat a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassada, m'hi dic jo, em sembla que el Picat sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al Picatí. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del Picat 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del Picat 2026.
0: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: Oh, i tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, què passa al Picat amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al Picat gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final, al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser a Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser el que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs, ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això. I gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes. I això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat

0: moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles de, des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic, i primer els petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus, i ja està.
1: Ens queda poc temps, va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, o eraus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates, expliqueu-nos.
2: Jo recordo una anècdota molt, bastant divertida amb un company de Masselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable, per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de l'armilla, i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista, a mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
0: Sí, sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
2: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència, i el mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto, i ho pots comentar i pots riure de tot això. Llavors, és això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt, perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar, doncs, perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
3: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
3: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a fer, a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona, els parla Alexis. O les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. L'excés de calor pot provocar deshidratació, esgotament i, en els casos més greus, un cop de calor. Una exposició prolongada a temperatures molt altes també pot agreujar malalties cròniques, especialment entre la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. Per prevenir aquestes situacions, la infermera familiar i comunitària del CAP Nova Lloreda, Maria Llagostera, recorda quines són les mesures bàsiques de protecció davant la calor.
4: Les hores de més calor i de més, les de més sol són entre les 12 i les 3. I després de més calor també podríem dir les 4 fins les 6. Llavors, de 12 a 6 intentar doncs, estar en llocs frescos, baixar les persianes de casa, hidratar-nos, si tenim ventiladors o aire, doncs utilitzar-los i intentar deixar aquelles coses més, doncs, que requereixen més esforç, no? Com anar a comprar, fer esport, fins i tot la gent que treballa i tot, intentar aquestes hores doncs, que siguin les més tranquil·les.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a dos joves al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Una de les víctimes és un home de 21 anys de nacionalitat italiana que, segons alguns mitjans, estaria en coma induït. Mentrestant, el seu acompanyant, tot i l'agressió, no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els fets van passar el 12 d'agost cap a les 10 de la nit, segons ha avançat La Vanguardia. El diari apunta que els assaltants anaven amb un grup de 6 italians més, tots de la mateixa edat, i es van quedar endarrits quan van ser atacats. La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Badalona està investigant els fets. I ahir al matí va començar oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs. En aquest primer dia, els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions, com Àlex Reyes, Isaac Nogués, Sulej Magnovic, Ellis i Chitham, han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i també d'estaf. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Provítola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. El primer partit oficial del Joventut serà el proper 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa que es disputaran a Badalona. Avui a Badalona tindrem ambient molt càlid i xafogós amb temperatures al voltant dels 31 i 33 graus. El cel serà majoritàriament assolellat, tot i que poden aparèixer núvols i algun xàfec puntual durant les hores centrals i també la tarda.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi hem preguntat, però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria, bon dia.
0: Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Què
0: diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu migdiada sempre. En Tour 51, migdiada. Tal qual,
0: sense més explicacions.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/51 ens diu soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim un parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el Tour a França jo li tinc una mica un amor odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i a més a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament tots els esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament. El que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, que és una molt mica... diferent. A mi em passa amb el tennis, he de dir, que em passa el mateix. Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira,
1: llavors després tenim un altre àudio que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no? Fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem, eh?
1: Poder, sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també, és una altra manera, no?
0: També, pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas, ells allà suant, pobres.
1: La veritat
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio
0: no.
1: que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat, però ni un, o sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i el nostre WhatsApp.
0: Genial, Estel. Estela. Doncs vinga, abans de tancar programa ens hi tornem a posar. Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de Ràdio Tordera la companya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el Tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana, pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto als últims moments per mirar l'esprint, i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats, perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant amb bici i també caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina?
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec. És com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil, tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte. Al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser, a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, ens genera preocupació, llavors és una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencem a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir.
9: Molt
10: això és
9: bé.
10: Molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, tu portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina o estàs potser mirant un WhatsApp de treball o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important important que quan la gent faci vacances que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, whatsapps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord, potser també això està la clau, qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte, un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal, per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'ha sonat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre, i està estudiat que quan les parelles estan de vacances comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no el suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és d'una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema en algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més.
10: Això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmode amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
9: Per no perdre't res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un, com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble, dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
9: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
9: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
10: Clar, pactar-ho. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
9: Molt bé, doncs amb tot, esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
9: I gràcies, Núria. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui, tinguem molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: On sou?
11: A la Secuita, Després de 4 hores i mitja, més o menys, de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades. Venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua. I ara ja, doncs, seguint el camí, que això encara han d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que, com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I tant.
11: Com cal? Doncs mira, sí. Carles Sabó, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, a l'antic ferrer del poble, tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret el pas dels portants.
12: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
11: Mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, espígol que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
12: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu espígol, també alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà... Bueno, avui, quan entreu a Tarragona, farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
12: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa Ion Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor alfàbrega.
11: I en quan hi hauria, més a més, amb novetat també, amb una cervesa amb alfàbrega, la Brufacanya.
12: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no?, i volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb alfàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
12: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era fàcil, està bé, està ben
12: pensat.
0: Sí,
12: era fàcil, sí.
0: Està ben pensat.
11: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura. Vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
12: Sí, sí, molt indispensable. I fins i tot, doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set. Sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora, precisament pel tema de la calor. I els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada. Doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem, que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
11: Cada any hi ha una entitat convidada, enguany, són els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
12: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres, doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres, doncs, que ens acompanyin. I aquest any, doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió, ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anar tocant pel camí?
12: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors, doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
11: I amb relleu generacional garantit, eh? Perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
12: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills, també. Els fills, i llavors, doncs, la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres, doncs, ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
0: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu? Com distribuireu l'aigua? Expliqueu una miqueta, va.
12: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint l'alfàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
0: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat, i molt estretet, que va parar
12: a la capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
0: Sí, repartiu
12: amb... és aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret o una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. Mm-hmm. I si no, doncs, a mòdul de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
0: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
12: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
0: Genial.
11: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, eh? Però diuen que té moltes propietats.
12: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent doncs, que va a Lourdes o d'això, pues, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que bon, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció doncs, que l'aigua doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
0: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu... gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
12: Sí, sí, sí. Sant Magí, en principi, estava amagat doncs, a les coves de la Brufaganya i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar i es veu que en un moment que s'estaven, bueno, estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
11: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà és Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany. Demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà. Per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tant t'ho has convidat, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
11: Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També. Sí, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, hem d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
12: Vale, moltes gràcies.
11: Fins ara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
13: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
14: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià del grup La Rasa.
13: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
15: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les punzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixerà a les plantes, a les fulles més tendres, a les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs, a prendre mesures d'aquest sentit.
13: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
15: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... Que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
13: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial. però això no és ben bé així.
15: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes quedar sense fulles i aquesta planta tira molt menys, però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'l menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviuda de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
13: I Joan Maria, avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga?
15: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó, o traiem el trip, o traiem les orugues...
13: Cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
15: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també entre a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar avellots...
13: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
15: No, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
13: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
15: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes, a les fulles, o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
13: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts, vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat, de si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant, i ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
16: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em digues que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho digues, això.
16: Sí.
0: Sí, en sèrio.
16: Ho has endevinat.
0: Vinga, escombrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, Lídia. Ai, mira, que bé. Va, és un pas doble. L'amparitos la reservem per Santa Tecla, no?
17: Correctíssimament.
0: I el paquet de xocolatera.
17: Estic prohibidíssim
0: encara.
17: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
17: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia de remullada, que era quan era amb aigua i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les que, com jo, que ens mullàvem, no?, que era xulo.
17: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no?, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
17: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia d'allí, brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament, sí. No?
17: Després de la sequera ja sí. La cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
17: Però bueno, igualment hi ha la revetlla, i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la plaça de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor. O sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és lo de
17: clàssic,
0: Sant Magí.
17: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
17: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no?, Sant Magí, celebrar-ho.
18: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui enquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
17: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no?, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.
17: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit, i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
0: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té 9 discs, que l'últim vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda, amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
17: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de l'Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
0: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
17: Perfecte.
0: Ens veiem aquesta nit de rebella?
17: Aquesta nit rebella i demà a treballar.
0: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
17: Adéu, fins demà.

0: I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa i a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
1: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
2: sí,
1: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
2: Podria ser un bon
1: remei. ...mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela.
2: Tenim algun àudio
3: més?
2: Tenim
3: un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
4: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
1: Ai, ai,
4: i per
1: ai,
4: tant, ai. En el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i per tant, dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
2: Haurem de demanar perdó.
1: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de... Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
2: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir, doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
1: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Gustos? Nosaltres ho recollim tot. Ja ho veurem. Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, que vagi molt bé.
1: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, en Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. El Departament de Salut ha posat en marxa el programa de reforços econòmics per a projectes de salut comunitària a tot Catalunya. Amb un pressupost de més de 240.000 euros es finançaran 21 projectes seleccionats provinents de diferents equips d'atenció primària. Un d'aquests projectes és el CAPA, de Badalona Serveis Assistencials, al CAP de Nova Lloreda. La iniciativa està destinada a la gent gran. Comunitat d'avaluació, prescripció i acció. Aquestes són les paraules que defineixen les sigles del projecte CAPA. La iniciativa, liderada per Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda, té l'objectiu de crear una xarxa comunitària amb participació per cuidar la salut dels col·lectius vulnerables i de formar un itinerari d'activitats arreu de la ciutat que serveixin de prescripció social com a eina terapèutica. El projecte consisteix en la prescripció d'un tractament desmedicalitzat com a grups d'activitats físiques o d'estimulació cognitiva amb una avaluació prèvia personalitzada per cada pacient. I és que des del projecte CAPA entenen que la salut depèn de més factors que no només els fàrmacs. Escoltem a Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP de Nova Lloreda.
4: No totes les persones farien les mateixes coses, però sí podrien tenir persones que comencen amb un nivell més comunitari, vaig al meu barri, estic més actiu, vaig a interaccionar molt més amb la meva comunitat, a veure què trobo, i una altra que potser ja és en una fase on s'ha detectat una major fragilitat, una pèrdua de massa muscular, per exemple, i on podem adreçar amb un grup d'activitat d'exercici terapèutic, diguem, amb un enfoc més de prevenció de caigudes.
3: Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. Escoltem a la Maria Llagostera, del CAP de Nova Lloreda, en concret és la infermera familiar i comunitària, que ens ha explicat seguir l'ABC de la calor, amb tres pautes bàsiques per protegir-nos durant els dies de temperatures més altes.
5: La és aire, vale? Intentar estar en espais frescos, evitar el sol, estar a les ombres. La B, beure aigua, encara que no tinguem set. La gent gran i vulnerable i els infants no tenen sensació de set, intentar fer-los beure aigua. I la C és la casa, doncs mantenir que la casa estigui fresca, amb aires acondicionats, amb ventiladors, les persianes baixades i ventilar en hores on l'aire sigui el més fresc possible.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a dos joves al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Una de les víctimes és un home de 21 anys de nacionalitat italiana que, segons alguns mitjans, estaria en coma induït. Mentrestant, el seu acompanyant, tot i l'agressió, no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els fets van passar el 12 d'agost, cap a les 10 de la nit. Els assaltants anaven amb un grup de 6 italians més, tots de la mateixa edat, i es van quedar endarrits quan van ser atacats. La unitat d'investigació dels Mossos de Badalona és l'encarregada d'investigar el cas. I la penya ja ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs ahir al matí. En aquest primer dia els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions també han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i staff. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Provítola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. La Pro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva.
6: La decisió fue, bueno, bastante fácil. Siempre tuve, bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
3: El primer partit oficial del Joventut serà el 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa que es disputaran a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
7: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
0: Vine a les teves botigues Pets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Pets Badalona al carrer de la Independència.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
9: 20 anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
11: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
12: No, no.
11: ¿Ha disculpe.
12: No.
13: Fàcil, si
11: necesita
12: que no.
11: Disculpe, no le he entendido.
12: A ver, ayuda, ayuda.
11: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
12: Ay, por favor.
13: ¿Qué nivel de radio?
12: Operador.
13: ¿Qué nivel de...
11: Disculpe por la confusión.
12: Sí. Sí.
11: Gracias.
14: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 12.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. El Departament de Salut ha posat en marxa el programa de reforços econòmics per a projectes de salut comunitària a tot Catalunya. Amb un pressupost de més de 240.000 euros es finançaran 21 projectes seleccionats provinents de diferents equips d'atenció primària. Un d'aquests projectes és el CAPA, de Badalona Serveis d'Assistència.

0: socials al CAP de Nova Lloreda. La iniciativa està destinada a la gent gran. Comunitat d'avaluació, prescripció i acció. Aquestes són les paraules que defineixen les sigles del projecte CAPA. La iniciativa, liderada per Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP Nova Lloreda, té l'objectiu de crear una xarxa comunitària amb participació per cuidar la salut dels col·lectius vulnerables i de formar un itinerari d'activitats arreu de la ciutat que serveixin de prescripció social com a eina terapèutica. El projecte consisteix en la prescripció d'un tractament desmedicalitzat com a grups d'activitats físiques o d'estimulació cognitiva amb una avaluació prèvia personalitzada per cada pacient. I és que des del projecte CAPA entenen que la salut depèn de més factors que no només els fàrmacs. Escoltem a Raül Porras, coordinador d'infermeria del CAP de Nova Lloreda.
1: No totes les persones farien les mateixes coses, però sí podrien tenir persones que comencen amb un nivell més comunitari, vaig amb el meu barri, vaig estar més actiu, vaig interaccionar molt més amb la meva comunitat, a veure què trobo. I una altra que potser ja està en una fase on s'ha detectat una major fragilitat, una pèrdua de massa muscular, per exemple, i on podem adreçar amb un grup d'activitat d'exercici terapèutic, diguem, amb un enfoc més de prevenció de caigudes.
0: Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. Escoltem a la Maria Llagostera, del CAP de Nova Lloreda, en concret és la infermera familiar i comunitària, que ens ha explicat seguir l'ABC de la calor amb tres pautes bàsiques per protegir-nos durant els dies de temperatures més altes.
2: La és aire, vale? Intentar estar en espais frescos, evitar el sol, estar a les ombres. La B, beure aigua, encara que no tinguem set. La gent gran i vulnerable i els infants no tenen sensació de set, intentar fer-los beure aigua. I la C és la casa, doncs mantenir que la casa estigui fresca, amb aires acondicionats, amb ventiladors, les persianes baixades i ventilar en hores on l'aire sigui el més fresc possible.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a dos joves al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Una de les víctimes és un home de 21 anys de nacionalitat italiana que, segons alguns mitjans, estaria en coma induït. Mentrestant, el seu acompanyant, tot i l'agressió, no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els fets van passar el 12 d'agost, cap a les 10 de la nit. Els assaltants anaven amb un grup de 6 italians més, tots de la mateixa edat, i es van quedar endarrits quan van ser atacats. La unitat d'investigació dels Mossos de Badalona és l'encarregada d'investigar el cas. I la penya ja ha començat oficialment la pretemporada del Club Joventut Badalona. Els de Dani Miret han completat el primer entrenament del curs ahir al matí. En aquest primer dia els jugadors han realitzat exercicis físics per posar-se a to i les noves incorporacions també han pogut conèixer tots els seus companys d'equip i staff. Qui també ha entrenat ha estat Nicola Provítola, que ha tornat a trepitjar l'Olímpic com a jugador de la penya 7 anys després. La Pro torna després de passar 2 anys al Madrid i els últims 5 al Barça i ha explicat que no va ser una decisió difícil tornar a la que un dia va ser casa seva.
3: La decisió fue, bueno, bastante fácil. Siempre tuve, bueno, mirando a la peña, ¿no? Siempre estuve mirando a la peña desde que me fui y, bueno, vi todo el progreso y todo como están armando ahora el proyecto. Nada, todo esto me motiva muchísimo a, bueno, a que podamos hacer algo lindo esta temporada.
0: El primer partit oficial del Joventut serà el 19 de setembre contra el Baskonia en les semifinals de la Supercopa Endesa que es disputaran a Badalona.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Tenim 29 graus de temperatura a Badalona.
6: Se advierte a los señores radioyentes que el espacio que van a escuchar a continuación contiene escenas que pueden herir su sensibilidad. No obstante, todos los detalles recogidos en el mismo responden fielmente a la realidad.
7: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
8: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
9: Yo le he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb més de 7.000, el que suposa un 8,39% dels pisos al municipi. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, un cop s'identifiqui el nombre de pisos buits, es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda, expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades

0: per la calor i com podem actuar per prevenir-les. Una exposició prolongada a temperatures molt altes també pot agreujar malalties cròniques, especialment entre la gent gran, els infants i les persones més vulnerables. Per a prevenir aquestes situacions, la infermera familiar i comunitària del CAP Nova Lloreda, Maria Llagostera, recorda quines són les...
1: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
2: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
3: Funky Drugs Radio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova nit calenta a Lleida i no només per les temperatures, que també. 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat rellotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després, Cristina Álvarez.
2: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants policials i polítics.
0: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
2: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
0: I dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
2: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
0: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
0: Tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull ràpid també al temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat.

0: estat a la costa. Molta xafogó. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
1: Gràcies, Marc. I en cultura, el Circ de Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet.
2: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curiós. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
1: I en esports, Rodri signarà i serà presentat avui com a nou jugador del Barça a aquestes properes hores. De fet, Joan Barberà.
3: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
1: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I és la nostra portada d'avui, dimarts 18 d'agost. 7 detinguts a Lleida aquesta nit, al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
2: Sí, els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Aquests fets d'una banda.
1: I de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
5: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals nou menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
1: Gràcies a Judit, n'estarem pendent dels fets que puguin passar en aquestes darreres hores. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
2: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
1: Ens ho explica des de Ràdio Cambrils en Gerard Amigó.
6: Cambrils ha celebrat aquest matí a la plaça de la Pau, just davant del Club Nàutic, el tradicional acte en memòria de les víctimes del 18 d'agost de 2017, ara fa 9 anys. Una dona veïna de Saragossa que estiuejava a Cambrils va perdre la vida i 5 persones més van resultar ferides. L'homenatge del 8è aniversari de l'atac ha estat presidit per l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, diversos regidors, tant de l'equip de govern com de l'oposició, d'una de les víctimes de l'atemptat, totes les forces policials de Cambrils, altres autoritats polítiques i persones a títol individual o associatiu que s'hi han sumat. L'alcalde ha expressat que des de Cambrils tenen clar que es pot lluitar contra el fanatisme gràcies als cossos de seguretat i ha volgut recordar la figura de l'Anna Maria Suárez, la víctima d'aquell dia, que era una cambrilenca d'adopció perquè passava tots els estius a Cambrils. Klein aboga per continuar vivint junts i en comunitat.
4: Notícies en xarxa.
1: Passen 6 minuts de les 2 del migdia a Barcelona. L'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre.
2: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
7: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
1: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls el company Arnau Vidal.
8: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
9: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
8: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
1: Us ho dèiem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
1: I sense deixar de mirar el cel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial de desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del passat 12 d'agost. Ens ho explica des de 21 Ràdio l'Albert Pasqual.
10: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
11: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de pues, bueno, gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després pues, van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
10: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
11: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
10: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
1: Passant 11 minuts ara del punt de les dues, més informacions. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal de migrants de Ceuta.
2: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però, si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
1: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. onada.
2: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
1: Marxem ara cap a Badalona i és que allà s'hi ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat. Amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros, l'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
12: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
1: Gràcies, Susana. I el Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
14: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
13: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la dels vianants, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
1: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal al curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària, la Vinyala, que anys enrere havia tingut 2 línies i tenia aules infrautilitzades. Des de Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
15: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
16: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització doncs, d'aquestes obres doncs, també siguin molt inferiors i ens ha permès doncs, posar en un temps rècord doncs, posar en marxa aquesta nova escola bressol.
15: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una 60ena i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
1: En punt un quart de 3, és moment de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
2: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'Avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
1: I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
2: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre que 2 menys greus han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell.
1: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
2: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font del Mostany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
1: i denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues.
2: Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració dels vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus i indicis de circular sota els efectes de l'alcohol. Després de la prova d'alcohol, ha donat una taxa de 1,09 mil·ligrams per litre i també ha donat positiu en el test de drogues.
1: I detenen un home després de fugir dels Mossos, atropellar un ciclista i enfrontar-se als agents.
2: L'home també va circular contra direcció per diversos carrers de Gavà i va embestir un ciclista. La víctima no va patir ferides greus, segons fonts policials. El conductor del vehicle va ser reduït i detingut per atemptat contra els agents de l'autoritat i conducció temerària.
1: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest no arriben als 300 habitants, és un punt molt important. És el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar més un abans i un després, i perquè no es perdi la memòria, ara se n'ha fet un documental. Ens ho explica des de Ràdio Ponent Mollerussa en Julen Andrés.
17: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se, construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
18: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, i ja el teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim, bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
17: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
1: Passen 3 minuts d'un quart a 3, moment ara per la cultura. I us ho avançàvem en titulars, el Circ du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle en aquesta ciutat, això sí, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet, Maria Samblàs.
19: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Circ du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar on se sol ubicar el circ per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curius, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
20: El 2016 es va signar un contracte amb el Circ du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per a finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
19: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
1: I l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres que fa el líquid que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Des de Tarragona Ràdio, n'informa Tere Ortega.
21: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
22: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
21: El camí barreja joventut i veterania.
23: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, amb els descansos, i anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Baixàvem els bocolls, carregaven el camió i cap a Tarragona.
0: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
2: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.
1: Gràcies, Tere. I el País Basc és el territori convidat enguany en el 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Des de l'OT FM, Natàlia Moreno.
3: Després es torna a convertir-se durant una setmana en un punt de trobada de la dansa d'arrel. Més de 300 artistes passaran pel municipi en una edició que combina els espectacles amb la formació, la divulgació, la participació ciutadana i propostes que surten dels escenaris per endinsar-se en el paisatge de la Garrotxa. Els primers tallers per infants i joves i adults ja han començat aquest dilluns i al vespre l'estrena d'Allò que som de l'Esbart Malbonell ha donat el tret de sortida als espectacles amb el 50è aniversari de l'entitat. L'alcalde de les Preses, Albert Danés, ha reivindicat que la celebració és també un reconeixement a totes les persones que durant mig segle han passat per l'entitat.
5: És fer un homenatge a totes les persones que han apostat per l'entitat, que han passat per l'entitat i que hi han ficat el seu gra de sorra. És una entitat que està en línia ascendent, que està iniciant nous projectes. Tenim nous projectes conjuntament amb l'Ajuntament per poder tirar endavant i poder doncs, millorar una cosa molt important que és la nostra cultura.
3: Més enllà de l'aniversari, el festival manté la mirada posada en la creació contemporània vinculada a la tradició i on també la música tindrà un espai les nits de divendres i de dissabte. Podeu consultar més informació del festival i adquirir entrades pels espectacles al web esdansa.cat.
6: A menudo me recuerdas a alguien.
1: I avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
6: No, sin miedo.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria, una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
24: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny ja és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
25: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
24: Rodri ja és realitat, el que resisteix és el davanter desitjat. L'Atlètic de Madrid referma que no ven Julián Álvarez, tot i el desig del jugador de marxar al Barça i del Club Blaugrana d'incorporar-lo. Avui, el tècnic del club matalasser, Cholo Simeone, ha tornat a deixar clar que l'entitat ja va deixar molt clar el tema.
26: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en qual habló, no creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no al lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
24: No jugarà, per tant, aquest primer partit de Lliga a primera divisió i el Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. A segona divisió, el Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar a la primera jornada de Lliga amb el conjunt català. I el centre d'Esport Sabadell es va estrenar ahir amb nota, empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en un partit on van fallar un penal que els hagués pogut donar al triomf. Escoltem el tècnic arlequinat, Ferran Costa.
27: Valoro positivament la feina a tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, aquest punt de personalitat. Alhora, doncs, sento que hem fet un partit com per marxar amb els 3 punts i ens queda aquest punt de frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fent partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre. Això és important.
24: A segona federació, l'Olot ha fitxat l'experimentat migcampista de Vilafranca, Rai Marchand. El jugador s'ha compromès amb el club de la Garrotxa per al nou curs. En bàsquet, el fitxatge estrella del FIAC Girona, ja és a Catalunya. Avui ha arribat al base nord-americà Marc McClung. I en hoquei herba, avui juga la selecció espanyola masculina i femenina al Mundial.
1: Gràcies, Joan, per l'última hora dels esports. Nosaltres fem ara una petita pausa i a 2:45 ens hi tornem a posar. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Nova nit calenta a Lleida i no només per les altes temperatures, que també 7 persones detingudes aquest dilluns a la nit al parc sobre les vies. Segons els agents, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. A Lleida, també, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. És 18 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Cambrils recorda les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Cristina Álvarez.
4: Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic, punt on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials.
2: I Barcelona amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics.
4: El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
2: Dades positives de l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat.
4: El govern assegura que han facilitat prop de 5.000 tràmits ciutadans en menys d'un any i emmarca aquesta fita en la voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració.
2: Activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural.
2: I tornen a pujar les temperatures, així que fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, com estem? Continuem aquest dimarts amb tranquil·litat a tota Catalunya. Unes temperatures màximes que arribaran als 39-40 graus, sobretot per al sector de Lleida, i molta humitat a la costa, molta xafogor. De fet, a la costa central catalana i també a la costa daurada, el vent del sud farà entrar molta humitat i la sensació tèrmica augmentarà bastants graus. El sol serà el protagonista al llarg de tota la jornada a tota Catalunya, únicament alguns núvols baixos que poden aparèixer a les comarques gironines. Per demà continuarem amb la mateixa dinàmica anticiclònica i els canvis no vindran fins al dijous.
2: Gràcies, Marc. I en cultura, el Cirque du Soleil busca nova seu a Catalunya després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat.
4: Abans de marxar de la ciutat, la companyia estrenarà al setembre el seu últim espectacle, Curios. El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder mantenir el vincle amb Barcelona.
2: En esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Joan Barberà.
6: El migcampista madrileny ja és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
2: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, Artau Bellavista i Montse Huguet. Us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I és la nostra portada d'avui. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al Parc Sobre les Vies, punt crític de la ciutat aquests darrers dies, i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls.
4: Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits.
2: I aquests fets, d'una banda i de l'altra, encara a Lleida, els afectats per l'incendi del taller incendiat a Balàfia han estat reallotjats. Ens ho explica tot en aquesta crònica d'UAU Lleida Ràdio, la Judit Castellà.
7: Les detencions es van fer després d'una manifestació on van participar unes 150 persones de la comunitat pakistanesa que en les darreres nits havia estat objecte per part d'un altre grup de joves de diferents comunitats, molts d'ells menors d'edat. Segons la policia, quan la manifestació es va dissoldre, les persones armades amb pals i armes blanques es van negar a marxar i llavors els Mossos van fer les detencions per desobediència i desordres públics. Amb tot, els Mossos han fet un balanç positiu de l'operatiu, el qual va començar a prop de les 7 del vespre i es va desenvolupar amb normalitat fins a les 11 de la nit, quan va acabar la manifestació. En aquest sentit, els agents reforçaran durant els pròxims dies les gestions de treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat del COS per mirar de trobar solucions al conflicte que s'ha generat en aquest punt de la ciutat. Així mateix, la policia continuarà muntant dispositius preventius durant aquestes nits a la mateixa zona per evitar nous aldarulls. Paral·lelament, però, els serveis socials de la Paeria ja han reallotjat una trentena de veïns, entre els quals 9 menors per l'incendi diumenge a la nit a Balàfia. Recordem que el foc es va originar en un taller situat als baixos del número 3 del carrer Vallès, que ha estat declarat en ruïna i haurà de ser enderrocat.
2: Gràcies, Judit. I aquest matí Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones.
4: En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils hi va morir una persona apunyalada per un dels terroristes.
2: Canal Reus, Alba Corxeró.
8: El municipi del Baix Camp ha volgut recordar els 360 ferits i les 16 víctimes mortals, una d'elles a la mateixa Vila Marinera, en un acte davant del Memorial de la Pau. A l'acte han participat tant representants polítics com policials, una víctima dels fets i diversos testimonis.
9: En segon lloc, l'agraïment als cossos de seguretat. En aquell dia hem de recordar que la nostra policia local va actuar de seguida, ràpidament. Els fets de Barcelona havien estat, hi havia un estat d'alerta que va fer que tota la col·laboració interpolicial amb tots els cossos aquí presents funcionés de primera i que acometessin la seva funció.
8: Durant l'acte s'han recordat totes les víctimes i, especialment, Ana Maria Suárez, la dona de 67 anys que va perdre la vida aquella matinada del 18 d'agost aquí, a Cambrils. L'acte ha culminat amb una ofrena floral, seguida d'un minut de silenci en record a totes les víctimes. Un record que, any rere any, es vol mantenir viu i transmetre a les noves generacions, i tot plegat amb un missatge que avui pren una força especial, la pau com a manera de relacionar-nos.
3: Notícies en xarxa.
2: Passen 6 minuts a 2:15. A Barcelona, l'Ajuntament ha ampliat la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds fins al 31 de desembre.
4: Aquesta convocatòria subvenciona les despeses derivades de la modificació dels estatuts per limitar els usos turístics a la finca. Les comunitats poden demanar el 50% de les despeses, fins a un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents o 2.500 si els creen de nou. La convocatòria s'amplia davant l'èxit assolit, ja que des que es va publicar al febrer s'han presentat més de 80 sol·licituds. El tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, destaca que l'objectiu és contribuir a eliminar els pisos turístics a la ciutat.
10: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a la ciutat és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
4: A tot això, el consistori recorda que no es prorrogaran les llicències dels més de 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat més enllà de 2028, un fet que s'espera que provoqui una reducció del preu dels lloguers i de compra-venda.
2: I l'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita en la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
11: Amb l'obertura de noves oficines físiques, el servei de videoatenció i les unitats mòbils, el govern ha estès l'atenció ciutadana arreu del territori. Des de l'octubre passat, l'oficina virtual ha fet unes 3.500 videoatencions. Aquesta obre 180 cites setmanals per gestionar tràmits on sobresurten els vinculats al registre de parelles estables o al reconeixement de grau de discapacitat o de situació de dependència. En paral·lel, les 5 oficines mòbils han prestat 1.180 atencions des de l'abril, la majoria vinculada a la identificació digital i a les prestacions socials. Organitzades en 5 rutes, cada mes aquestes visiten més de 200 municipis on fins ara no hi havia la possibilitat de fer gestions directes amb la Generalitat. Una reforma que vol que tothom accedeixi fàcilment a l'administració en el conjunt del país. Ho detalla el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
12: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
11: L'executiu valorarà ampliar el nombre de furgonetes en funció de la demanda per arribar al conjunt de municipis.
2: I us ho explicàvem en titulars, activat en fase de prealerta l'Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i les Terres de l'Ebre.
4: Especialment a les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions al medi natural. En paral·lel, el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos per calor intensa aquest dimarts i dimecres, especialment a Ponent, la Catalunya Central, zones del sud i la Conca del Llobregat.
2: I sense deixar de mirar el cel, també us expliquem que el Parc Natural del Delta de l'Ebre fa una valoració molt positiva del dispositiu especial desplegat amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
13: La responsable d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre afirma que les incidències van ser mínimes. Escoltem Imma Juan.
14: Des del punt de vista dels espais naturals no tenim que destacar cap incidència important, a banda de gent que pujava, algunes persones van pujar a les dunes, no? Les dunes que estan protegides i que això no es pot fer, o algunes persones que després van intentar pernoctar per la nit a espais naturals. Bueno, a banda que, però ja et dic, una incidència mínima i en conjunt la valoració és molt positiva.
13: En esta línia, Juan afirma que l'experiència evidencia que aquest espai natural té capacitat per rebre turistes de manera ordenada.
14: Aquesta experiència ens diu que el Delta té capacitat per rebre turistes d'una manera ordenada i d'una manera compatible amb l'espai i, per tant, continuem, encara que no hi hagi eclipses, continuem dient a la gent que l'espai natural del Delta de l'Ebre és un espai per gaudir-lo.
13: El Parc Natural del Delta de l'Ebre encara no disposa de les xifres concretes de visitants, però asseguren que es van complir totes les expectatives.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 3 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Altres informacions destacades del dia. El govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants de Ceuta.
4: La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però sí han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no pot fer cap enviament d'ajuda.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada.
4: El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el dia 15.
2: I un apunt econòmic perquè les exportacions van pujar a prop d'un 3% a Catalunya al juny, mentre que les importacions van batre rècords.
4: Segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, les exportacions a Catalunya van assolir 9.300 milions d'euros al juny, un 2,9 més que el mateix mes de l'any passat. Aquesta xifra marca el segon nivell més alt per un mes de juny en la sèrie històrica. Les importacions també augmenten, en aquest cas un 10% interanual, sobretot per compres a l'exterior relacionades amb productes energètics.
2: I a Badalona, l'Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de la nova biblioteca de Lloreda, la que serà la 7a biblioteca municipal de la ciutat, amb un pressupost de prop de 3 milions d'euros. L'equipament tindrà 2 plantes i es podria començar a construir a principis de l'any vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
15: Ara s'ha obert un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions i reclamacions. Si no hi ha cap modificació substancial, el projecte quedarà aprovat i es procedirà a la licitació. Les obres, això sí, no començarien fins a principis de 2027. La construcció de la nova biblioteca comptarà amb un pressupost de 2,8 milions d'euros i ocuparà les 2 plantes inferiors d'un edifici d'habitatges construït entre la Rambla de Sant Joan i l'Avinguda de Lloreda de Badalona. L'entrada de la biblioteca permetrà reurbanitzar l'entorn i d'aquesta manera el barri guanyarà una nova plaça. La de Lloreda serà la 7a biblioteca municipal que tindrà a Badalona.
2: I el Portbalís de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per a una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de l'N2. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
16: La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat el planejament adaptat a la Llei de Ports de Catalunya que determina els usos, l'optimització dels espais i l'adaptació al canvi climàtic, entre d'altres. Àlex Neira, alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, en detalla les actuacions.
17: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
16: El nou pla abasta la zona de servei portuària amb una superfície de prop de 22 hectàrees. La proposta contempla integrar millor el port amb l'entorn. També es potencia la mobilitat interior i es dona continuïtat al passeig litoral. D'aquesta manera es millora tant la mobilitat rodada com la desvianant, separant el recorregut per vehicles d'itinerari de vianants per aconseguir una mobilitat més segura i sostenible.
2: I Sant Vicenç dels Horts posarà en marxa la tercera escola bressol municipal el curs vinent. L'Ajuntament ha habilitat una part de l'escola infantil i primària La Vinyala, que en anys enrere havia tingut dues línies i tenia aules infrautilitzades. Ràdio Sant Vicenç, Eva Garcia.
18: La preinscripció es farà de l'1 al 14 de setembre, amb la previsió de rebre l'alumnat a l'octubre. Haurà passat poc més d'un any i mig des que Ajuntament i Departament d'Educació van acordar adaptar una part de l'escola de primària per destinar-la a escola bressol, una opció habitual a les zones rurals, però no a l'àrea metropolitana de Barcelona. Patricia Higueras és la regidora d'Educació de Sant Vicenç dels Horts.
19: El fet de poder fer una escola bressol dintre d'una escola d'infantil i primària doncs fa que el cost econòmic sigui molt més inferior i que els temps de realització d'aquestes obres també siguin molt inferiors i ens ha permès posar en un temps rècord posar en marxa aquesta nova escola bressol.
18: La tercera escola bressol municipal crearà 53 places, 13 per infants d'I1, amb una llista d'espera d'una seixantena, i 40 places més d'I2, que en aquest cas permetran eixugar gairebé tota la llista d'espera de l'etapa gratuïta d'I2.
2: Passa un minut de 3:15. És moment ara de repassar altres notícies d'avui en format breu. Nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Badia del Vallès.
4: Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat beines a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes.
2: Quatre persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès.
4: Així ho han informat els bombers de la Generalitat. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, juntament amb dues víctimes han estat menys greu. Una quarta, també menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital del Vendrell. Quan els bombers han arribat, dues de les persones afectades ja es trobaven a l'exterior, mentre que els efectius han hagut de fer un rescat d'urgència de les dues persones que encara eren dins de la nau.
2: I a Torrefarrera, al Segrià, els Mossos han localitzat un cos a la séquia del Cap.
4: Els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de trobar una bicicleta abandonada en un camí paral·lel al canal, a la zona de la Font de Mustany. Els Mossos s'encarregaran de la identificació i les causes de la mort.
2: I abans de la cultura us expliquem que aquest 2026 el casal de Puiggròs compleix 60 anys. Per pobles com aquest, que no arriben als 300 habitants, aquesta fita és un punt molt important. El casal és el centre social del poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després i perquè no se'n perdi la memòria, ara n'han fet un documental. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
20: Ara fa 60 anys que el poble de Puiggròs va passar de dos bars a no tenir-ne cap. Els veïns es van quedar sense un lloc per trobar-se. Construir un casal nou costava moltes pessetes, així que van decidir fer-ho ells mateixos. L'Albert Capdevila és un d'ells, amb 16 anys, estava al peu del canó.
21: Parlar de 2 milions de pessetes o 3 que valien fer un casal era impossible. L'Ajuntament no els tenia, fèiem la jove, ja ho teníem assimilat, això. I després van dir, pues, si féssim... Bueno, van començar a fer, van tenir un mossèn que era molt bo, mossèn Jaume Teuler, de Belllloc, que també va ser un impulsor molt bo, perquè també venia a treballar, i això és una joia per tothom.
20: Va néixer fruit d'una necessitat i del treball col·lectiu de tot un poble. Cadascú aportava el seu granet de sorra, va més enllà d'un bar. Són records, anècdotes, història del poble de Puiggròs. Per no perdre-la, s'ha fet un documental i una revista on s'han entrevistat a una vintena de persones. Ara és el torn de les noves generacions perquè gaudeixin d'un espai que té molta vida.
2: I ara sí, moment per la cultura. El Cirque du Soleil busca on establir-se després que l'Ajuntament de l'Hospitalet rescindís el contracte el passat mes de febrer. El seu proper espectacle, això sí, en aquesta ciutat, s'estrenarà al setembre. Des de mitjans de l'Hospitalet ens explica la Maria Samblàs.
0: Després de 8 anys a l'Hospitalet, el Cirque du Soleil busca nova seu on establir-se a Catalunya. I és que, com ja es va donar a conèixer al ple municipal del passat mes de febrer, l'Ajuntament de la ciutat té la intenció de recuperar els 19.000 metres quadrats del solar, on se sol ubicar el circ, per destinar-lo a futurs equipaments públics i zones verdes. Per tant, l'espectacle Curious, que s'estrenarà el pròxim 3 de setembre, serà l'últim que es faci a la ciutat. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet.
1: El 2016 es va signar un contracte amb el Cirque du Soleil durant 10 anys, on ells cada 2 anys venien a la nostra ciutat i feien una funció. L'última vegada que van venir va ser el març del 2024 i l'última vegada per finalitzar aquest contracte que s'havia prorrogat, com bé ha dit el regidor, el 2021, havia de ser aquest any 2026 i vindran, em sembla que al setembre, que és el que teníem aprovat i el que teníem en un contracte.
0: El circ ara està estudiant nous emplaçaments per poder continuar amb el seu vincle amb Barcelona, ja que tenen la intenció de mantenir-se a prop de la capital catalana.
2: I de l'Hospitalet de Llobregat a Tarragona, perquè l'aigua de Sant Magí de la Brufaganya arriba avui, després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que han fet carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen els càntirs preparats. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio la Tere Ortega.
22: La calor i la música han acompanyat els carros i carruatges en la baixada de l'aigua miraculosa de Sant Magí. Diu la llegenda que Sant Magí va ser una eremita que va viure durant 30 anys dins una cova de la Brufaganya. Quan els soldats romans van anar a matar-lo, va donar un cop a terra amb el seu gaiato i va fer brollar aigua. Els portants hi van pujar diumenge i avui entraran a la ciutat. Tania Rovira, coordinadora dels portants, explica que s'ha avançat aquest matí la sortida per evitar les altes temperatures. Els cavalls també ho han agraït.
23: Pensant en tots, també en els cavalls, doncs fem un esforç i ens llevem una horeta abans.
22: El camí barreja joventut i veterania.
24: I no hi havia carretera per anar a Sant Magí. I amb el carro els anàvem amb el pare, a descans, els anàvem a buscar l'aigua a Sant Magí. Pujàvem els balcois, carregàvem el camió i cap a Tarragona.
25: Al final és part de tothom, dels qui organitzen tota la baixada, els qui caminen.
22: Han estat 2 dies i 62 quilòmetres de recorregut.

0: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui Miguel Ríos tanca el Festival de Cap Roig.
1: Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia.
2: Ho fa amb l'Último Vals, un concert que repassa els grans èxits de la seva trajectòria. Una nit que servirà per tancar aquesta edició del festival.
1: Ya sé todo de tu vida.
0: Ara sí, arriben els esports. Que ens porta el Joan Barberà. Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, Marc. El migcampista madrileny és hores d'ara a les oficines del Club Blaugrana per segellar el seu nou contracte. Després de passar la revisió mèdica, ja es troba al Camp Nou i s'espera que signi i que s'anunciï quan serà presentat oficialment. Ahir a la tarda, en la seva arribada a la capital catalana, ja va deixar clar què suposa fitxar pel Barça.
4: Jugar en Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
3: Rodri ja és realitat, el que resisteix el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, perquè el conjunt madrileny torna a insistir que no ven al futbolista. Escoltem el seu entrenador, Cholo Simeone.
5: Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto es como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro lo que expresó. Y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona, cuidar al jugador, esperar que esté en las condiciones que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene y el futbolista que es y lo que nos dio. Así que entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar.
3: El Barça té previst fer una última i definitiva oferta aquesta mateixa setmana. Baixem una categoria, la categoria de plata, a segona divisió. El Girona ha obert expedient disciplinari a Víctor Sigankov, que no va voler jugar en la primera jornada de Lliga. I el Centre d'Esport Sabadell es va estrenar amb nota, empat sense gols, al camp de l'Sporting de Gijón. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
6: El Sabadell ha tornat a la segona divisió amb un meritori empat al camp de l'Sporting de Gijón, tot i no tenia bona part de la futura plantilla encara disponible, entre tocats, jugadors fora de forma, alguns que han de sortir i uns 3 o 4 que encara han d'arribar en el que queda de mercat. L'equip arlequinat es va mostrar amb moltíssima personalitat ahir al vespre, al Molinón, i només la manca d'encert explica el 0-0 final, sobretot a la primera meitat i especialment amb el penal fallat per Yanis Rahmani abans del quart d'hora de joc. Per això el tècnic Ferran Costa, tot i el punt, fins i tot admetia que havia tingut regust a poc.
7: Valoro positivament la feina de tot l'equip, la col·lectivitat, la fidelitat a un estil que ens representa i que ens ha portat fins aquí, que

0: tanta frustració, però penso que el més important és ser estable i que les coses que fem ens apropi a mig termini a ser un equip competitiu, i sento que fem partits com els d'avui estem més a prop de guanyar que de perdre, això és important.
1: Arrenca la Lliga al Sabadell amb aquest 0-0 a Gijón, a l'estadi Degà del Futbol Espanyol. L'expedició arlequinada ha tornat aquest matí a primera hora en avió des d'Astúries. La segona jornada portarà el centre d'esports a Castelló diumenge a les 7 del vespre, mentre s'enllesteixen les obres d'adequació a la categoria de l'estadi de la Nova Creu Alta.
2: I en bàsquet, el fitxatge estrella del FIEC Girona ja és a Catalunya. Marc McClung, base nord-americà, escoltem el protagonista.
3: I'm gonna give it everything I have and,
4: Ho donaré tot i em prepararé tan bé com pugui. I passi el que passi, ha de passar. Però ja saps que vull venir aquí, marcar la diferència i el que vull és guanyar. Què podeu esperar de mi? Crec que només un noi que ho donarà tot a cada partit. Amb sort podrem oferir un bon espectacle. Estic molt emocionat, tinc moltes ganes d'integrar-me a la comunitat, de conèixer tothom i de veure totes les cares. Sí, estic molt emocionat.
2: I en hoquei herba destaquem que avui al Mundial juga tant la selecció espanyola masculina com la femenina.
5: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts. Arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 18 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb 7.714, el que suposa que un 8,4% dels pisos al municipi estan buits. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, un cop s'identifiqui el nombre de pisos buits, es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. Neix un nou projecte cultural a Badalona. És la Sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club del Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural, no només a Badalona, també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Daudé i la Tur Garcia gestionen la Sala Estraperlo des de fa 4 anys. Tenien la inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala, ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que ens fa viatjar a èpoques passades i que lliga amb la personalitat de la sala.
4: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
3: I en esports, el Badalona ha presentat avui la segona equipació per la temporada 2026-2027. Ho han fet públic en un vídeo a les xarxes socials on surten Eric Iglesias, Toni La Rosa i Bermu en un correfoc.

0: samarreta vermella porta el dimoni de Badalona al davant i flames a les mànigues i a la part superior de la peça. El nou llançament s'ha fet en col·laboració amb els bufons del foc en motiu del seu 30è aniversari. Demà dimecres, 19 d'agost, a Badalona farà més calor, jornada assolellada o amb alguns núvols, amb una màxima d'uns 34 graus i una mínima de 27. En general, temps estable i sense pluja prevista, però amb la sensació de calor intensa, especialment al migdia i a primera hora de la tarda.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Ruta 66.
5: Hola, família, aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Aquesta setmana repassarem tres àlbums que fan 10, 20 i 40 anys. Tots pertanyen a un dels favorits d'aquest programa. Parlem de Bryan Adams. Però abans de començar amb la primera, t'enviem una cordial salutació. Marc de los Santos és el nostre tècnic de so i davant del micro en Pitu. Així doncs, comencem des de l'any 1984.

One Night Love Affair. Amb aquesta cançó s'obria Reckless, el quart àlbum del canadenc Bryan Adams. D'això fa 40 anys. Un número 1 als Estats Units, Canadà i molts països europeus. Fins al moment s'han venut 12 milions de còpies. De 10 cançons, 6 van sortir com a single. Entre ells, Body, la cançó Heaven, el duet amb Tina Turner, It's Only Love, la cançó que hem punxat abans, i per mi, la més destacada, Run to You.

Let Me Down Easy és una de les cançons que Bryan Adams i el seu amic Jim Vallance van descartar per l'àlbum Reckless. Així doncs, la va aprofitar Roger Daltrey, vocalista dels The Who, per un dels seus treballs en solitari. Una altra de les composicions descartades per aquest disc de Bryan Adams és la que escoltarem a continuació en versió demo, que els americans 38 Special van aprofitar. Teacher, Teacher.

I com última cançó descartada del disc Reckless de Bryan Adams, una sospitosa composició que fa referència a una tal Diana. El tema no es va afegir a l'àlbum per no ofendre a la parella reial anglesa. Només va sortir com a cara B d'un single. Anem a escoltar Diana.

0: Ruta 66.
1: Música en viu.
2: She's only happy when she's

She's Only Happy When She's Dancing, una altra de les cançons que forma part de l'àlbum Reckless de Bryan Adams del 84. Aquest 2024 fa 40 anys. Aquesta és la versió en directe enregistrada a Bèlgica l'any 88, un 3 de juliol amb una pluja torrencial i davant de 60.000 assistents. En el concert va tocar 9 de les cançons del disc Reckless i aquesta no podia faltar, Somebody.

Eight Side Story. Amb aquesta cançó comença l'àlbum Room Service, el descent en la carrera de Bryan Adams. El tema està composat amb l'ajuda de Chican, un DJ anglès de música electrònica. El disc va sortir l'any 2004, això vol dir que aquest és el seu 20è aniversari. La gestació del treball es va fer en moltes habitacions d'hotel, per això el títol. La següent que punxarem és la preferida del nostre tècnic de so, en Marc, Right Back Where I Start From.

Open Road és el primer single extret del disc Room Service de Bryan Adams. D'això fa 20 anys. I aquesta és la versió en directe enregistrada a Lisboa en la gira de presentació a Europa, on, evidentment, va tocar en concert tots els seus èxits anteriors i cançons d'aquest àlbum. Tot seguit, la que dona títol a aquest treball, Room Service.

66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.

Friday Night in London és una de les cançons descartades per formar part del Room Service del 2004 de Bryan Adams. El que va fer és editar-la com a cançó d'acompanyament al CD single Open Road. En la versió britànica inclou un altre track inèdit titulat Blessing in Disguise.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el monogràfic especial dedicat als 40 anys del disc Reckless de Bryan Adams, els 20 de Room Service i per acabar els 10 anys de Track of My Years, d'ara fa 10 anys. Un àlbum de covers que inclou dues d'inèdites. Amb una d'elles, que porta per títol She Knows Me, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb més de 7.000, el que suposa un 8,4% dels pisos que hi ha al municipi. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, assegura que un cop s'identifiqui el nombre de pisos buits, es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. El sindicat d'Educació USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga programada pel primer dia del curs escolar. En una entrevista a RAC1, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que no han rebut més informació de la Conselleria d'Educació des de la darrera reunió a principi de juliol. Segura ha aclarit que, tot i que es produís algun avançament, el temps és molt just per arribar a un acord abans del 8 de setembre. Un dels punts als quals cal negociar és el desenvolupament de l'acord que la Conselleria va arribar amb Comissions Obreres i UGT, que la majoria dels docents van rebutjar. En tot cas, la portaveu ha assegurat que l'última paraula de si es desconvoca o es continua amb la paga la tindran les assemblees de professors. Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. De fet, la Maria Llagostera, que és infermera familiar i comunitària d'aquest CAP de Badalona, ens explica algunes de les recomanacions, en concret tres pautes bàsiques. L'ABC per protegir-nos durant els dies de temperatures més altes. Escoltem la Maria Llagostera.
4: La és aire, vale? Intentar estar en espais frescos, evitar el sol, estar a les ombres. La B, beure aigua. Encara que no tinguem set, la gent gran i vulnerable i els infants no tenen sensació de set, intentar fer-los beure aigua. I la C és la casa, doncs mantenir que la casa estigui fresca, amb aires acondicionats, amb ventiladors, les persianes baixades i ventilar en hores on l'aire sigui el més fresc possible.
3: Neix un nou projecte cultural a Badalona. És la sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club de Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural no només a Badalona, sinó que també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Daudé és un dels gestors de la sala Estraperlo des de fa 4 anys, juntament amb la Tur García. Tenien la inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que fa viatjar a èpoques passades i que

0: lliga amb la personalitat de la sala. Escoltem Agustí Daudé.
1: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
0: I el Badalona Women ha presentat oficialment les seves dues equipacions i el patrocinador principal d'aquesta temporada. La samarreta local és de color blanc amb pinzellades de color blau cel repartides per tota la peça. La segona equipació és de color blau marí i al mig té ones, també en blau cel, que representen el moviment del mar. En la sessió fotogràfica han participat dos dels nous fitxatges, com són Lucía Martínez i Lauri Requena.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: D'un estiu mercat, viuràs connectat.
6: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Compartim bicicleta en aquest cas, Carlos Vives i Shakira. Déu-n'hi-do, aquest tema tan xulo que ens porta a mi, em porta molta ressonança de l'estiu. No només pel videoclip, també, i per la frescor de la cançó, bé, sinó perquè pertany a una època, no? Allò que diem de que les cançons es relacionen amb una temporada. Temporada estiuenca, la bicicleta. D'això va avui la nostra pregunta de bicicletes, però molt concretes, de mallots grocs, de tapes de muntanya, del Tour de França. Llévame tu bicicleta, pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. M'encanta, per cert, allò, mirant la lletra de la cançó, que ja sé que és molt fresqueta i bueno, i la podríem estar comentant i tal. Allò del despreocupado i despelucado, No, està molt bé. Jo crec que fa molt d'estiu. Potser per això me recorda també a mi aquesta etapa més estival. Ai, vinga, va, que connectem amb Ràdio Televisió Cardedeny i en aquest cas saludem l'Estela Muñoz. Estela, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Sí? Com esteu per Cardedeu?
1: Moltes bicicletes.
0: Sí? Escolta, feu... Com teniu el temps, la climatologia? Perquè que si havia de ploure, que si no havia de ploure, que si havien de baixar temperatures, nosaltres estem aixafogosos igual aquí, a Tarragona?
1: Nosaltres seguim també igual. Vull dir, no sí. Ha canviat gaire.
0: No?
1: Ja està núvol, però fa calor, igual.
0: Val, s'ha quedat tot a l'escalfor, no? Els núvols han tapat tota la terra i s'ha quedat l'escalfor entre la terra i el cel. Déu-n'hi-do. Què preguntem avui concretament? Estela, quin és el tema del dia?
1: Doncs avui us proposem un dilema que segur que molts heu viscut, que com deies és saber si sou més de mirar el Tour de França o fer una bona migdiada mentre passen aquestes bicicletes. Perquè reconeguem-ho, Núria, el Tour és molt maco, hi ha passatges espectaculars, ports de muntanya, però també té aquells moments de carretera llarga, ritme tranquil i una veu de fons que sovint es converteix en un gran moment per poder fer una becaina.
0: Sí, sí, sí, i al final un es cansa ja de veure imatges de penya estranya
1: també.
0: Disfressada, vull dir, al principi fa molta gràcia, mira com va disfressat, però després ja és tan habitual, no? Que ja és rutina. Sí, sí.
1: Per això avui volem saber quin és el vostre cas, si heu començat a mirar la cursa i heu acabat dormint, o sou d'aquells que acabeu veient l'etapa final. Llavors volem saber experiències, anècdotes, migdiades memorables, discussions familiars per al comandament. Volem saber-ho tot.
0: Molt
1: llavors,
0: bé.
1: Com sempre...
0: Ho ampliem a migdiada i tele, no? Una mica...
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Llavors, tenim el nostre Instagram obert per vacances, on podeu fer arribar els vostres missatges o també on podeu enviar nota de veu al nostre número, que a veure, Núria, si avui em surt bé, és el 696-16-46-65. Allà podeu explicar-nos tot si sou més a mirar o de dormir el Tour de França.
0: A veure, torna-me'l a dir el número perquè el deixaré apuntat i així ja el tindrem.
1: 696-16-46-65.
0: 46-65. Vinga.
1: Sí.
0: Ja està, fet. I doncs gràcies, Estela. Així ho farem. Deixarem missatges i a partir de les 10 del matí tornarem a connectar per saber, doncs, això, si preferiu, veure el Tour o dormir-lo. Moltes gràcies, guapi. Fins
1: ara. Ens veiem. Fins ara.
0: Dues hores de l'Obert per Vacances en què passaran tots aquests continguts.
2: Obert per Vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem del Tour de França, de bicicletes, de fer migdiades, però entrarem en el programa amb una entrevista doncs, prou potent d'estiu, com és la campanya de la fruita Terres Lleidatanes. N'hem parlat al començament del programa, no? Començament de temporada, com qui diu, però es segueix repetint allò que ja ens temíem, que és que s'avança la collita de les fruites a causa de les altes temperatures i hi ha altres ingredients meteorològics que tampoc ajuden massa la campanya d'enguany. Ens centrarem concretament en la collita de la pera. Tot això a Lleida. Des de l'espai de recomanació de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui lectures per enriquir el nostre vocabulari en català. I marxarem cap al Picat perquè allà tenim emparaulat cada any, cada estiu, una entrevista mítica i que ens fa molta il·lusió poder-vos fer arribar. I és que es prenen molt seriosament el tema del pubillatge, les pubilles, els hereus. Doncs cap al Picat anirem avui per saber com és aquest acte de pubillatge i què significa triar això, representants de la població a tot Catalunya i a tot el món, de fet. En temps de connexió amb Premià us ensenyarem com podeu fer allò que costa tant, que és desconnectar de la feina i connectar amb les vacances. Sabeu aquells primers 3-4 dies de vacances en què encara esteu pensant en la feina? Doncs no. Avui intentarem aprendre a fer un clic per fer la desconnexió ràpida i no perdre ni un sol moment de les vacances. Us donarem un apunt de jardineria, ara que tenim la nostra terrassa, el nostre jardí, no? Muntat a casa, amb qualsevol raconet que tinguem a casa, doncs sabrem com podem posar-lo a raser de alguns visitants inoportuns que ens els podrien desfer, que ens els podrien malmetre. I, per altra banda, a Tarragona estem de festes i en aquests moments estan fent la baixada de l'aigua des de Sant Magí. Crec que avui sortíem de Bràfim i aquesta tarda entren a la ciutat els portants de l'aigua miraculosa de Sant Magí. I connectarem també. Doncs vinga, fet el sumari de continguts del programa, entrem ara sí en la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera connexió l'establim amb Girona. Saludem com cada dia el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vosaltres també esteu de memorial com nosaltres dels atemptats dels 17A, no? A Ripoll ret homenatge a les víctimes dels atemptats 9 anys després, el 17 d'agost.
1: Així és, el consistori va organitzar un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant el monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Elisabet Carich, víctima que va perdre la seva mare, va destacar que les víctimes volen saber la veritat i que s'han sentit soles.
2: Nosaltres érem, el que hem parlat fins ara, persones normals que van anar a passar un dia a Barcelona, a les Rambles, i vam marxar totes dues, a punt de venir la meva filla i tot, i vam tornar sola. No entenem de política, no tenim cap idea de res, i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots, i demanem saber la veritat, perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats, i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte, per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
1: De la seva banda, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va dir que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen acabar de fer net.
0: I el jutjat conclou que l'investigat per matar un home a Sils, això va ser l'any 2019, va actuar en legítima defensa i, de per tant, arxiva el cas.
1: La resolució del Tribunal d'Instància de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions dels sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc el 28 d'abril del 2019, cap a les 4 de la tarda, al bar de l'estació, on després d'una primera batussa, la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima.
0: I en clau cultural, us expliquem que arrenca la 44a edició, Déu-n'hi-do 44, del festival És Dansa de les Preses. Se centra en els anys 50 del Cercle de Cultura Tradicional Marbollenc.
1: La programació inclou l'estrena de l'espectacle Allò que som, de l'Esbar Marbolenc, La nit és dansa, amb marbolets, l'exposició 50 anys trenant comunitats i sessions de l'espai de reflexió parlem de sobre la trajectòria de l'entitat. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional. Enguany el territori convidat és el País Basc i en l'apartat internacional hi ha companyies de Cuba, Indonèsia, Perú, Sèrbia i Sud-àfrica.
0: Moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat gironina. Pau Villafanya. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Propera connexió que establim amb Cugat, en aquest cas amb la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que la videoatenció ciutadana i les oficines mòbils de la Generalitat fan prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida.
3: Sí, així ho revela el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en declaracions als mitjans, en els quals celebra les dades i emmarca la fita en la voluntat del govern de no fer tan complicat poder-se dirigir a l'administració.
4: Un dels objectius que ens varen fixar a l'inici de la legislatura justament era apropar, no?, l'atenció ciutadana al conjunt de la ciutadania de Catalunya, no fer tan complicat poder-se dirigir a una oficina d'atenció ciutadana. Hi ha hagut sempre una voluntat d'evitar que tant la burocràcia com a vegades a l'àmbit digital en si mateix contribueixin a generar una distància entre la ciutadania i les seves institucions.
3: Concretament, l'oficina virtual ha fet 3.588 videoatencions des de l'octubre del 2025 i ha aconseguit una valoració mitjana de 4,95 sobre 5. Les 5 rutes de les oficines d'atenció ciutadana mòbils que s'han mogut pel territori, al seu torn, han prestat 1.181 atencions des de l'abril, la majoria de les quals vinculades a la identificació digital i a les prestacions socials.
0: I amb la vista posada ja de cara al setembre, USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga del primer dia de curs. Denuncia que no hi ha negociació amb educació.
3: Exacte, ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura, que explica que no es veuen amb la consellera des de principis de juliol. Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s'han de negociar, entre elles el desenvolupament de l'acord subscrit amb Comissions Obreres i UGT i el que es va tancar al final de curs, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents es va rebutjar. En cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu a través de les assemblees constituïdes, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8.
0: I per altra banda, seguim parlant encara dels atemptats del 17A, i és que el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes demana a les víctimes del 17 d'agost que encara no han rebut indemnització que s'hi adrecin. Els assegura que l'endemà cobraran.
3: Són declaracions del president de l'entitat, José Vargas, en reacció a la informació que apuntava el periòdico, que deia que encara hi ha 136 perjudicats que no han rebut una compensació per danys personals o responsabilitat civil. Vargas ha assegurat que totes les víctimes que estan a la sentència de l'Audiència Nacional han cobrat la seva indemnització i ha avisat que si les persones que no han percebut la reparació no estan al veredicte judicial ni tenen la condició de víctima, difícilment podran cobrar. D'altra banda, Vargas ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que es posi les piles per poder fer una commemoració conjunta dels 10 anys del 17A de cara a l'any vinent.
0: Moltes gràcies, Tina Forés, des de Cugat. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: Arnau Vilà ens porta la informació de Terres de Ponent. Emunt. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Els bombers han localitzat un cos sense vida. Això ha estat a la séquia del Cap de Pinyana.
5: Doncs sí, a més, després d'un ampli dispositiu de recerca que es va iniciar arran de la troballa d'una bicicleta abandonada en un canal al terme municipal de Torreferrera a primera hora del matí. I ja als volts de les dues del migdia, els bombers van localitzar el cos sense vida a la séquia del Cap de Pinyana, a Lleida. En el dispositiu han participat efectius dels parcs de Balaguer, Lleida i Almenar, així com del grup subaquàtic del GRAE, el grup Caní i equip de drons. I també es va interrompre temporalment el cabal de la séquia per facilitar la recerca. Els efectius van localitzar el cos dins d'un sifó a prop del Col·legi Mater Salvatoris, ja al terme municipal de Lleida. La identitat de la persona encara no ha transcendit.
0: I un home de 34 anys ha ingressat a presó provisional després que els Mossos trobessin un home mort dins del seu cotxe. Això era el canal d'Urgell, a Golmés.
5: Un home de 34 anys, veí de Mollerussa, s'ha ingressat a presó provisional acusat d'homicidi dolós i omissió del deure de socors. Els Mossos l'investiguen per la mort d'un home de 42 anys, també veí de Mollerussa, que diumenge va ser localitzat dins d'un vehicle volcat al canal d'Urgell, a Golmés. La policia va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i en retirar el vehicle de l'aigua. Els agents van trobar la víctima al seient del passatger. Més tard van localitzar el propietari del cotxe al seu domicili en estat d'embriaguesa i amb diversos talls. Va ser detingut i ahir va passar a disposició judicial. I ara el jutge va decretar l'ingrés a presó provisional.
0: I ampliem la informació que us donàvem ahir. Us explicàvem que hi havia un incendi que es va declarar en un edifici del carrer Vallès de Lleida. Doncs finalment sembla que l'immoble haurà de ser enderrocat pels importants danys que ha provocat el foc.
5: Es tracta de l'edifici número 3 del carrer Vallès de Lleida, que haurà de ser enderrocat després de l'incendi que s'hi va declarar diumenge al vespre. El foc ha destruït 4 dels 8 habitatges de l'immoble i els bombers avisen que durant els pròxims dies encara es poden produir fumeroles, ja que l'interior de l'edifici no és prou segur per treballar en l'extinció. Ara, els veïns podran entrar avui a les 11 del matí i a les 7 de la tarda per recollir algunes pertinences.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des de Emunt, Terres Lleidatanes. Una abraçada, company.
5: Que vagi bé.
0: I des de Tarragona mateix us expliquem, pel que fa a la demarcació, no?, que, per exemple, a Reus començaran el dia 24 d'agost, d'aquí a no res, a funcionar unes pilones que s'aixecaran automàticament al carrer Doctor Robert. Què vol dir això? Doncs que impediran, a partir de les 11 del matí, l'entrada a carrers, doncs, del centre, i per tant el centre quedarà una mica més inaccessible, més tancat al tràfic rodat i més accessible per als vianants. Bé, hi ha rutes alternatives. Riera de Miró, carrer del Roser, tot plegat, eh? Accedir al centre de Reus serà una miqueta més difícil per als cotxes rodats, per als vehicles rodats, a partir del 24 d'agost. Per altra banda, també, parlant de la capital del Baix Camp, els pisos de protecció oficial que es farien al carrilet i que anunciàvem ahir que començarien la tardor, doncs sembla que podrien endarrere una miqueta perquè el solar, que havien la nau abandonada que havien d'enderrocar per fer els pisos, conté unes plaques de fibrociment que, en fi, necessiten tot un protocol per ser retirades. Per altra banda, parlant també d'habitatges públics, habitatges socials, a Torredembarra se'n construiran 34, però la notícia està en què l'Ajuntament ha cedit el solar del pàrquing d'autocaravanes, un aparcament, un solar, doncs, bastant mític a Torredembarra i que ara deixarà de fer aquesta funció per convertir-se això en els ciments d'aquests 34 habitatges d'ús públic. Però la notícia a Tarragona Ciutat la tenim baixant, la tenim des de Bràfim, baixant amb carros, amb cavalls, amb cantis, amb aigua beneïda i amb música. Música que aquesta nit sonarà d'aquesta manera.

0: són els Tarraco Surfers, una formació mítica de Tarragona encapçalada per la Joan Reig i que no pot faltar en cap revetlla i menys amb la de Sant Magí, que arriba molt fresqueta a l'estiu. Són cançons versionades en plan surfero. I el que fem ara és connectar amb el nostre company Pep Sunyer, però molt ràpidament perquè ens expliqui, doncs això, aquesta aigua de Sant Magí que van anar a buscar a Sant Magí lluny, a la Brufaganya, i ara estan baixant i arriba aquesta tarda a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia i on sou?
1: Bon dia, Núria. Doncs mira, l'Argilaga, municipi de l'Argilaga, de Pedania de la Secuita, aquí al Tarragonès, és la tercera parada del camí. Han sortit a les 6 del matí els centenars de persones i els 6 carruatges des de Bràfim, on han fet nit, la segona nit d'aquesta anada a buscar l'aigua, que diuen que és miraculosa, doncs, de Sant Magí, i avui que faran l'entrada triomfal a la ciutat. Això serà la tarda, quan repartiran el portal del carro tota aquesta aigua miraculosa. Ara estan esmorzant aquí l'Argilaga, els han rebut amb un toc de campana manual, tot el poble s'hi aboca, i estan, com dèiem, aquest centenar de persones portats a l'aigua, esmorzant. Nosaltres també anirem ara a esmorzar i d'aquí no estem sortint per seguir el camí, eh? Vull dir que això és un no parar.
0: Podrem connectar amb tu després cap a quarts d'11, et sembla?
1: Sí, jo crec que estarem en algun punt del camí. Sí, sí, estarem o a la Secuita o als Pallaresos, eh? Que anem seguint el camí. Pensa que hem sortit a les 6 del matí, eh? Per tant, ja portem unes quantes hores. Sí, sí, connectarem després.
0: Doncs vinga, connectem després i sabem això, com va tot aquest viatge tan mític de cada any. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Doncs tanquem així la ronda d'actualitat i entrem en altres qüestions. Bàsicament, entrem en la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: ens porta cap a Lleida. De fet, ja hem parlat sobre la campanya de la collita de fruita a Terres de Ponent. Ho vam fer a començaments de programa, en plan general, i ja avançàvem una notícia que sembla que s'està confirmant, que és que s'avança la collita de fruita dolça per la climatologia, per el temps, doncs, tant per la calor baixa que està fent, la fruita madura abans es pot collir abans, però la climatologia ha incidit d'altres maneres també, especialment en el que és la collita de la pera Conference, una varietat més que mítica a terres lleidatanes. Va, que per saber-ne més connectem amb UAU Lleida amb la nostra companya Judit Castellà. Judit, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Tots tenim en ment, la pera Conference. És aquella llargareta, sí?
1: I tant.
0: Avui és la protagonista de l'entrevista. Amb qui estàs, Judit?
1: Doncs estic amb en Jaume Bardenes, ell és el responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos. Molt bon dia, Jaume.
2: Bon dia.
1: Amb ell avui volem parlar perquè, com deia la Núria, la pera Conference és una de les peres de més producció a les nostres terres, però malauradament, si la setmana passada havíem d'explicar que començàvem aquesta campanya, just fa uns dies també havíem d'explicar que vent i granís impedeixen la comercialització de la collita de pera Conference a comarques com la Noguera i el Segrià. A hores d'ara, Jaume, com està afectant el temps en la comercialització d'aquest tipus de pera?
2: Bueno, el temps, a veure, al final ens ha vingut un canvi climàtic molt sobtat, i nosaltres ja fa anys que se'n parla i cada vegada ho veiem més aquí, i de manera que aquesta campanya s'està duent, estem parlant que portem més de 40 dies per damunt dels 38 graus. Ja no parlem dels 40-41, que estaríem parlant uns 25 dies, però pensem que els arbres amb aquestes temperatures no acaben treballant. A part les diferents ventades o les diferents marsades, que enguany han set poques, vull dir, l'any passat estàvem parlant amb aquest temps que sobrepassàvem els 15 cada marsades, enguany estem al revoltant de 5 o 6 cada marsades. Ens passa això, que la climatologia cada any ens afecta més a tota la producció de fruita dolça.
1: A hores d'ara entenc que és precipitat, però una estimació de xifres d'impacte en aquesta comercialització la tindríem?
2: Bueno, nosaltres parlarem números globals aquí. Nosaltres ens basem molt en els números d'Afrucat. Ells es basen que hi hauria un 6% menys de producció de pera a nivell de Catalunya. Nosaltres, aquesta baixada de producció, l'hem més severa o més gran. Vull dir, nosaltres, quan parlem de baixada de producció, sempre parlem del potencial productiu de les nostres finques. Uh-huh. Quan parlem del potencial productiu de les nostres finques, portem els últims anys amb unes baixades d'un 50-60% del potencial productiu. Parlaríem que el 2022 vam patir unes grans gelades, la baixada de producció va ser d'un 60-70% de la producció, el 2023 una sequera persistent, que molta gent vam haver de llançar els nostres fruits de terra per salvar els arbres, el 2024 tota l'espècie de pera va patir una gran davallada per un mal quallat o una mala floració. El 2025 parlaríem que unes 19 pedregades a nivell de les Terres de Lleida, i aquest 2026 han patit gelades, han patit unes fortes calors que no les havíem patit mai en els últims 50 anys, no s'havien vist mai aquestes calors. La pera Conference és una pera del nord d'Europa, no és autòctona aquí, que per molt que faci anys i és la més productiva a nivell de Catalunya. Parlaríem que està acostumada a una climatologia més humida, i llavors nosaltres què ens ha passat aquest any? Aquesta calor, els arbres han patit un estrès de calor molt gran, a part d'això que ens ha declinat, amb una baixada de calibres de 5 a 8 mm de calibre. Llavors nosaltres fa temps que anem amb diferents converses amb el departament, que hem de donar una sortida a tots aquests països que hem invertit a plantar aquesta espècie de pera. Llavors, des de una sortida, hem sentit que si es volen reconvertir cap a altres sectors, que ho puguin fer. Perquè ara mateix portem 5 anys que la producció de pera a nivell de les Terres de Lleida o a nivell de Catalunya ens ha baixat moltíssim.
1: Clar, quan dius que puguin reconvertir aquestes varietats, a hores d'ara, és a dir, quines preferències hi hauria per deixar de fer pera i passar a un altre cultiu? A quin cultiu es podria passar?
2: No ho sabem. A veure, avui en dia, a nivell de Catalunya, patim el que és un desgavell pel tema de globalització. Pensem que a nivell de Catalunya estan patint molt tot el sector de la vinya per la baixada de consum i pel gran estocatge que hi ha dels últims anys. Fruita seca estem trobant el mateix, que no sé, la globalització es marca molt els preus, el cereal estem patint el mateix, vull dir, estem per davall de costos. Però va ser una cosa que la pagesia avui en dia està patint amb tots els sectors. Llavors, reorientar gent i dir, comencem a plantar fruita seca, o comencem a... No ho sabem tampoc, eh? I ara mateix tampoc la reconversió cap a altres sectors s'ha d'estudiar, vull dir, pensem que el clima fa avui en dia, al moment de reconvertir cap a qualsevol altra espècie, ens haurem de basar molt el clima. Pensem que ara mateix els últims estudis se parla que potser el 2050 podríem arribar a temperatures de 45, 46 graus, 47. Si arribem a aquestes temperatures costarà arribar a fer fruita dolça i que hi posem xarxes d'antipedra que ens abaixen perdem 2 o 3 graus de temperatura, però pensem que cada any les temperatures estan en augment, llavors haurem de vigilar amb què reconvertim, perquè cada reconversió és un cost molt alt pel pagès. Estem parlant que en finques de pera mateixa de poma amb intensiu que s'estan plantant últimament, el cost per hectare estaríem parlant de 50-60.000 euros. Aquest cost l'ha d'assumir un pagès i després cada reconversió en fruita dolça estem 5 o 6 anys sense produir i sense entrar ingressos. Llavors, els estudis s'han de fer ben acurats, s'han de fer en condicions, perquè no podem dir nosaltres invertim en fruita seca. Llavors, si d'aquí 2 anys la fruita seca no va bé, ja hem de buscar aquestes sortides i el departament ens ha d'ajudar a buscar aquestes sortides.
1: Clar, anava a preguntar-te, a nivell de reconversió, és una decisió que podeu prendre lliurement als pagesos o aquí les administracions i les institucions també guien una mica cap a quin tipus de cultiu sí que es permet fer més reconversions, cap a quin no s'optaria tant?
2: No, les decisions finals les han de prendre els pagesos. Les decisions finals que al moment de reconvertir qualsevol espècie o qualsevol qualitat, la decisió és pròpia del pagès. El que passa és si no hi ha una ajuda des de l'administració, avui en dia ens trobarem que no tenim prou ingressos per poder arribar a fer aquestes reconversions. Ja sabem que sempre ho trobarem i sempre volem viure, sembla que vulguem viure de subvencions, cosa que no és així. Pensem que l'administració, al final, si vol que algú mantingui el mosaic agrari del territori o no s'abandoni tot el territori, penseu que l'administració hi ha de posar recursos. Ara mateix ho podeu veure, l'administració no sé si posar 3 o 4 milions d'euros pel manteniment de boscos, qualsevol petit incendi que ens ha provocat aquest estiu, estem parlant de 40 o 50 milions d'euros d'una prevenció de poder apagar un foc, i llavors l'administració hem de jugar amb les cartes avançades, hem de jugar amb la partida amb les cartes guanyadores, i llavors l'administració ha de jugar per davant a ajudar els diferents països a poder mantenir el territori net, endreçat i un mosaic que s'hi pugui treballar i en condicions. Ja sabem que des de fora de la pagesia, des de fora de l'Ultre, sembla que la inversió avui en dia al món agrari és molt gran, però penseu que el pressupost del Departament d'Agricultura estem parlant de 800 milions d'euros. quan qualsevol petita estació d'una altra Barcelona estaríem parlant de, no sé si són 9.000 milions d'euros o 90.000 milions d'euros d'una petita estació d'una altra Barcelona. Llavors, si nosaltres sí que parlem d'un 0,05% del pressupost de la Generalitat, llavors, no sé, la Generalitat ha de posar recursos, ha de posar l'esforç de poder que la gent se quedi al territori i es quedi al territori, perquè ho veu, la despoblació del món rural és molt gran. Estem parlant que potser no arribem ni al 3% de la població rural a nivell de Catalunya, cada vegada menys. Les poblacions rurals cada vegada s'estan envellint més i cada vegada el jovent no s'acaba quedant. Llavors, l'administració ha de posar recursos per capgirar aquesta situació.
0: Pere, bon dia. Mira, una pregunta. Parlaves, ens estem centrant en la Pere Conference i ens deies, no?, que potser les esteu agafant de calibre més petit, perquè bé, per les altes temperatures, la granissada també influït. Anava a preguntar, com ho notarem al mercat? Això, aquests problemes que esteu tenint de producció concretament de la Pere Conference, com ho notarem nosaltres quan anem a botiga o al mercat?
2: Vosaltres al mercat no ho notareu, eh? Vull dir, jo parlo una mica amb gent de fruita dolça ara, sí. Portem una campanya molt col·lapsada de ventes. Avui en dia els lineals que parlem nosaltres, que són les grans superfícies o supermercats, no ens volen a pujar preus. Estarem parlant amb una campanya que les primeres liquidacions les trobem amb fruita d'os, unes liquidacions que justet seran per cobrir costos. Amb la Pere, ara mateix, varietats estan de varietats d'estiu, que diem nosaltres, com pot ser llimoneres, arcoïnis i així. Estem parlant amb uns preus de venda a les grans superfícies per molt poc per damunt dels preus de costos. Llavors, a mercat no ho trobareu. Gustativament, serà bona igual. Pere, nosaltres acollim amb els sucres pertinents i amb el grau de moderació òptim, llavors a preu no ho trobareu, no trobeu una diferència. Penseu que avui en dia gran superfície estan oferint oferta de l'euro 50. Quan tret dels costes de producció, que estem parlant de 50 i 60 cèntims, estem parlant tot l'embalatge, que estem parlant de 50 i 60 cèntims més. A les grans superfícies, pràcics d'euro 50, vol dir que el pagès no arriba a cobrir costes en aquest moment. I les grans ofertes que s'està fent des de les grans superfícies són aquestes preus.
0: Recomaneu comprar en botiga petita?
2: Recomanem comprar en proximitat, sí. Comprar en botiga petita, però bueno, nosaltres penseu que aquí a Espanya mateix, la gran distribució, i només hi ha una cadena de gran distribució, que avui en dia ven més del 30% de la producció en fresc. Vull dir, tots podem saber de quina cadena parlem, però avui en dia la botiga petita acabarà desapareixent, perquè va per aquest camí, cada vegada queda menys, la gent quan va comprar vol omplir el carro i vol comprar tota la mateixa botiga, la venda de proximitat costa molt augmentar de quilos, vull dir, cada vegada ens costa més poder vendre botigues petites, i veu que les botigues de barri estan tancant, les botigues de poble estan tancant. No són rentables una botiga en pobles de menys de 1.000 habitants i una botiga de poble, vull dir, la gent, les grans compres estem fent a les capitals de comarca. Vull dir, s'ha de canviar la mentalitat de la gent. Poder canviar aquesta mentalitat costarà molt. No sé, se va canviar amb el temps del Covid. Amb el temps del Covid vam girar aquesta venda, vull dir, al temps del Covid semblava que les botigues del poble ens haguessin de salvar, tothom sortíem a comprar al poble, però ara mateix ho compràvem amb productors de la zona, però tot això s'ha tornat a capgirar d'una tal manera que s'ha perdut la venda de proximitat, potser parlem del Covid aquí, potser s'ha perdut més del 50% de venda directa.
1: Déu-n'hi-do. Jaume, abans d'acomiadar-te per quedar-nos, com a mínim, o per tenir un bri d'esperança, feies un repàs de tot el que ha passat en aquests últims anys en clau de fruita dolça, amb totes les afectacions que heu tingut. A nivell climatològic, què hauria de passar per poder tenir un any tranquil i amb bones previsions de collita? Què és el que, més o menys, cada dia hauria de passar? Quin temps hauríem de tenir?
2: Bueno, hauríem de tenir unes condicions de temps òptimes, vull dir, pensem que avui en dia, amb el canvi climàtic que tenim, pues, estem entrant amb grans sequeres, estem entrant amb uns climes calorosos de molts dies de llarg termini. No estem parlant allò de dir, no sé, jo l'últims anys estàvem parlant de 3 o 4 onades de calor, però aquestes 3 o 4 onades de calor estàvem durant 3 o 4 dies. Avui, aquest estiu, jo veig que portem més de 50 dies amb unes temperatures altíssimes, i això ens condiciona molt al moment de fer produccions de qualitat. Penseu que ara mateix, amb aquest temps, s'està definint el borró floral de la següent campanya, amb aquestes condicions tan altes de temperatura, el borró floral de la següent campanya, ja preveiem que no sigui el bo o l'òptim per tirar endavant la pròxima campanya. Pensem que moltes finques de conference s'ha assecat, hi ha hagut una deshidratació de la fulla. Què vol dir això? Que l'arbre ens està tornant a florir ara mateix, perquè, bueno, arriba un estrès que ha de traure el seu potencial d'una manera o altra, i estan tornant a florir els arbres d'aquesta varietat. Llavors, el millor que ens podria passar que tornéssim amb uns estius d'unes temperatures mitjanes, no hi hauria tantes pedregades, perquè els canvis bruscos de temperatura que ens passa, que passem d'un extrem de 40 graus amb una tempesta, i aquesta tempesta que ens acaba descarregant molta pedra, molta cava marçada, que ens acaba afectant a les finques. No sé si tornem endarrere des de fa 10 o 15 anys, però el que ens està passant últimament, el canvi climàtic que tenim aquí, i ha vingut per quedar-se. No crec que puguem canviar d'un any per un altre, i al final nosaltres el que volem és fer una producció adequada i al final unes ventes adequades. Vull dir, no volem fer-nos rics en una campanya, ni volem guanyar-nos la vida del que treballem i del que estem vivint. Vull dir, al final, no en veiem cap de pagès que s'hagi fet ric en una campanya. Vull dir, la feina és d'una campanya rere l'altra i poder arribar a cobrir costos i poder guanyar la vida dignament, que és el que necessitem al sector agrari.
1: Jaume Gardeny, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres tanquem aquí també aquesta entrevista. Judit Castellà, de UAU Lleida, moltíssimes gràcies també per aportar-nos aquest punt d'informació sobre la fruita dolça en aquest cas. Una abraçada, Judit.
1: Una abraçada, Núria.
0: I el que fem ara és seguir avançant amb un podcast, amb una petita apunt, això d'informació, de recomanació de lectures d'estiu. Ens ho porten, com és habitual, des de Ona la Torre, és el Territori Lectura, i avui ens proposen lectures justament per aprendre o per enriquir el nostre vocabulari en català. A veure, quins títols.

0: Això és Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Posem fil a l'agulla per no arribar a misses dites. I com que no tenim pèls a la llengua i volem posar els punts sobre les is, avui posarem les mans al foc pels llibres que us presentem. Territori Lectura. Acabeu d'escoltar 5 dites catalanes que trobareu al llibre 102 dites il·lustrades per a tothom, d'en Joan Antoja, Anna Maria Mates i Víctor Pàmies, publicat per Cossetània. Un llibre molt pràctic per portar a tot arreu, de petites dimensions, però fent honor a una altra dita, al pot petit i a la bona confitura. Hi trobarem locucions, frases fetes i refranys amb el seu significat, sinònims, exemples i orígens, amb les seves il·lustracions, com la que escoltareu a continuació.
0: Com la bota de Sant Ferriol significa que una cosa no s'acaba mai o dura molt més del que caldria. Sant Ferriol havia estat un lladre que tenia el costum d'anar-se a confessar després de cometre un delicte. Com que els confessors no el podien absoldre, enfurismat, els matava. Un dia va trobar un capellà que, sí, que el va absoldre, a condició de prometre-li que deixaria de ser un delinqüent. I així va ser. La seva banda, però, no va acceptar el seu nou tarannà i el van matar i enterrar a sota d'una bota del celler d'un hostal. L'hostaler, estranyat perquè aquella bota no es buidava mai, un dia la va alçar i va descobrir, sorprès, un braç que sortia de terra i que amb un dit tocava la bota. Cavaren i trobaren la resta del cos del lladre penedit, en perfecte estat, fet pel qual li van atorgar la condició de sant.
1: També ens ha enamorat Peti qui Peti, de la Marta Pérez i Verge, publicat per Rosa dels Vents. En un altre format i posant l'èmfasi en l'actualització d'aquestes expressions, amb ella descobrirem coses com aquesta.
0: Salvar-se per la campana se sol utilitzar per expressar que algú s'ha deslliurat d'un problema a l'últim moment, moltes vegades gràcies a la sort. En el segle XVI es van donar casos en què se suposava que algú havia mort, però després, quan s'obria el taüt, es descobria que la persona havia estat enterrada viva. Aquesta por va provocar la invenció de mecanismes de seguretat que es podien incorporar a taüts que permetien a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. La que més es feia servir era una corda, de la qual un dels extrems anava lligat al dit de la persona o canell i l'altre a una campana, de manera que la persona enterrada en moure's la podia fer sonar. Si sonava i a l'exterior sentien el so de la campana, la desenterraven.
1: La Marta ens ha explicat d'altres versions i ens ensenya altres expressions amb el mateix significat. En aquest cas, salvar-se pels pèls, que en català correctament s'hauria de dir salvar-se pels cabells, però popularment encara s'utilitza la versió de la traducció directa de salvar-se por los pelos. Si voleu saber la història que s'amaga darrere de les dites, el que troba un bon padrí ja fet més de mig camí, una poma al dia, el metge estalvia i no deixar canya dreta, Peti qui Peti, heu de llegir. Territori Lectura. Per als més audaços, us portem una última proposta. Proves per a corregir, del gran enigmista Stefano Bartesaghi, publicat per Edicions 62. L'escriptor Nicolo Errante, segons fonts oficials, s'ha suïcidat. Però el seu corrector, Pier Mauro Tamburini, se n'adona que a cada capítol hi ha 10 errades. El més sorprenent és que aquestes errades amaguen un missatge que ens portarà a descobrir si realment ha estat un suïcidi o no. Estructurat en 100 capítols curts, és un llibre on haureu d'exercir de correctors, trobar les errades i desxifrar el missatge per resoldre aquest cas. La llengua ha estat la protagonista de la secció d'avui. Propostes divertides per recuperar expressions i compartir-les. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
0: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori
2: Lectura. I tant, Mònica, i tant. Quines ganes d'aprendre català d'aquesta manera. Déu-n'hi-do, que xules les propostes que ens porten avui des d'Ona a la Torre, Territori i Lectura. Vinga, i més propostes amb què tancarem la primera hora de l'Obert per Vacances. Anem cap al Picat.

0: Venen els companys del PICAT a ràdio i s'estrena la nostra companya Sabina Pedrós. La saludem, Sabina, bon dia.
1: Hola, què tal, Núria?
0: Bon dia. Bé, escolta, repassàvem i dic jo, em sembla que el PICAT sempre ens porta una entrevista que la tenen com a molt interioritzada, no? El tema del pubillatge, però què us passa a vosaltres amb el pubillatge?
1: Doncs ens encanta això dels pubillers i els hereus, i és més, cada any va agafant força aquest acte, i és l'acte que dona inici a la Festa Major, que ja la tenim aquí a les portes. De fet, ja estan començant els actes previs, demà comencen, però l'inici oficial serà dijous al vespre, justament amb aquest pregó i la proclamació del pubillatge al PICATI. I llavors, el que hem volgut avui és justament que m'acompanyin dos experts en el món del pubillatge, com són la segona dama i el segon cavaler del 2025, la Lídia Tomàs Hernández, que també ha estat escollida segona dama d'honor comarcal del Segrià 2026, i el Gerard Ferrat Ferró, i també volem alguns que s'estrenin aquest dijous. La Maria Canals Barriga, que serà la pròxima pubilla del PICAT 2026, i l'Oriol Escuerroure, hereu del PICAT 2026.
0: Vaja, que teniu... Saludo, ja. Tens l'estudi ple, ja no hi cap més gent.
1: I tant, encara tenim algun foradet més, però ja n'hi ha prou per avui. Com esteu, nois?
2: Hola, bon dia.
1: Jo crec que pregunta obligada, ara ens diré la Núria, que passa al PICAT amb el pubillatge, que passa al PICAT amb el pubillatge, perquè cada any són més hereus i pubilles d'arreu del territori que venen també a compartir la nostra festa aquí al municipi.
2: Bé, doncs al PICAT gaudim el pubillatge com ha estat una tradició des de fa molts anys, la tenim molt arrelada a la nostra cultura del poble, i bé, doncs ens movem arreu de tota Catalunya sempre que podem, i també a Andorra, no ens oblidem dels nostres veïns. I bé, al final al nostre acte ve tanta gent perquè hem fet amistat amb quasi tothom d'arreu del país, i és això, venen per l'amistat, per fer un altre acte i per continuar amb aquesta cultura que és nostra.
1: Què vol dir ser pubilla i hereu, si algú encara que no ho sap? I què vol dir ser hereu i pubilla al segle XXI, és a dir, avui dia?
2: Bé, doncs, sobretot jo crec que ser pubilla i hereu o dama i cavaler vol dir reivindicar i intentar continuar en la nostra cultura, perquè avui en dia és una tradició que no molta gent en sap, perquè fins i tot a dia d'avui encara et miren una mica raro quan et veuen pel carrer amb el traje i tot i et pregunten. Però bé, per mi significa poder representar el meu poble arreu de lo que hem dit, de tota Catalunya, i que la gent sàpiga d'on ets i poder explicar el que fas.
1: Gerard, també et pregunto a tu, que ja heu viscut tota aquesta experiència de ser hereus i pubilles, què recordeu amb més emoció d'aquest any de pubillatge, o algun acte que us hagi sorprès, o alguna cosa que digues, hosti, això m'ha fet especial il·lusió participar-hi?
3: Pues hi ha diversos actes que a mi m'han sorprès moltíssim, bàsicament perquè hi ha pobles que tenen part de la cultura que la viuen diferent, o, per exemple, una cosa que jo he trobat molt són balls tradicionals que no es veuen arreu de Catalunya. Per exemple, quan vam anar al Nacional, aquest any es va fer a Monistrol i ens van sorprendre amb un ball de panderetes que jo no m'havia trobat mai. També s'ha de dir, jo no sóc algú que en sàpiga moltíssim de la cultura catalana, he après moltíssim aquest any, que és una de les coses que més he gaudit, aprendre de tot aquest tema. I sobretot en els balls, que és una cosa al final que es pot disfrutar fàcilment per a tothom, pues, a mi m'ha sorprès moltíssim. M'ha agradat moltíssim també el com ho viu tot, per exemple també amb la polca passa molt, quan comencen les primeres notes de la polca tothom s'emociona, tothom vol ballar-la, tothom surt a ballar-la, i jo he vist polques pleníssimes de gent. Recordo una polca que no va ser a Pont de Vilomara, que es va fer dins del propi edifici on feien l'acte, i literalment la gent no la podia ballar de tanta gent que hi era. I a mi, pues, com ho viuen tot aquest tema de la cultura i tal, em va encantar, em va emocionar molt, i és potser que més m'emporto d'aquest any viscut.
1: Clar, heu viscut noves tradicions, heu après també la cultura d'arreu del territori, geografia, perquè ara doncs ens parlàveu de diferents pobles, fins i tot amb pocs habitants, que també viuen el món del pubillatge. Què més s'aprèn sent pubilla i hereu?
2: Jo crec que també s'aprenen molt els valors, respecte, igualtat i unió entre tots, perquè al final tots estem defensant el mateix, que és la nostra cultura, i respecte cap a tothom, respecte cap als pobles, cap als ajuntaments, i això, i gaudir-ho entre tots, i que sempre hi hagi un molt bon ambient, perquè al fin i al cap t'estan acollint en pobles on perfectament no podies saber que existien, i t'estan acollint allí amb els braços oberts, i t'estan donant un lloc per dormir i per menjar, i és això.
1: I ara pregunto a l'Oriol i a la Maria, que sereu nous hereus i pubilles del 2026, us estrenareu dijous, per què us heu presentat a ser hereu i pubilla? Qui vulgui.
4: Bueno, ens hem presentat perquè doncs, penso que ens fa il·lusió poder representar el nostre poble arreu de Catalunya i també per, doncs, per descobrir, com han dit els nostres companys, la cultura i les tradicions catalanes i això.
1: Ja sabeu com funciona el tratge, ja us heu provat la faixa, la sabeu posar, la banda cap a quin costat va...
2: Sí.
1: Expliqueu. Maria.
2: Doncs vam anar l'altre dia a provar-ho i sí, ja ho tenim tot arreglat. Bueno, ens van haver d'agafar les mesures i arreglar algunes coses que encara estaven per fer, però ja ho tenim tot arreglat i perfecte a casa, preparat pel dijous.
1: Perquè és tot un món, això del pubillatge. Hi ha un protocol al darrere exhaustiu, no només amb el vestit, sinó també en tots els actes, com s'han de presentar els diferents hereus i pubilles, com heu d'anar ordenats, de quina manera us de posar el tratge. Expliqueu-vos una mica què heu descobert aquí, Lídia o Gerard.
2: A veure, hem descobert que a part de ser un títol local, també tenim altres títols, com poden ser els comarcals, intercomarcals o nacionals. També hem descobert les persones de foment, els delegats, i tot això del Parlament de fer discursos i de qui els fa i de què has de dir i tot això. I sobretot jo diria que el tema de les entrades és el més com a complicat, no? Perquè és això el que diem, quan són actes que hi ha moltíssima gent, doncs costa molt arreglar tots els pobles des de més lluny a més a prop, de nivell alfabètic i primers petits i després els grans. Però és tot un món que al final ja t'acostumes i dius, vale, vaig aquí, vaig amb els meus. I ja està.
1: Ens queda poc temps. Va, us pregunto per anècdotes així divertides que us hagi passat amb pubilles, oreus d'altres pobles, o allò de dir, m'hem acabat anant descalços perquè ja no podíem més amb les sabates. Expliqueu-nos.
3: Jo recordo una anècdota molt bastant divertida amb un company de Maselles, que bàsicament es va presentar a un poble i a l'hora de començar-nos a canviar, el tio va començar a treure el traje, va anar trient peça per peça, i quan va veure que només tenia tres peces del traje en comptes de pues, tot el traje sencer, es va començar a preocupar. Perquè, clar, a l'hora de ficar-se tot el traje, pues, es va quedar sense mitjons, es va quedar sense sandàlies, es va quedar sense camisa, i es va haver va fer una sortida, òbviament una mica lamentable, per aspecte, perquè al final anàvem una samarreta blanca amb tot el dibuix aquí i a sobre de la...
1: L'armilla,
3: i seguir veient la camiseta blanca. A més, també es va ficar la faixa per damunt de l'armilla, llavors va ser molt lamentable el vista i tinc... A mi em va semblar molt divertit, me vaig estar rient d'ell tot l'acte, tinc diverses fotos, a més, d'ell.
1: Sí, que ara hi regodeu, encara, que ara haurà viure.
2: Sí,
1: encara.
2: Sí.
1: Per què aconsellaríeu ara, si ens estan escoltant alguns joves, que es presentin a Sereus i Pubilles dels seus municipis, ja per acabar?
3: Jo diria per provar, per donar-li una oportunitat. Jo li vaig donar una oportunitat perquè jo no sabia el que era tot aquest món. Vaig sortir sense saber qui era, vaig sortir, a més, amb un grup que jo no coneixia. Li vaig donar una oportunitat i mira, jo he acabat sortint supercontent. És veritat que potser no allargaria un any, però és que almenys he estat un any que m'ho he gaudit moltíssim tot, qualsevol acte, qualsevol cosa, inclús les coses més avorrides, al final arribes al final de la teva vigència dient, és que dona igual que siguin avorrides, han sigut part de la pròpia experiència i... El mateix que va ser avorrit per tu ha sigut pel del canto i ho pots comentar i pots riure de tot això, llavors. És això, és una cosa que si li dones una oportunitat, al final gaudeixes molt perquè no és tan dolenta com la gent t'ho sol pintar,
0: doncs...
3: perquè a mi m'ho han pintat bastant dur.
0: Doncs avui hem tingut aquesta visió del pubillatge, aquest gran fenomen que teniu al Picat. Sabina Pedrós, del Picat Ràdio, escolta, moltíssimes gràcies i a disfrutar-ho moltíssim. Una abraçada i bon estiu, companys.
1: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu. És que ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat una estoneta més xerrant amb ells, perquè són molta gent i a més tenien molts... Ara s'havien animat a explicar anècdotes, però gairebé són les 10 del matí. Després de les 10, més obert.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades, com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb més de 7.000, el que suposa un 8,4% dels pisos que hi ha al municipi. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, assegura que un cop s'identifiqui el nombre de pisos buits, es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. Les mascotes poden ser terapèutiques i fins i tot grans companyes per combatre la solitud. Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals, mentre que moltes persones opten per compartir la seva vida amb un pelut. Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Pere Mulero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
4: D'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
3: Neix un nou projecte cultural a Badalona. És la sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club de Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural no només a Badalona, sinó que també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Dauder és un dels gestors de la sala Estraperlo des de fa 4 anys, juntament amb l'Artur García. Tenien l'inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que fa viatjar a èpoques passades i que lliga amb la personalitat de la sala. Escoltem Agustí Dauder.
5: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
3: El Badalona ha presentat avui la segona equipació per la temporada 2026-2027. Ho ha fet publicant un vídeo a xarxes socials on surten Eric Iglesias, Toni La Rosa i Bermo en un correfoc. La samarreta vermella porta el dimoni de Badalona al davant i flames a les mànigues i a la part posterior de la peça. El nou llançament s'ha fet en col·laboració amb els bufons del foc amb motiu del seu 30è aniversari. El CEO de l'equip escapulat, Marc Serra, ha explicat com va sorgir la idea de fer una equipació conjunta.
6: Tenir la primera equipació que ens connecta molt amb el mar per aquest blau que té, doncs hem decidit representar la nit, representar, no, els correfoc, representar la crema de limon i representar aquest element, no, que és el foc, que també defineix molt bé a la ciutat, i llavors va sorgir, no, aquesta idea de fer tota l'equipació vermella, de canviar una mica també de tot aquell estil, no, que es portava com a segona equipació i fer alguna mica més trencador i més disruptor.
3: La samarreta es pot adquirir al web del club i té un cost de 49 euros. Hi ha unitats limitades.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: És la llum de l'esperança, la llum que fa... que es contraposa a la foscor, aquesta llum de contrahivern. I són les bicicletes dels Blaumut, per cert, que escoltàvem ara mateix quan hem trepitjat la cançó. És xulíssima, eh? El teremín, aquest instrument tan especial també que ens transporta com a l'espai exterior. I és que ho tenen tots els Blaumut perquè ens agradin. El que no tenen, perquè no els hi han preguntat, però també estaven convocats a fer l'enquesta, és opinió sobre el tour, si prefereixen veure'l o dormir-lo. Aquesta és la pregunta que us fem avui des de Cardedeu, és el tema del dia. Estela Muñoz, bon dia.
1: Hola de nou, Núria,
0: bon dia. Mira, et dic aquí a nivell tarragoní que jo crec que enguany hi ha hagut més tarragonins que mai que han mirat el tour, perquè sí? Vam tenir una etapa del Gran Depart, una etapa de sortida, de quan va començar tot plegat, però vaja, el tour ja se'ns queda enrere, com qui diu, perquè va acabar el 26 de juliol, va guanyar Pogacar, que ja se sabia que guanyaria, en fi. I ja s'ha acabat, o sigui que ara hem de buscar altres maneres de fer la migdiada.
1: Correcte.
0: Què diuen els oients?
1: Doncs mira, si vols comencem a llegir un parell de missatges d'Instagram. Són bastant curts i concisos. Per exemple, /La Garriga ens diu: migdiada sempre. Antur 51, migdiada. Tal qual,
0: sense més explicacions.
1: Sí,
0: pim-pam,
1: sí,
0: ja està.
1: Ho tenen ben clar. I per exemple, Clàudia/51 ens diu: soc més de migdiada al principi i després veure l'última etapa.
0: A l'arribada ja, o sigui, ella dorm i llavors, mira, que bé. Ja,
1: veu l'important,
0: ja, al final. Sí, igual ja té com el radar posat, no?, de que quan veu que estan arribant...
1: Correcte.
0: Això ja està professional, molt bé.
1: I també tenim uns parell d'àudios. Sí. El primer d'ells és de la nostra oient d'Agmar Elias, que ens ha fet arribar un àudio complet i a més ens explica una feta històrica que va tenir també aquí a Granollers, que va passar al tour. Llavors l'escoltem.
2: Hola, doncs bueno, el tour a França jo li tinc una mica un amor-odi, perquè per una banda a mi és un esport que penso que admiro molt, perquè has de tenir molta disciplina i demés, i a més és un esport que jo practico doncs al gimnàs, en classes dirigides, però llavors per l'altra banda és un esport que si veig per la televisió m'avorreix molt, prefereixo fer mil vegades una migdiada, i que a més aquest any ha coincidit doncs que vaig anar a Ullers i em vaig adonar doncs que passava justament totes les esportistes passant pel Tour de França allà, llavors vaig estar 3/4 d'hora per buscar aparcament.
0: Ai,
2: però bueno, el que he dit, que per una banda molt bé, però per l'altra doncs prefereixo doncs fer altres coses que veure per la televisió.
0: Clar, és allò que passa tot, no?, amb el futbol també, que dius, bueno, el veig o el jugo?
1: Sí, no, és una molt mica... diferent.
0: Sí,
1: a mi em passa amb el tennis, de dir, que em passa el mateix.
0: Bé.
1: Que veure'l m'és molt avorrit.
0: Però en canvi t'agrada jugar.
1: Correcte, m'encanta.
0: Genial, mira.
1: Llavors després tenim un altre àudio, que és la nostra oient Lia Moreres, que ella es considera amant de les migdiades, si hi hagi tour o no. Vale? L'escoltem.
3: Hola, doncs crec que sempre serem de l'equip fer la migdiada. És el millor moment del dia, tant a l'estiu, encara que facin el tour, com a l'hivern, sofà i manteta. Per mi és un regal aquest costum que tenim de fer la migdiada.
0: Que sí. Jo estic en aquest equip també, eh? I tant. I ja t'és igual que sigui tour o que sigui boxes, que t'és igual.
1: Exacte. És un gran moment, sempre.
0: Sí que és veritat que hi ha, a vegades, posar-te la televisió de fons o la ràdio, no?, fins i tot, amb aquestes veus. Mira, ara mateix potser se'ns està dormint algú i no ho sabem,
1: poder, eh? Sí.
0: Que fort.
1: Que desperti ja.
0: Vinga.
1: Tenim una altra nota de veu de la nostra oient Laura Garriga, que ens proposa un altre plan que no és dormir.
4: Bon dia, Obert, per vacances. Doncs jo, la veritat és que quan fan el Tour de França per la tele, el deixo de fons i aprofito per fer altres coses per casa.
1: Ah. Bueno, també. És una altra manera, no?
0: També. Pobres ciclistes, no els hi fem ni cas, és que no els hi fem ni cas. Ells allà suant,
1: la veritat,
0: pobres.
1: Que de moment no ens està arribant cap àudio
0: no.
1: que estigui mirant el Tour amb ganes, la veritat.
0: Sí, és veritat. Però ni un, eh? O sigui...
1: No, de moment no.
0: Vinga, va, feu-los una mica de suport, home. Mira, potser després d'aquest reportatge que escoltarem ara, com que sabrem més coses del Tour, potser la gent s'arriba i se'l mira d'una altra manera.
1: Nosaltres seguim oberts per rebre àudios i missatges per Instagram i al nostre WhatsApp.
0: Genial, Estela. Doncs vinga, abans de tancar el programa, ens hi tornem a posar. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara, adéu.
0: I com dèiem, el que fem és donar pas a un reportatge que ens han fet des de ràdio Ràdio Tordera, l'acompanya Clàudia Icart, en què ens explica la història del Tour de França. Va, que així li agafem carinyo i potser ja no ens tornarem a dormir mentre el mirem.
5: Jo el segueixo.
6: Normalment m'adormo.
7: El segueixo.
6: Escoltant aquestes respostes, descobrirem si realment la gent mira el Tour de França o si se'l posen i aprofiten per fer una migdiada. Avui us explicarem una mica de la seva història, tant del Tour masculí com del femení. Veurem com funciona aquesta competició i descobrirem algunes de les seves característiques més curioses. Us ho explico perquè si sou com jo i no en sabeu gaire d'aquest esport, avui el puguem descobrir junts i qui sap, potser fins i tot ens entrin ganes de mirar-lo. Perquè cada estiu, durant unes setmanes, milers d'espectadors i aficionats segueixen dia rere dia una de les curses ciclistes més importants i mediàtiques del món. Així que, comencem! El Tour de França masculí va sorgir l'any 1903 d'una manera força peculiar. En aquella època, els diaris es van adonar que les notícies sobre curses ciclistes feien augmentar les seves vendes. Un periodista del diari L'Auto va proposar al seu director crear una gran cursa que recorrés França. La idea era que aquesta nova cursa generés més notícies i fes que la gent comprés el diari. I així va néixer el Tour de França. El primer tour va constar de 6 etapes, on a cada una els ciclistes havien de recórrer 400 quilòmetres aproximadament. La prova va arrencar a les afores de París i va durar 19 dies. El primer guanyador va ser Maurice Garin. Una dada curiosa és que en aquesta primera edició els ciclistes no podien rebre ajut extern i havien de preparar les seves bicicletes ells mateixos. Durant les primeres edicions, el Tour va anar guanyant popularitat a passos de gegant. El 1910 es va introduir per primera vegada als Pirineus i un any després als Alps, cosa que va canviar per complet la naturalesa de la competició. La muntanya va esdevenir el gran escenari del patiment. A la darrera dècada, el Tour de França ha viscut una renovació tant a nivell esportiu com tecnològic. S'ha reforçat el control antidopatge i ha augmentat el protagonisme dels equips científics i la preparació milimètrica. Aquest any, el Tour de França masculí va sortir per primera vegada de Barcelona el 4 de juliol i va acabar a París el 26 de juliol, després de 21 etapes i de 3.333 quilòmetres recorreguts. La història del Tour de França femení és una mica diferent. Mentre que el Tour de França masculí es porta fent des del 1903, el femení no va començar fins al 1955, en què 44 dones es van posar al dorsal i van disputar el primer Tour de França femení, que després de 5 etapes el va guanyar Millie Robinson. El següent Tour no es va repetir fins al 1984, 29 anys després. Durant el 84 i el 89, Jean-Marie Leblanc va proposar un format en què s'aprofitava la infraestructura de la carrera masculina, però que elles només feien els últims quilòmetres de l'etapa. Leblanc va perdre l'interès per continuar organitzant la prova, perquè no tenia la repercussió mediàtica prevista i, per tant, els ingressos econòmics esperats. Abandonant aquest projecte, la carrera masculina i femenina es separaven i va ser ASO qui va aconseguir fer-se càrrec de la carrera. Aquí la cronologia es complica perquè al mateix temps que ASO seguia amb la carrera, Pierre Boé va començar a organitzar el seu propi Tour de França, que és el que s'ha mantingut durant més anys. També és conegut per ser el més dur, tant pel recorregut, la longitud i el nombre d'etapes, ja que eren dues setmanes d'acció amb una mitjana de 1.400 quilòmetres. No va ser fins al 2022 que ASO torna a recuperar oficialment el Tour de França femení. Aquell tour va començar a París i es va celebrar del 24 al 31 de juliol. Es van veure 8 jornades en què el ciclisme de la categoria femenina va tenir una importància que no s'havia pogut gaudir en moltes ocasions. En total van ser 1.033 quilòmetres i la guanyadora va ser Annemiek van Vleuten. Aquest any el tour va començar a Suïssa, a Lausana, l'1 d'agost i va acabar el 9 d'agost a Niça. Va ser de 9 etapes i en total es van recórrer 1.174,5 quilòmetres. En tots dos casos guanya el o la ciclista que completa el recorregut en menys temps possible. No necessàriament guanya el ciclista que arriba primer en una etapa, sinó qui al final de totes les etapes ha acumulat menys temps que la resta de participants. Parlant d'etapes, n'hi ha de diferents tipus. Les etapes planes, que són ideals pels velocistes, etapes de muntanya i mitja muntanya, que són etapes amb pujades molt difícils i contínues, on els favorits treuen les majors avantatges de temps, i les etapes de contrarrellotge, que són proves individuals on cada ciclista roda només contra el cronòmetre. I ara que coneixem una mica la història i sabem com es guanya el Tour, parlarem d'una de les seves característiques més conegudes, els mallots. Tant en el Tour masculí com en el femení, hi ha diferents mallots que serveixen per distingir ciclistes. El més conegut i que ja hem parlat abans és el mallot groc. El porta el corredor o la corredora que ocupa la primera posició de la classificació general. Després tenim el mallot verd, que identifica el líder de la classificació per punts. Els ciclistes aconsegueixen punts segons la seva posició en les arribades de les etapes. El tercer és el mallot blanc, amb punts vermells, que és el mallot de muntanya. El porta el ciclista o la ciclista que millor puja les muntanyes. I finalment tenim el mallot blanc, que identifica el millor ciclista jove. Aquesta classificació permet destacar els corredors i les corredores més joves que tenen un gran rendiment durant la cursa. És la manera de descobrir i donar protagonisme a les futures estrelles del ciclisme. I per acabar, una cosa curiosa és que, encara que el ciclisme sembla un esport individual, també és un esport d'equip. Cada ciclista forma part d'un equip i normalment hi ha un corredor principal que és el qui lluita per guanyar. Els seus companys l'ajuden durant la cursa, li poden portar aigua, menjar, protegir-lo del vent, marcar el ritme, etc. Després de tota aquesta informació sobre el Tour de França, he preguntat a diverses persones què en saben i què en pensen. I si heu estat escoltant fins ara, segurament vosaltres també podreu respondre alguna d'aquestes preguntes.
7: Hola, jo sí que segueixo el Tour, el que passa que haig de ser sincera i si m'agafa alguna hora de migdiada xula del cap de setmana pot ser que faci algun cop de cap, no ho puc negar. No, no, les etapes no les veig senceres. Al principi, com no tinc massa emoció, m'ho salto, veig al final, l'arribada és el més xulo.
8: Depèn de les etapes. Com que el miro per la tele, normalment es connecta quan ja ha començat i porta una estona, llavors si l'etapa acostuma a ser plana, em connecto els últims moments per mirar l'esprint i si hi ha muntanya sí que me l'acostumo a mirar amb la salvetat que algun dia m'adormi perquè és l'hora de la clapada.
6: Personalment jo no el miro perquè considero que és un esport una mica avorrit, però havent investigat i après sobre el tema, potser al següent Tour sí que miraré alguna de les etapes. També els he fet preguntes sobre el Tour de França.
7: El mallot groc és per marcar el líder del Tour, el mallot blanc amb punts vermells és per marcar el líder de muntanya, de les etapes de muntanya.
8: Doncs el mallot verd, si no m'equivoco, és el mallot de punts, que normalment és es donen una sèrie de punts segons l'ordre d'arribada a la meta i també els sprints intermitjos. I el mallot de punts vermells és el millor de la muntanya, que també és com una classificació en la qual es donen punts segons a cada port de muntanya si li atorguen unes categories d'especial o de primera categoria o el que sigui, i això comporta uns punts, i el que té més punts sumats perquè és el que ha passat més vegades primer o segon per allà, doncs se li dona aquest mallot.
6: A part del Tour, també els he preguntat si miren algun altre esport a l'estiu.
7: Sí, durant l'estiu miro altres esports. És un clàssic veure el tennis, el Wimbledon i el Roland Garros.
8: El futbol, bàsicament futbol i una mica de bàsquet, sobretot perquè segueixo el Barça.
6: I per últim els he preguntat si ells mateixos practiquen algun esport. Jo practico un esport molt diferent al ciclisme, que és el pàdel.
7: Jo vaig amb bici, però sí que és veritat que m'agrada qualsevol època de l'any, tant a l'estiu com a l'hivern.
8: Precisament vaig bastant en bici i també bueno, caminar i visitar l'entorn, sí, però principalment bici.
6: I després de conèixer una mica millor la història del Tour de França, saber com funciona, què significa cada mallot i descobrir que, tot i semblar un esport individual, darrere de cada ciclista hi ha tot un equip treballant, arribem al final del nostre reportatge. I qui sap, potser després d'aquest reportatge us animeu a mirar-lo de veritat. Moltes gràcies.
0: Ai, Clàudia, Icard, des de Ràdio Tordera. Quasi que t'hauràs d'esperar tot un estiu, això sí, eh? Després d'explicar-nos tota la història del Tour, ens han vingut moltes ganes, això, de veure la consciència i no adormir-nos. L'estiu que ve, doncs, ho podrem fer. Moltíssimes gràcies per aquest reportatge que il·lustra el tema del dia. I nosaltres seguim endavant buscant el Manel Ferrer de Premià. Comencem vacances, però venim intoxicats de tot l'any de treballar i des que desconnectar de la feina, però també desconnectar del mòbil, de les xarxes socials, dels mails, no és tan fàcil com sempre. Com podem aprofitar realment les vacances per descansar des del dia 1? Existeix la famosa crisi postvacacional? El Manel Ferrer té les respostes. Manel, bon dia.
9: Bon dia, Núria. Doncs sí, precisament avui volem parlar d'aquesta dificultat que tenen moltes persones per desconnectar i començar les vacances, i també la inversa, per tornar a les vacances i tornar a la feina. Per això avui hem quedat amb el doctor en psicologia, l'Oriol Lugo. Bon dia, com estàs?
10: Bon dia, un plaer.
9: És un problema real, això, el fet d'aprendre a desconnectar de la rutina i després a la inversa, també, quan s'acaben les vacances i hem de tornar a la feina.
10: Totalment. Pensa que quan estem en el nostre dia a dia hi ha molt estrès, moltes rutines, molta pressió, i això el que fa és que quan comencem a agafar vacances és com una parada en sec, és com passem de 100 revolucions a zero. Llavors hi ha gent que això no li senta molt bé. Hi ha persones que quan comencen les vacances tenen dolors de cervicals, mal de panxes, llavors és com, ostres, què pot passar aquí? Si estic ja de vacances hauria d'estar tranquil, tranquil·la, i el resultat és que com que portes tant d'estrès acumulat, al final el cos es relaxa i aquí és quan comencen a venir també molts dels mals.
9: Per tant, hi ha problemes o derivats físics d'aquests canvis de rutines, no? De començar les vacances o de tornar a la feina, eh?
10: Jo soc partidari de que si les vacances, si es poguessin fer no de cop, sinó que fos algú més progressiu. Però clar, al final és complicat perquè les empreses gestionen els horaris com poden o com és possible, no? Llavors, quan la persona comença a fer vacances de cop, el que seria recomanable és que potser en lloc de marxar ja aquell mateix dia a la casa de la platja o a la muntanya o a l'hotel o agafar un avió, que fossin uns dies d'estar encara a casa, de fer-ho de forma progressiva, llavors a partir d'aquí després ja fer el canvi.
9: Val, per tant, fer activitats similars al que serà les nostres vacances, potser a les tardes o al vespre, no? Per anar fent aquest canvi. I per la tornada, quan hem de tornar a la feina, què hauríem de fer?
10: I per la tornada també seria ideal que fos algo progressiu. Hi ha gent, que conec persones, que tornen gairebé d'un vol o de viatge un diumenge i el dius comencen la feina. Això és l'últim que hauríem de fer. Hauríem de plantejar també una reincorporació que fos progressiva, tornar uns dies abans, tornar a casa, agafar una mica de rutina, i llavors ja tornar a la feina.
9: Per tant, millor tornar potser un parell de dies abans i tenir aquest temps, no?, d'impàs abans de tornar a la feina, que no pas això, arribar a les 11 del vespre d'un vol i el dia següent a les 8 estar a l'oficina.
10: Exacte. Al final el servei funciona també amb cicles, llavors les rutines ens ajuden també a tenir aquesta mena com d'estabilitat mental. Quan passem d'un canvi tan brusc, d'una rutina que és de vacances, que no hi ha rutina, potser a una situació que ja és el més habitual, clar, aquest impàs genera aquest tipus d'estrès. I a més també perquè ens anticipem. Quan ja estem pensant en que tornem a la feina, potser ja estem fent aquest tipus d'anticipació que ens genera estrès, en general preocupació, llavors una forma també de que sigui més suau.
9: Molt bé. I la pregunta estrella, quan haurien de durar les vacances perquè realment serveixin per això, per descansar i per poder desconnectar una mica de la rutina i de la feina?
10: Doncs es parla que a partir de 2-3 setmanes ja comencen a fer un canvi mental.
9: Val.
10: Tot i també que hi ha persones que recomanen que no siguin tampoc vacances molt més llargues d'un mes, perquè llavors el contrast és massa gran. Llavors, l'ideal seria això, de 2-3 setmanes i que siguin també especials en el temps, al llarg de l'any. Hi ha gent que a vegades fa un mes de vacances, jo seria partidari que potser en lloc de fer un mes fessis 2 setmanes, una setmana potser al Nadal, una setmana potser a Setmana Santa, és a dir, que t'ho poguessis repartir. Això és molt més productiu i també molt més sa que no tot un mes de cop.
9: Hem estat parlant de la feina, d'aquestes rutines, però és veritat que tenim un enemic, podríem dir-ho així, que són les xarxes socials i el mòbil, que això potser, Oriol, t'ho portes molts anys dedicant-hi, potser això fa uns anys no era un problema, però ara sí que s'ha afegit el fet de la desconnexió digital o virtual, no?
10: Totalment. Per què? Perquè les persones quan estan de vacances, però estan amb el mòbil, pot ser que també puguis obrir sense voler-ho, o potser tens una part de tu que té inquietud i obres un correu de la feina, que no hauries d'obrir-lo, encara que potser no respongui, però ja estàs obrint el correu de la feina, o estàs potser mirant un WhatsApp de treball, o una notificació, clar, això no t'ajuda a desconnectar. Llavors és molt important que quan la gent faci vacances, que pugui realment fer aquesta desconnexió i dir tot el que siguin correus de feina, WhatsApps de grups de treball, de reunions, tot això, fora. Mentalitzar-se de que realment el telèfon ha de ser una eina que ens ajudi a comunicar-nos, però no a estressar-nos.
9: D'acord. Potser també això està de clau qui tingui mòbil d'empresa, no? Això potser és més fàcil fer-ho que no pas quan tens una única línia, que és per on et contacten per absolutament tot, no?
10: Exacte. Un dels consells també és que pugui haver-hi una doble SIM i que tu puguis tenir el teu propi mòbil i tinguis una xarxa que sigui la de feina i una xarxa que sigui la personal per poder separar-ho.
9: Ara parlàvem justament de feines, doncs que potser depenem d'un empresari o d'una empresa, però clar, quan tu ets el teu propi cap, el teu propi jefe o ets autònom, com poden fer unes vacances als autònoms per d'alguna manera doncs desconnectar, però a la vegada sense perdre la vista del seu negoci, perquè també depenen d'això.
10: És un bon repte. Aquí la idea és que la persona entengui que descansar o recuperar-se és necessari. A vegades hi ha gent que diu no vull fer vacances perquè llavors estic perdent client o estic perdent. És el contrari. Les millors idees, els millors pensaments, les millors estratègies venen quan la persona està dualment descansada. Quan tu estàs, per exemple, a la platja o a la muntanya fent una excursió o un passeig o prenent el sol, és quan venen aquelles idees perquè estàs relaxat, estàs calmat. Llavors, si la gent pensa en que ha de fer més, jo aquí els diria que al revés. Aquí menys és més.
9: Molt bé. Per tant, aquí m'has donat una clau important, Oriol. Durant l'any també seria important trobar petits moments d'oasis, no?
10: Correcte.
9: Per crear i per ser creatius i per obrir una mica la ment i la mira a nous projectes, a noves idees o a noves iniciatives, no?
10: Sí.
9: Com ho podem fer durant l'any, quan estem en la rutina, per aconseguir fer aquestes petites desconnexions?
10: Aquí el truc seria aconseguir de fer cap de setmanes llargs, de 3-4 dies. En 3-4 dies ja la ment comença a relaxar-se. I també és important de fer canvis d'entorns. A vegades hi ha gent que diu, jo faig minivacances o descanso al mateix poble. Pot ser que sigui un recurs fàcil, però a vegades també el fet de sortir, encara que sigui al poble del costat o a una altra ciutat o un altre entorn, això també t'ajuda a que pugui haver-hi aquesta desconnexió. L'entorn és molt important. Hi ha una vinculació emocional molt forta. Llavors, si tu no surts del teu lloc de treball o del teu poble on estàs treballant, a vegades és complicat que hi hagi aquest canvi de xip.
9: Molt bé, per tant, cal que físicament també fem aquest petit canvi per fer aquestes desconnexions. Parlàvem ara d'aquesta recuperar rutines, de començar vacances. Amb quins problemes més psicològics tornem després de les vacances? Amb què us trobeu un cop entrem al setembre, octubre?
10: Doncs mira, un clàssic són les separacions de parella. Això és el que també veiem molt en consulta a partir del setembre. I està estudiat que quan les parelles estan de vacances, comparteixen més hores. Llavors això el que fa és que hi hagi molta més convivència, i la convivència ja sabem també que pot portar conflictes. Llavors són parelles que durant al llarg de l'any no discuteixen tant, o potser està la cosa més freda, però quan ja comencen a compartir moments de vacances, clar, aquí hi ha moltes més discussions, conflictes, baralles, i al setembre tornen i et diuen, és que no la suporto, no la suporto. Clar, no és que no la suportis, és que has estat convivint realment dia a dia de forma intensa dues setmanes o tres setmanes. Llavors això fa que potser desconeguis la teva parella i ara la coneixes d'una altra manera.
9: Per tant, moltes vegades potser coneixes la parella en aquesta convivència de les vacances, que això potser vius durant tot l'any en el mateix pis o la mateixa casa, però en el moment on coincidiu més és quan esteu fora de casa.
10: Clar, perquè quan la gent està treballant, potser es veuen, què, 6, 7 hores o 8 hores, les hores de son o potser algunes més, quan estan de vacances, clar, són les 24 hores contínues. I hi ha molta gent que diu, és que he descobert que el meu marit o la meva dona és una altra forma. No és que sigui una altra forma, és que heu conviscut més temps.
9: Això és important. Ara parlàvem de les vacances, els viatges. També això s'ha convertit en un problema algunes parelles, el fet de planificar o no unes vacances. Què és millor, i com a especialista, què ens recomanaries? Que planifiquem els viatges o que ens deixem portar i que improvisem potser una mica més?
10: Bé, això és important també que la gent faci un procés d'introspecció i pregunti també què és el que realment els agrada més. Hi ha gent que és molt més d'improvisar i que li agrada més aquesta part d'aventura, i gent que necessita tenir-ho tot controlat. És curiós perquè les parelles moltes vegades es dona aquesta mena com de dualitat, de que un dels dos és més organitzat o més de planificar i l'altre es deixa més portar. La idea és que la gent es pugui sentir-se còmoda amb el pla que organitzin. Els plans que són molt marcats a vegades també tenen limitacions, que són que no et deixa tampoc improvisar ni tampoc experimentar. Però també és veritat que hi ha gent que necessita tenir-ho tot molt planificat. La idea és sempre el punt de comoditat. I quan tu fas un pla, és important també que la gent deixi un petit marge per imprevistos o per coses que puguin moure's de l'agenda. Perquè si no, també això pot generar també estrès. Hi ha molta gent que s'estressa anant de vacances perquè ho ha de veure tot. Ha de fer totes les activitats, tots els plans...
9: Per no perdre't res del que has previst.
10: I quan tornen et diuen, ara necessito vacances de les vacances.
9: Amb això, parlem, per exemple, de viatjar amb parella, no? O inclús també amb un grup d'amics. Sí. És important, perquè de fet veia un vídeo a xarxes fa uns dies d'un grup d'amigues que feien com un, com unes normes, no? Com un reglament per a aquestes vacances. És important que dins de les vacances, malgrat que compartim aquest espai, també trobem moments per estar sols i moment d'intimitat?
10: Totalment. El problema quan estem viatjant en grup és que tot el que passa al final està compartit. Mm-hmm. Llavors no tens aquest espai d'intimitat. I això que deies del grup aquest d'amigues, ho trobo molt bona idea. És una cosa que moltes vegades recomano també a gent que em pregunta, que és que hi hagi unes mínimes regles a l'hora de viatjar. La primera regla és que totes les discussions que puguin sortir en el viatge es puguin parlar. A vegades hi ha gent que quan discuteix s'enfada i marxa, no? Mm-hmm. Clar, en un viatge potser no és tan fàcil. Potser si estàs al mateix poble dius, mira, doncs ja parlarem demà. Però en un viatge potser això és complicat si estem en un grup que no es pot separar. La segona regla seria sobretot això, de que la gent pugui també trobar moments en estar sol, que tu deies, d'intimitat, moments en què tornem a l'hotel, moments en què estem potser cadascú a la seva habitació i també podem tenir el nostre propi espai. I la tercera és que ens enfoquem també en quin és el propòsit del viatge. Aquest últim punt és clau.
9: Important, eh?
10: És a dir, el propòsit del viatge no és tenir la raó, no és fer-ho tot, sinó és realment gaudir de l'experiència.
9: Molt bé. I a més, segurament, no obligar-nos a fer coses, no? Potser encara que anem en un grup de 5 persones, si algú vol anar a veure la Torre Eiffel i a tu no en tens ganes, doncs que no sigui estrany que no hi vagis, no?
10: Pactar-ho. Mm-hmm. És el primer punt, és aquest punt de poder parlar les coses. A vegades la gent entra en un grup, entra en una comunitat i creu que ha de complir tot el que es marquen allà. Per això és important també que hi hagi aquest tipus d'acords i pactes.
9: Molt bé, doncs amb tot, eh? Esperem que la gent gaudeixi d'aquestes vacances i que la tornada a la feina, qui hagi de tornar ja, doncs que sigui el més fàcil possible. Oriol, gràcies per acompanyar-nos avui.
10: Un plaer.
9: I gràcies, Núria. Mm-hmm. Ja ho saps, haurem d'aplicar aquestes normes un cop se'ns acabin doncs, la feina per començar les vacances nosaltres.
0: I tant, per no perdre ni un sol dia, que això fa molta ràbia, eh? Quan encara estàs els primers dies, no, de vacances, doncs pensant en la feina i realment no estàs ni allà ni aquí. Moltes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Va, que seguim endavant amb més qüestions i ara un directe que per Tarragona és molt especial i és que estem de festes. Del Maresme de Premià, aquesta connexió que fèiem amb la Manel Ferrer, marxem ara cap a terres tarragonines, però no sé ben bé on. Saludam el nostre company, la Pep Sunyer, perquè està acompanyant els portants de l'aigua de Sant Magí. Recordeu, ahir van anar a la Santuari de la Brufaganya i des d'allà, amb els cantis plens d'aigua, ara sí, beneïda, estan baixant cap a Tarragona. L'arribada prevista és aquesta tarda, entraran a la ciutat i repartiran aquesta aigua beneïda amb uns cantis petitets o amb ampolles perquè, doncs, això, els tarragonins i tothom que ho vulgui tinguem molta sort i estem beneïts durant tot l'any. Pep Sunyer, heu sortit de Bràfim aquest matí. Bon dia.
11: Bon dia, Núria.
0: On sou?
11: A la Secuita, eh?
0: Després apropet, ja.
11: 4 hores i mitja, més o menys de camí, a la Secuita. Aquí s'ha fet fa una estona de les parades, venim de l'Argilaga, on també cada any el poble s'hi aboca i fan un gran esmorzar, 100 persones esmorzant, tot el poble abocat també doncs, amb els portants de l'aigua, i ara ja doncs, seguint el camí, que això encara hem d'arribar cap al migdia, cap a la una, doncs, els dipòsits de maig allà a Tarragona ciutat, i hauran completat aquests 60 quilòmetres de recorregut del camí de l'aigua, que com deies, sortia ahir de la Brufaganya. Vols que ens ho expliquin, Núria?
0: I tant.
11: Que ens com cal? Doncs mira, sí. Carles Sabó, un dels coordinadors dels portants de l'aigua, que ens acompanya aquí. Carles, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
11: I moments bonics com aquest que hem viscut aquí, eh? L'antic ferrer del poble tenia un petit Sant Magí històric i l'ha tret al pas dels portants.
12: Sí, sí, és algo que ja és tradició, que cada any ens esperen. Bueno, abans ho feien, doncs, ara ho fa la filla, perquè els pares doncs, van morir, però va ser una tradició molt bonica que un dia doncs, aquest ferrer del poble va treure un Sant Magí, és una talla preciosa, i la va treure, llavors doncs, sempre tenim la parada obligatòria doncs, a parar i donar-los el cantiret i l'ampolla, que és el que nosaltres anem repartint per a cada paradeta dels pobles, no?
11: O mira, Núria, la parada sí. De l'Argilaga, amb toc manual de campanes, que els hi han ofert per primer cop en la història en aquest municipi de l'Argilaga, espígol que recull la família del Joan Dalmau, que també en farcellets, per tant, cada poble s'hi aboca i és un autèntic goig.
12: Sí, la veritat és que sí, que tots els pobles ens acullen com si... Bueno, per ells és part de la festa de la seva festa major, no? Vull dir, allarguen una mica, per exemple, l'Argilaga, doncs per ells és Sant Roc, la festa, però, bueno, allarguen un parell de dies més, perquè així passem nosaltres, i quan hi diuen les males llengües que quan marxem nosaltres de l'esmorzar, llavors s'hi posa tot el poble i esmorzen ells, i seria com el final de la festa major del poble.
0: Que xulo. Escolta, parlem de l'aigua beneïda que baixeu, però també baixeu espígol, també alfàbrega, em sembla, no? Vaja, que sí, farà, bueno, avui quan entreu a Tarragona farà una oloreta a la ciutat que donarà gust.
12: Sí, la veritat és que, bueno, la tradició diu de repartir el Fàbrega quan arribem a Tarragona, no és el que fem. Sí. Durant tota la baixada sí que no en portem l'aigua, però quan arribem a Tarragona, doncs des de maig fins a l'entrada al portal del carro, anem repartint aquest alfàbrega, que ens fa cada any, doncs ja fa uns anys que ens el fa i un Raba, que és un amic nostre de verdura ecològica, i mira, i anem repartint aquest alfàbrega, i és el que dius, tot Tarragona, la Rambla Nova, tal, fa molta olor al Fàbrega.
11: I en quany hauria, a més, amb novetat també, amb una cervesa amb el Fàbrega, la Brufacanya.
12: Sí, mira, vam fer una mica de guinyo, volíem fer com una... Bueno, ens hem ajuntat amb tres cervesers de Tarragona, no?, i volíem fer un guinyo diferent, a part de l'aigua, i a més vam dir, va, doncs aquest any els portants no només portem aigua, no? I hem fet una cervesa artesana, doncs precisament amb el Fàbrega. I és, bueno, és una cervesa molt lleugera, molt bona i molt fresqueta. I, bueno, aquest any sembla que tingui molta acceptació. La vam presentar el dia del vermut, el cap de setmana abans sempre fem un vermut als portants, i doncs la vam presentar i està tenint molt d'èxit.
0: Com es diu? Té nom comercial?
12: Bueno, és la Brufacanya, perquè de les fonts de Sant Magí, que és la Brufaganya, vull dir, canviem la G per la C. Bueno, hem fet aquí com un joc de paraules, no?
0: Era Brufacanya. Fàcil, està ben
12: sí,
0: pensat.
12: Sí, era fàcil, sí.
0: Estàvem pensat.
11: Núria, a la Brufacanya, no a la Brufaganya, 14 graus ahir de temperatura. Quin, vull dir que sortien fresquets, eh? Hores d'ara el termòmetre ja puja als 30, eh? Però sortien fresquets i estan fent aquests 60 quilòmetres, eh? Un centenar de persones, els carruatges, els cavalls, no? Que van també refrigerant-se en cada poble, també els cavalls, no? Que això també és part indispensable, eh?
12: Sí, sí, molt indispensable. I fins i tot, doncs, aquest any és el primer any que hem sortit a un quart de set. Sempre sortíem a les 7, un quart de 8, i aquest any hem adelantat una hora, precisament pel tema de la calor. I els cavalls, doncs, possiblement arribarem a la mateixa hora, però els cavalls d'aquesta manera van tenint més estones de parada. Doncs perquè realment, bueno, ja ho sabem que amb el canvi climàtic, doncs, les calors són molt fortes.
11: I cada any hi ha una entitat convidada, en guanys, en els grellers de Tocaferro, que celebren 40 anys d'història i que 3 dels integrants també estan fent el camí.
12: Sí, ells em sembla que són 6 o 7 persones i nosaltres, doncs, cada any convidem una entitat i deixem a 3 dels seus membres, doncs, que ens acompanyin. I aquest any, doncs, és això, els hi va tocar Tocaferro, que feien 40 anys, i 3 dels membres, doncs, els antics, els que em sembla que n'hi ha un parell que ja no toquen ara, però d'això els ha fet molta il·lusió i ens estan acompanyant, com fan cada any l'entitat convidada que tenim.
0: I van anant tocant pel camí?
12: No, en aquest cas no. En aquest cas no, perquè nosaltres sempre ens acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, que això ja ve de molta tradició, amb mossèn Gallar, que era un mossèn que teníem abans a Sant Magí, que ell era molt de xiquets, i llavors doncs, ja fa anys que ens acompanyen, normalment són 3 grallers i 2 timbals, i van fent una baixada amb nosaltres.
11: I amb relleu generacional garantit, perquè hem pogut parlar amb portants de 9, 12 anys, gent també molt veterana que em porta molts de camins, i gent molt jove, no?
12: Sí, bueno, jo crec que amb aquestes coses, amb aquestes entitats, s'ha de tindre un relleu regeneracional, si no, no arribarem enlloc, no? Per exemple, nosaltres ja som, per dir alguna cosa, jo, com una segona generació, no? Mon pare ja ho era, mon tiet també va estar molts anys al capdavant, i ara ja estem jo, mon cosí, bueno, som 8-9 persones a la Junta, d'uns 40-50 anys, més o menys. Llavors ara ja comencen a vindre els nostres fills també, els fills, i llavors doncs la qüestió és anar-los ensenyant, que ells també s'empapin d'aquesta tradició, d'aquesta cultura, perquè el dia que nosaltres doncs ja no puguem, doncs ho segueixin fent ells.
0: Això per la gent que ens està escoltant de tot Catalunya, eh? Què passarà aquesta tarda, quan entreu, com distribuireu l'aigua, que expliqueu una miqueta, va.
12: Mira, doncs nosaltres arrenquem a un quart de set des de Matxa, comencem a baixar des de Sant Pere i Sant Pau, baixem, entrem a Tarragona, i és això, anem repartint el Fàbrega. Llavors, quan arribem al portal del carro...
0: Portal del carro, per entendre'ns, és un carreró peatonal molt estretet i molt empinat i molt estretet, que va parar a la
12: capella de Sant Magí. Exacte, que està a Tarragona, és la que hi ha dalt a la part alta. Uh-huh. I llavors, doncs, d'allí pugem les portadores i ja comencem a repartir l'aigua que hem portat.
0: Sí, la repartim...
12: És aquest moment. La repartim. Si tu portes el teu cantiret a una ampolla, se t'omplirà l'aigua de Sant Magí, vull dir, és per tothom. I si no, doncs, a modo de donatiu, tenim el cantiret, que cada any és una mica diferent, així també fem una mica de guinyo i tothom ve a buscar el cantiret nou, no? I les ampolles també, amb els dos formats.
0: Uns cantis petitets aigua, que es col·leccionen.
12: Sí, vull dir, són uns cantirets així de mig pamet, i llavors, doncs sí, cada any intentem que sigui diferent per donar-li un guinyo. Aquest any és molt graciós i és molt bonic perquè té 3 brocs, i llavors no saps per on te sortirà l'aigua.
0: Genial.
11: Núria, aigua miraculosa, que no ho han dit, perquè la gent la guarda tot l'any i la van dosificant, eh? Perquè diuen que té moltes propietats.
12: Sí, bueno, al final és la devoció, no? És com quan la gent, doncs, que va a Lourdes o d'això, doncs, la gent de Tarragona té aquesta devoció de Tarragona i moltes parts de Catalunya, d'Igualada, hi ha parts de Barcelona, vull dir, hi ha molta gent que va buscar l'aigua de Sant Magí, el que passa que, bueno, nosaltres fem la part de Tarragona, no? I sí, sí, és aquesta devoció, doncs, que l'aigua, doncs, a mi m'ha curat d'un mal o m'ha curat de qualsevol cosa, o a vegades per fer fregues, vull dir, és la devoció que té la gent de Tarragona per aquesta aigua.
0: Sant Magí es relaciona amb l'aigua perquè diu la llegenda, no?, que amb el seu gaiat, amb el seu bastó, va picar terra i d'allí va sortir, va brollar l'aigua de la Brufaganya, la font, no?
12: Sí, sí, sí. Sant Magí, en principi, estava amagat, doncs, a les coves de la Brufaganya, i llavors, doncs, al final, doncs, els romans que el perseguien se'l van trobar, i es veu que en un moment que estaven assedegats els dos captius, els que anaven a capturar, i va picar tres cops a terra, i d'aquí es diu que van sortir les fonts que tenim ara de Sant Magí de la Brufaganya. A de la Brufaganya, veus? Ja m'he liat jo amb la cervesa.
11: Que brollen, que hi ha molta aigua, aquest any hi ha aigua, que l'han de dosificar. Per cert, que demà Sant Magí, per sí. Tant, que també, mira, veig per aquí la consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, que també està fent el camí enguany, i demà hi ha Diada Castellera, tenim concerts, tenim molta activitat, avui i demà, per tant, si voleu venir tant avui com demà, podeu gaudir d'això, de l'entrada de l'aigua triomfal, però demà moltíssima activitat, durant tot el dia. Tantos convidats, Núria.
0: I tant, amb castells, Diada Castellera, també, i vaja, de tot una miqueta, i una revetlla, la d'avui, que era la revetlla remullada, en què es llançava aigua a dojo mentre la gent ballava al ritme de les cançons d'orquestra, i ara s'ha canviat el format des de fa 3 anys, una mica per conscienciar sobre la manca d'aigua, es fa la revetlla il·luminada, que, doncs, també té un punt, es balla igual, però amb llum en lloc d'aigua, i també és molt xulo. Molt bé. Pep Sunyer, arribaràs? Sí, entrarem aquesta tarda, entraràs?
11: Sí, sí, la tarda entrarem, sí? També. Sí, sí, allà hi serem. I hem d'anar tirant perquè, si no s'enxamparem, els portants, que ja porten, ja fan camí, ja van cap als Pallaresos, hem d'arribar, d'anar caminant. Ara hem de córrer una miqueta, el Carles i jo.
0: Vinga, doncs us deixem, companys. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Gràcies, Pep.
12: Vale, moltes gràcies.
11: I Sara, Núria.
0: Una abraçada i molt bon camí a tota la comitiva, aquests portants de l'aigua, que ara ja els queden les darreres hores. Això sí, són hores de molta insolació, de molta calor, ja fins a entrar a la ciutat aquesta tarda, vora les 6:15. Doncs vinga, nosaltres que seguim endavant, i ho fem després d'aquesta connexió habitual de les festes de Sant Magí a Tarragona, parlant de jardineria. Des d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili i el seu convidat, tot un jardiner especialista, ens van muntar un jardinet a la terrassa, al balcó de casa. En un petit racó ja tenim el jardí muntat. Però què passa? Que en els balcons a vegades hi ha visitants inesperats i que ens el poden malmetre. A veure quins consells es donen avui.
13: L'estiu és sinònim de sol, terrasses i jardins plens de vida, però també és l'època de l'any en què apareixen uns visitants que no acostumen a ser gaire ben rebuts. Les plagues. I com que nosaltres una setmana més tenim jardineria per vacances, estem disposats a fer-hi front, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
14: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
13: Joan Maria, les plagues més habituals de l'estiu són el pugó, les erugues, les formigues... De fet, si som amants de la jardineria, el terme plaga ens espanta. Com podem saber que una planta està començant a tenir un problema?
15: Mira, aquest petit moment que reguem les plantes, aquest petit moment que sortim a fora a la terrassa i veiem les plantes, no veiem només aquella part verda o aquella part de floració. Veiem aquests brots tendres. Brots tendres vol dir les fulles noves d'on surten i les ponzelles de les flors on surten. I si les veiem i veiem que de cop té alguna cosa diferent, uns petits insectes que estan allà damunt, o veiem que està arrossegada, o veiem que té unes taques, sempre apareixeran les plantes a les fulles més tendres, les fulles més noves. Llavors, observar-les i que veiem que de cop té alguna cosa així, doncs emprendre mesures d'aquest sentit.
13: Per tant, Joan Maria, no cal esperar que la planta faci molt mala cara.
15: Si veiem que de cop tenim unes petites insectes de pugó, o tenim coixinilla, o tenim... que a vegades és difícil saber el que tenim, però veiem que tenim uns insectes a la planta, tirem un insecticida. El més important que ho tirem cap al vespre, és idoni, i si veiem que apareixen taques a les fulles, tirem un fungicida. Que veiem que no ens en sortim, que portem 7 o 8 dies i allò no ha anat a menys, sinó que ha anat a més. Portem una foto o una fulla al nostre florista, al nostre expert en jardineria, segur que ens dirà què és.
13: Moltes persones, quan veuen un insecte, pensen que ja és perjudicial, Però això no és ben bé així.
15: No hi ha cap insecte perjudicial, perquè és veritat que les plantes reben insectes i algunes poden mossegar les fulles i les plantes queden sense fulles i aquesta planta tira molt menys. Però aquest insecte té un motiu per ser-hi i aquest insecte hi haurà altres animals que se'n menjaran. Però de la mateixa manera, tenim molts insectes que són molt productius i són molt bons, des de les marietes, que es mengen els pugons, des de les abelles, els abellots, que són pol·linitzadors. I hi ha molts animals que mengen trip, hi ha molts animals que... És a dir, en el fons, la natura té el seu propi sistema. Quan tenim una plaga que es menja part de la fulla o sobreviu de la sàvia de la planta, tenim altres insectes que es mengen aquests insectes i d'alguna forma s'autoregula i s'autocontrola. I ens és fàcil, passa que quan ens ataca una planta que ens agrada i veiem que aquesta planta va menys, no volem que aquesta planta es quedi sense fulles.
13: I Joan Maria... Avui dia hi ha solucions respectuoses amb el medi ambient a l'hora de fer front a una plaga.
15: Tota la política europea que tenim és tot productes que són bons per al medi ambient i que no són danyins. D'aquesta forma, també quan tirem un producte amb una plaga que tenim, veurem que aquesta plaga no va més, però li costa molt de marxar. Dius, ostres, no l'estic matant, no? Com antigament que tiraves un producte i ràpid tenia efecte. No, ara són molt respectants i el que fan és no interfereixen les abelles, no interfereixen els animals que són productes que són bons i el que fan és interfereixen només en una fase de l'animal, de l'insecte que ens està atacant, no? I d'aquesta forma veurem que amb 3-4 aplicacions de cop hi hem reduït molt i traiem el pugó o traiem el trip o traiem les orugues...
13: Per cert, que hi ha alguna planta que actuï com un imant per als insectes beneficiosos?
15: Sí, tenim plantes que ens ajuden moltíssim. Les caputxines, per exemple, són plantes que es planten també a prop de l'hort o així, perquè precisament atrauen molt a marietes. Hi ha algunes plantes que ens ajuden. L'idoni és tenir com una barreja de plantes, no tenir només un tipus de plantes, perquè d'aquesta forma tenim molta més diversitat a l'hora de tenir insectes i ens ajuden. I d'altra banda també, que sona com a rar, però també es poden comprar insectes. Hi ha pàgines a internet on pots comprar insectes, pots comprar insecte pastor, que es menja alguns animals, pots comprar marietes, pots comprar avellots...
13: Va, com sempre, encarem la recta final desmuntant un mite. Si una planta té insectes, és millor llançar-la i comprar-ne una altra?
15: No, al contrari, al contrari. Tenir una planta infectada, però que la tractem o l'ajudem a superar aquesta plaga, també estem convertint aquesta planta en una planta molt més oferta, molt més adaptada, diguem, i pensem que ja tenim una planta que està adaptada al lloc. Per tant, no hi ha res millor que intentar curar i ajudar-la.
13: I a nosaltres, que ens agrada fer jardineria per vacances... Quin consell pràctic ens dones aquesta setmana?
15: Aquell temps a la planta en què estem regant, a la vegada, aprofitem per veure-li les fulles, per veure les flors, per veure com estan. Ens adonarem que de cop aquelles fulles estan més alçades o de cop aquelles fulles estan més caigudes o de cop li està sortint una plaga en unes puntetes a les fulles o el que sigui, ens permetrà aquest petit moment que dediquem a regar la planta, que és agradable, a la vegada, és aquest moment de comunicació entre tu i la planta.
13: Les plantes, com nosaltres, també ens envien senyals. Només cal aprendre a observar-les. Al proper capítol parlarem d'un tema cada vegada més important, com podem tenir un jardí o una terrassa més sostenibles, consumint menys aigua i cuidant millor el nostre entorn. Us hi esperem, amb el nostre jardiner de capçalera.
0: Moltíssimes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, amb aquests consells sobre jardineria. Per cert, que com que anem una mica amb decalatge, amb això de l'espai de jardineria, la setmana passada vam tenir l'extra, el dia extra de l'eclipsi, vam haver, doncs, de variar una mica els podcasts. Vaja, ras i curt, que dijous tornem a tenir jardineria, ja està. Ja està explicat, de si era fàcil. Doncs això, doble ració de podcast de jardineria aquesta setmana. Seguim endavant, i ara ja sí, per tancar programa, com sempre, amb tot de propostes d'activitats que ens porten des de Ràdio Ciutat de Tarragona. És temps d'agenda. Connectem, doncs, amb la companya Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
16: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Va, no em diguis que és Festa Major de Sant Magí a Tarragona. No m'ho diguis, això.
16: Sí,
0: sí, en sèrio.
16: Ho has endevinat.
0: Vinga, es cobrem cap a casa, si ens ho permeteu. Va, comencem així. Sense menys tenir a tota la resta de poblacions de Catalunya que també estan de Festa Major, que sabem que són moltes, eh? Però digues, Lídia. Ai, mira, que bé. És un pas doble. poble. L'Amparitos la reservem per Santa Tecla, no?
1: Correctíssimament. I el paquet de xocolatera. Prohibidíssim posar-lo
0: encara. Encara no.
1: Encara no toca.
0: Què passarà? Vinga, què destaquem així ras i curt de les festes de Sant Magí, que hi tenen moltes cares, hi ha molta tradició, molts actes nous. En fi, com fas el resum, Lídia? Difícil.
1: Doncs, rapidíssimament, com que nosaltres ja en aquest programa hem parlat de l'aigua i que arribarà avui a tarda, simplement comentari, però afegeixo que després de que arribi l'aigua, doncs hi haurà, com sempre, el seguici de Sant Magí, que seran els gegantons negritos, els gegants moros, i els vells, els nanos, els valls de bastons. Això serà per acompanyar l'aigua fins al portal del carro i on es podran comprar els tradicionals càntirs. No us oblideu, cada any s'ha de comprar el càntir amb l'aigua miraculosa, que dic jo, i, com sempre, la clàssica revella, que jo sóc de les antigues, de les que feia la remullada, que era quan era amb aigua, i no amb música i simplement i llumetes com ara.
0: Sí, tu ets de les com jo, que ens mullàvem, no? Que era xulo.
1: Exacte.
0: Però clar, els temps han canviat. Fa 3 anys ja, que l'aigua, que la revetlla remullada s'ha canviat per la revetlla il·luminada. I penseu que aquí teníem els elements, hi havia elements mentre tu anaves, no, de revetlla, que et tiraven aigua, i els elements eren la síndria ruixadora i el canti ruixador. Era una síndria i un canti.
1: I un carro.
0: I un carro que anava anant tirant aigua. I la petxina, sí senyora. I sortia d'allí, brollava, doncs, allò una manguera, vaja, directament, sí. No?
1: Després de la sequera la cosa es va acabar.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, igualment hi ha la revetlla, i demà sí que hi ha dia Sant Magí, cosa sèria, missa, matinades, la grandíssima cita castellera a les 12 del migdia a la passada de les Cols, amb les 4 colles tarragonines, i a la tarda també la tradicional professor. O sigui, gent sèria. Avui disbauxa, demà gent sèria.
0: Demà tothom a posar-se firmes, especialment a la Diada Castellera, que té una dificultat afegida, que és a la plaça de les Cols, que és una plaça petita, petita, petita, petita, en què, en fi, queden els castells allí apinyats, però és tradició fer-ho allà. I ja ens hem acostumat, no? Passa que passarem calor, com sempre, però, en fi, és el de Sant Magí.
1: Clàssic d'agost, clàssic Sant Magí.
0: Clar que sí.
1: I la regidora de Cultura, la Sandra Ramos, ens diu una miqueta per què és important, no, Sant Magí, celebrar-ho.
17: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
1: I Sandra Ramos ens explica aquesta importància, no, de la doble vessant, les coses sèries, les coses tradicionals, però també la disbaixa i passar-s'ho bé, una programació molt diversa.
0: Doncs això és Sant Magí a Tarragona. Demà, disculpeu, però serà el dia, per tant, en tornarem a fer esment, però esperem ja no ser tan pesats, perquè no ens ho acabem. Vinga, va, que anem cap al Festival de Cap Roig, que també té una història i una trajectòria, per assistir al concert d'una persona que també té història i trajectòria, Miguel Ríos.

0: Doncs bé, com diu el Miguel Ríos, en el Festival de Cap Roig torna als seus escenaris amb aquest El Último Vals, que és el seu últim treball, i l'actuació serà en un format electroacústic acompanyat de músics multiinstrumentals, combinant rock i country amb una mirada madura i essencial de tota la seva trajectòria. I això és avui a 10:45 de la nit i les entrades estan entre els 50 i els 90 euros. Llavors, si sou uns clàssics i us agrada Miguel Ríos, ja sabeu que hi ha aquesta cita importantíssima avui.
1: Molt bé, no sabem si repassarà algunes de les cançons aquestes mítiques de la seva trajectòria, però vaja, en fi, en tot cas sapigueu això, que té nou disc, que l'Último Vals, i que val la pena, si el seguiu, doncs està a l'última. Molt bé, i més a propostes, mira, la darrera de l'agenda amb una agrupació que es diu En Sol Negre.
0: L'agrupació està formada per la soprano Aurelio Fantova, Mar de la Linde a la viola de gamba i en Ferran Pisa a la tiorba, un instrument que jo desconeixia completament. I aquesta actuació forma part de la 15a edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol, i a Sol Negre l'agrupació convida els assistents a comparar peces vocals del segle XV, com estàvem escoltant, amb versions instrumentals de músics ibèrics com Diego Ortiz i Luis Narváez. I tot això es fa a l'Espluga Calba, avui a 7:45 del vespre, a la seva església de la Immaculada Concepció. I a part del concert, a les 7 de la tarda podràs fer una visita guiada a tota la localitat i descobrir una miqueta els diferents racons que té l'Espluga Calba.
1: Molt bé, això en el marc del Garrigues Guitar Festival. Molt bé, molt interessant i molt diferent també, que veieu que no tots són rebelles i versions, grups de versions, sinó que també això, hi ha música barroca, per què no? Perfecte, doncs Lídia, ho deixem aquí, et sembla?
0: Perfecte.
1: Ens veiem aquesta nit de rebella.
0: Aquesta nit rebella i demà a treballar.
1: Demà a les 9 a tots aquí, eh? Vinga. Gràcies, Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una abraçada, companya.
0: Adéu, fins demà.

0: Darrers minutets, ara sí, abans de tancar programa per tornar a connectar amb Cardedeu, amb Ràdio Televisió Cardedeu, Estela Muñoz, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Recordem que el tema del dia avui, la pregunta era: el Tour de França als migdies d'estiu, el veieu o el dormiu? I bàsicament tothom ens ha parlat de dormir veient el Tour o fent el que sigui, però vaja, ningú li ha fet ni cas a les bicicletes. Hi ha alguna contraopinió? No.
1: De moment no.
0: No.
1: Els àudios que ens han arribat són més del caire dormir. Sí.
0: Tenim més o què? Tenim més àudios?
1: Sí.
0: Mare de Déu.
1: Tenim els nostres oients, Maria López, que ens segueix sempre.
0: Sí, Maria.
2: Espera uns segons. A veure, no ens enganyem. El Tour de França es va inventar per fer més efectives les migdiades de l'estiu. O sigui, és l'únic sentit que té el Tour de França. A més, és automàtic. Poses allà, encens, t'estires i res, no han fet quatre pedalades que ja estàs suant. I et despertes doncs, quan ha acabat l'etapa. I a més amb aquella sensació de que has fet alguna cosa de profit.
0: Ah, mira, això és veritat, eh? Allò de dir, ai, que bé, que bé. Escolta, hi ha una cosa, si el Tour de França el fessin a la nit,
1: sí,
0: pels insomnes, jo no sé si tindria, no? La gent que li costa dormir a la nit, no sé si tindria la mateixa...
1: Podria ser un bon remei.
0: ...el mateix efecte. No ho sé, provar-ho un dia, provar-ho. Estela, tenim algun àudio més?
1: Tenim un àudio més, el de l'Aina, que no marxa de vacances, sembla.
3: Bon dia, obert per vacances. Doncs la veritat és que jo sóc de les persones que el Tour de França li sembla una cosa molt avorrida.
0: Ai.
3: I per tant, en el meu cas, prefereixo fer una bona migdiada perquè, o sigui, entenc que hi hagi molta gent que li pot agradar el Tour de França, però jo mai l'he trobat el que, mai l'he trobat la gràcia i per tant dormir sí que m'aporta més. Per tant, em quedo amb fer la migdiada.
1: Haurem de demanar perdó.
0: Però molt, però molt. Mira, deixem-ho aquí, ja deixem-ho. Anunciem el, perquè és un 100%, de res. Anunciem el tema de demà, doncs, Estela, ràpidament.
1: Doncs mira, demà, obert per vacances, canviem les bicicletes per un gran clàssic, que són els mosquits. Volem recollir doncs, els millors remeis, consells i experiències per passar aquestes últimes nits d'estiu una miqueta més tranquils.
0: Demà, mosquits. Què fer contra els mosquits? O, si potser hi ha algú que fins i tot diu que li agraden, no ho sé, que... Nosaltres ho recollim tot.
1: Ja ho veurem.
0: Doncs demà tornem a connectar. Estela, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, que vagi molt bé.
0: I adéu també a tots vosaltres que heu estat des de les 9 escoltant l'Obert per Vacances des de la vostra ràdio local, des de qualsevol punt de Catalunya. Demà a les 9, com dèiem, amb Rebella o sense, tothom aquí puntual.

0: Un disseny que no et deixarà indiferent.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades, com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb més de 7.000, el que suposa un 8,4% dels pisos que hi ha al municipi. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, assegura que un cop s'identifiqui el nombre de pisos buits, es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. El sindicat d'educació USTEC veu complicat que es desconvoqui la vaga programada pel primer dia del curs escolar. En una entrevista a RAC1, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que no han rebut més informació de la Conselleria d'Educació des de la darrera reunió a principi de juliol. Segura ha aclarit que, tot i que es produís algun avançament, el temps és molt just per arribar a un acord abans del 8 de setembre. Un dels punts als quals cal negociar és el desenvolupament de l'acord que la Conselleria va arribar amb Comissions Obreres i UGT, que la majoria dels docents van rebutjar. En tot cas, la portaveu ha assegurat que l'última paraula de si es desconvoca o es continua amb la paga la tindran les assemblees de professors. Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. De fet, la Maria Llagostera, que és infermera familiar i comunitària d'aquest CAP de Badalona, ens explica algunes de les recomanacions, en concret tres pautes bàsiques. L'ABC per protegir-nos durant els dies de temperatures més altes. Escoltem la Maria Llagostera.
3: La és aire, vale? Intentar estar en espais frescos, evitar el sol, estar a les ombres. La B, beure aigua. Encara que no tinguem set, la gent gran i vulnerable i els infants no tenen sensació de set, intentar fer-los beure aigua. I la C és la casa, doncs mantenir que la casa estigui fresca, amb aires acondicionats, amb ventiladors, les persianes baixades i ventilar en hores on l'aire sigui el més fresc possible.
2: Neix un nou projecte cultural a Badalona. És la sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club de Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural no només a Badalona, sinó que també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Dauder és un dels gestors de la sala Estraperlo des de fa 4 anys, juntament amb l'Artur García. Tenien l'inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que fa viatjar a èpoques passades i que lliga amb la personalitat de la sala. Escoltem Agustí Dauder.
4: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
2: I el Badalona Women ha presentat oficialment les seves dues equipacions i el patrocinador principal d'aquesta temporada. La samarreta local és de color blanc amb pinzellades de color blau cel repartides per tota la peça. La segona equipació és de color blau marí i al mig té ones, també en blau cel, que representen el moviment del mar. En la sessió fotogràfica han participat dos dels nous fitxatges, com són Lucía Martínez i Lauri Requena.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: El millor del Badalona matí.
8: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
7: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: I avui al Mirador parlem de canvis de rumb, de reinventar-se, i ho fem a través d'un badaloní que recentment ha

0: publicat el llibre Jo tenia una casa vora el mar, i aquesta és una obra autobiogràfica on tothom que s'hagi sentit en algun moment perdut s'hi pot veure reflectit també en certa manera, no? Ell va passar del món de les finances al de la meditació. Avui ens acompanya en Pere López Prats. Què tal? Molt bon dia, Pere.
1: Bon dia.
0: Bon dia i benvingut. I aquí al Mirador el que sempre demanem als nostres convidats és que ens recomanin alguna música que per ells tingui algun significat especial o que simplement els agradi, que els acompanyi, no? I que ens permeti conèixer una mica més de la seva persona. Tu ens proposaves això. Like it.

0: Aquesta és la veu inconfusible de Leonard Cohen, eh? Per què aquest tema?
1: El Leonard Cohen m'agrada a nivell personal, però aquest poema el trobo interessant, la simbologia de com ocells en el filferro, podríem dir, a la corda fluixa una mica, no? És aquesta manera d'enfocar la vida, que no hi ha falses seguretats. Per molt que ens vulguem agafar, sempre som com ocells que estem intentant no caure del filferro, del fil de la corrina, on intentem aguantar-nos, sapiguem que tot és canviant i que tenim que estar preparats per aquests canvis. En un moment donat potser caurem i llavors tenim que mirar de caure bé.
0: Molt bé. Ets llicenciat en dret, diplomat en psicologia penal i família, en psicoteràpia sistèmica, vas ser gerent de la llibreria El Drac, ets professor de Tai Chi, si m'equivoco amb alguna cosa m'avises, eh? De Qigong i també de meditació.
1: Correcte.
0: Tot això és compatible? Almenys tu ho has fet compatible.
1: No tot alhora. El que passa és que tinc molts anys. Des que em van acomiadar del banc, que és el tema que va al detonant del llibre, fins ara han passat 38 anys. Durant una època sí que vaig compaginar la professió d'assessor mercantil i fiscal amb tirar endavant la llibreria El Drac. I això era una mica complicat, però al mateix temps va estar bé, perquè la meva part més humanista la vaig poder realitzar a través de la llibreria.
0: I ja escrivies en aquella època?
1: Escrivia alguna cosa, alguns articles de cinema, perquè ja havíem començat a fer algunes coses de cinema des de la llibreria, però, de fet, un dels motius que em decidís prejubilar-me d'assessor laboral i fiscal i de llibreter i iniciar-me com a professor de Tai Chi va ser perquè també tenia ganes d'escriure. I tot i que jo no escric cada dia ni escric d'una forma continuada, sí que necessito cert espai, no solament per escriure, sinó per esbrinar, per imaginar, per visualitzar allò que després acabo escrivint, que és la meva manera d'escriure, generalment.
0: Què va passar? Quin va ser el detonant que et fes abandonar el món de les finances, no? Fins i tot la gerència d'un establiment, per bé que fos una llibreria, no? A concentrar-te o a fer un gir en la teva vida, no? I a dir, vaig apostar per la meditació, pel Tai Chi.
1: Hi van haver dos temes que jo crec que van ser bastant determinants. Per una banda, estava acabant la formació de teràpia sistèmica. I a la teràpia sistèmica t'observes molt a tu mateix. Per altra banda, amb una molt bona amiga, la Teresa Prades, vaig estar treballant també el tarot evolutiu d'Alejandro Jodorowsky. Hi ha una carta molt curiosa, és com una torre que es derrumba. I sembla que té que ser una carta perillosa, perquè la torre està caient, no?
0: I implica canvi.
1: I, però això implica canvi, efectivament, no? Jo crec que aquests dos detonants em van fer entreveure que estava massa enamorat del meu personatge de llibreter, d'assessor d'economia social, i que havia arribat el moment d'assumir aquests canvis. I, de fet, tenia moltes ganes d'ensenyar més Tai Chi i Qigong i d'escriure, també. Va ser tot plegat. No és una cosa massa conscient. Ara sembla que ho vaig racionalitzar molt i, de fet, són coses que passen molt a nivell emocional. El que passa és que, encara que sigui a nivell emocional, està bé que el filtre de la ment hi sigui, per no prendre decisions massa prematures, però en el meu cas crec que va ser el moment oportú.
0: Avui ens porta a parlar amb el Pere la publicació d'aquest llibre. Jo tenia una casa vora el mar, no? Quan t'he vist, t'he mirat i he pensat, aquesta portada del llibre em ressona i de fet és la mateixa imatge que portes impresa a la samarreta, que avui vesteixes.
1: Sí, el que passa és que hi ha un petit canvi. El llibre jo tenia una casa vora el mar, quelcom que s'ha perdut. I la casa és el símbol de tota una vida que s'ha esfondrat, que és el que em va passar, en certa manera, quan em van acomiadar del banc. La samarreta que porto, que és la samarreta que regalem amb la compra del llibre, ja posa una cosa una mica diferent.
0: La nostra casa
1: vora el mar. Ens hem tornat, d'alguna forma, a vertebrar a nivell personal. Per això, amb el llibre, regalem la samarreta. Aprofito per comentar que el llibre es pot trobar a la llibreria Mitja Mosca. Els hi estic molt agraït, perquè a mi no em coneixien massa, i com a escriptor menys, i van tenir la deferència d'agafar el meu llibre. I si algú compra el llibre a la llibreria Mitja Mosca, que es guardi el tíquet de compra, perquè amb el tíquet va la samarreta que tenim en el local, per no omplir la llibreria de samarretes, però tenen dret a aquesta samarreta.
0: Que és el mateix establiment on hi havia hagut el Drac, o a tocar?
1: Les noies de la llibreria Mitja Mosca, la Carla i la seva germana, estan al costat.
0: Just al costat.
1: Curiós, em fa molta il·lusió que allà hi torni a veure una llibreria, efectivament.
0: Parlem de Jo tenia una casa vora el mar. Aquest és un llibre autobiogràfic. Què hi expliques?
1: Un 20% d'autobiogràfic.
0: Un 20%.
1: Tot el que més ja no té res a veure amb en Pere López. El personatge que explica el llibre, o que explica la història, història, que és el Rafael Hermoso, pot tenir un 20% de coses d'en Pere López.
0: Tot què li passa és novel·la. En Rafael Hermoso?
1: El Rafael Hermoso té, en certa forma, un enfrontament amb un amic seu, que a més és el seu cap. Per tant, tenim un segon conflicte, que és l'enfrontament entre dos amics. Aquest segon conflicte ve provocat per un primer conflicte, que és d'alguna forma una dicotomia entre dos models de ciutat que es comencen a poder vislumbrar a la Barcelona de l'any 87-88. Ja està sorgint el que serà la Barcelona Olímpica, però d'alguna forma podem entreveure la Barcelona de la Diagonal cap amunt, on jo treballava en els serveis jurídics del Banc de Bilbao, en el llibre La Banca Àngelus, i la Barcelona de les classes populars, dels barris, de la gent més humil, que jo situo en els barris, arrel d'una diligència d'embargament del protagonista, de Rafael Hermoso, que sent una gran fascinació pel seu cap, que també és un personatge molt atractiu, encara se sent més fascinat per les dues persones a les que té que embargar. Dos germans pobres com una rata, que malviuen d'un petit negoci a Nou Barris, però extraordinàriament cultes. A partir d'aquest moment, l'enfrontament entre Rafael Hermoso i el seu cap, el Borja Roncalli, està servit. Però després hi ha un tercer conflicte, que són els conflictes interns del protagonista amb ell mateix, que és el que sorgeix més a la segona part de la novel·la. Per tant, estem parlant de tres conflictes, bàsicament. Mm-hmm.
0: I la casa, aquesta casa que se'ns presenta en portada, que ara tu també ens parles a través d'aquesta casa que torna, diguéssim, a reconstruir-se, no? Què és el que representa?
1: La casa representa el món que en un moment donat es pot esfondrar. També simbolitza, tornant a la cançó de Leonard Cohen, aquesta precarietat de la nostra estabilitat. L'estabilitat és molt fàcil que es perdi. Jo, quan treballava al banc, pensava, tinc una feina estable, m'agrada més o menys la meva feina, per tant, la meva vida laboral està molt ben enfocada, i això, en un moment donat, pot canviar com un mitjó. Amb la casa passa això. Eh? Jo tenia una vida que semblava que estava molt ben muntada, i resulta que no ho estava tant. Encara que el personatge això ja ho intueix, diverses vegades diu que té com un mareig, com un vertigen. Aquest vertigen és d'alguna forma un avís de que la seva vida no té unes bases massa sòlides. I després és el que té que revisar.
0: De fet, no sé si creus, no? Que ens busquem massa en fora quan ens passen situacions de canvi, no? I ara faig referència a aquesta carta, no? Una mica del tarot que també doncs, citaves tu abans, en lloc de mirar-nos endins, no? I això també ens frustra més.
1: El que passa és que la societat ens invita a mirar cap enfora, ajutjant els demés, enfadant-se quan algú ens diu que no amb algun tema que nosaltres volíem assolir. Aquesta mirada cap endins és producte moltes vegades d'una crisi personal. Llavors la vida d'alguna forma t'obliga a parar-te i a iniciar aquesta feina d'introspecció. En aquesta feina d'introspecció moltes vegades hi ha una persona que ens està ajudant. Llavors, possiblement lo important és si apareix aquesta persona, que sempre acostuma a aparèixer, que en siguem conscients i escoltant-se-la. Que pot ser un psicòleg, pot ser un amic,
0: pot ser un mestre de meditació
1: o de tai chi, per exemple, disfressat, perquè la novel·la, la persona que la segona part de la novel·la, les últimes 40 pàgines, apareix, en teoria no és un professor de meditació. En teoria és algú que està allà, no diré per què, perquè explicaria massa a la novel·la, i que ofereix aquest tema. Hi ha unes quantes persones que el van seguint, i Rafael Hermoso el va seguint. Aquí és on comença a reconstruir-se a nivell personal, amb aquesta mirada que comentaves, amb aquesta mirada cap endins.
0: Què t'ha portat a tu, Pere López, aquest coneixement, no? Aquesta mirada sistèmica, integral d'un mateix, que després imagino que s'ha reforçat també amb tots aquells coneixements, no? A través del tai chi, del qigong, de la meditació, que una mica uneixen aquesta mirada física a través del moviment amb la més emocional o mental, no?
1: Uns anys després de que m'acomiadessin del banc, quan ja portava uns anys treballant a l'assessoria que vaig muntar amb excamarades de Bandera Roja, molt estimats, em vaig donar compte de que encara em faltava alguna cosa. I cap a l'any 92-93 vaig apuntar-me a un curs de meditació una mica per curiositat. Moltes vegades les coses les he fet per curiositat. Quan vaig començar a fer tai chi també. Però aquesta curiositat és intuïtiva. Intueixes que et falta alguna cosa, jo sóc molt buscador, i llavors vaig trobar una persona que feia uns cursos de meditació a Vallcarca, i ara li comentava a la teva companya Tuti, que ell, amb el curs, que cobrava molt poquet, et regalava un llibre. I el llibre es deia, vostè pot ser més feliç. feliç. No et deia el camí cap a l'autoconsciència, el camí cap a un estat superior de consciència. Mm-hmm. Era un títol molt més senzill, però per mi és clau el tema, la felicitat. I aquesta felicitat moltes vegades no la tenim que trobar cap enfora, sinó que la tenim que trobar cap endins. Després la projecció cap enfora també és important, perquè a mi la vida m'encanta. I guanyar-me bé la vida, penso que està molt bé, que no és cap cosa negativa. Però la verdadera felicitat tindrà que anar acompanyada d'aquesta introspecció, d'aquesta mirada cap endins. I la meditació és una eina molt poderosa.
0: I si el que hi ha dins no ens agrada? És aquesta la por que tenim?
1: És que això passarà. Això passarà segur. Quan mirem cap endins, veiem les parts més fosques que tenim. El personatge de la novel·la està enfadat amb el seu excap, està enfadat amb la seva família, està enfadat amb moltes coses. A través d'aquest procés d'introspecció es mira més cap endins i també veu que ell també té aquestes parts fosques. Ser capaços d'aguantar aquesta mirada cap a les parts ombrívoles que tots tenim és el primer estadi per començar a canviar. Si no, no ho farem. Si no, donarem les culpes a algú altre. Però no assumirem la responsabilitat de la nostra vida.
0: I això ens atorgarà més llibertat? Ser-ne conscients i poder decidir els nostres propis canvis?
1: Sí, perquè d'alguna manera deixarem de dependre. Una de les coses que treballo molt cap al final de la meditació, i ho situo molt a la zona dels ronyons, que és on podem donar aquest cop de ronyons que de vegades es comenta amb alguns esports, és el que ens pot permetre evitar les dependències cap a un possible estimulant, cap a un antidepressiu, cap a una persona amb la que ens arrepengem i passem a assumir que la responsabilitat de la nostra vida la tenim nosaltres.
0: Com està funcionant el llibre, no? Una mica, quin és el feedback també del lector?
1: M'estic trobant amb una sorpresa, que és que la gent, en general, com la gent que me l'ha comprat i que m'ha comentat alguna cosa, l'ha llegit molt ràpid. Clar, quan les llegeixen molt ràpid, els invito que en algun moment, d'aquí un any o dos, o quan d'aquí un temps el trobin a la llibreria, el rellegeixin amb una mica més de calma. Però, per altra banda, em complau que el llegeixin ràpid, perquè el que em comenten és que no l'han pogut deixar. Llavors, això em fa pensar que el ritme de la novel·la l'hi ha encertat. Des del dia de la presentació això m'ho van comentar, i crec que és una de les coses que pot atraure.
0: Entenc que és la teva primera novel·la.
1: És la primera novel·la, perquè les coses que havia escrit fins ara era assaig. Havia escrit un llibre de contes, Siete cuentos erótico-taoístes, el vaig escriure en castellà perquè està escrit en clau portenya, el narrador representa que és argentí, tot el llibre té un toque a ritme de tango gairebé, però eren contes, i no és el mateix escriure un conte que escriure una novel·la. Escriure una novel·la realment és molt complexa, és molt més complexa.
0: I no sé si ja treballes amb la idea d'escriure algun altre llibre, alguna altra novel·la, si tindrà continuïtat. Aquest és Jo tenia una casa vora el mar.
1: Estic començant a escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que ja la situo a Badalona. En aquest llibre Badalona surt de refiló. La segona part, Rafael Hermoso estarà a Badalona. Però no m'agrada gaire parlar-ne del que estic començant a escriure, perquè això no vol dir que l'acabi, ni que tingui força, ni que la arribi a publicar. Ja en parlarem. Però si segueixo escrivint, el que ara tinc en el cap és escriure la segona part de Jo tenia una casa vora el mar, que tindrà un altre títol.
0: Que no sé si serà La nostra casa vora el mar.
1: No,
0: no, tampoc.
1: Però estaria en aquesta línia.
0: Molt bé. Doncs, Pere, preparat per sotmetre's al nostre qüestionari del Mirador?
1: No sé, sí, estic preparat. Estic com un ocell en el filferro, com deia abans. Però ho intentarem.
0: Molt bé, aquest filferro no és molt ardent. Què no és en Pere López Prats? Què no et defineix?
1: Crec modestament que no sóc una moneda falsa. Que en aquest moment, entre el que faig i el que sóc, hi ha una bona complicitat.
0: I què sí que és? Què és el que et representa?
1: Una persona amb il·lusions, amb objectius, amb projectes.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: Quan tenia 16-17 anys, m'hauria agradat ser actor de teatre.
0: No n'has fet mai de teatre?
1: Ni fet. En aquesta època em vam estar fent amb l'Harmonia Rodríguez, que era una persona molt interessant. Després vaig estar fent diversos cursos de teatre en el Centre Cívic d'Alt de la Vila i m'ho vaig passar molt bé. Tot això m'ha servit. El que passa és que en aquest moment no en faig perquè ja faig moltes coses. I per tot no hi ha temps. I és una possible vocació que va quedar molt enrere.
0: Un somni realitzat?
1: Que Tai Chi, Salut i Consciència, aquest any fa 19 anys.
0: Aquí a Badalona, eh?
1: A Badalona, a una associació de caràcter local.
0: Un somni per realitzar?
1: El primer llibre que vaig escriure es deia Badalona cap al CACI, la fàbrica que s'anomenava Companyia Auxiliar per al Comercio i la Indústria.
0: La que ha tingut més pretendents a la ciutat i menys usos, segurament, en els últims anys.
1: Sí, però jo realment no vaig ser profeta a la meva terra. Vaig escriure un projecte, va ser el meu primer llibre, Badalona cap al CACI, i realment ni les autoritats del moment ni tampoc la ciutadania de Badalona em va fer gaire cas. Però segueixo pensant que era una molt bona idea, que el CACI tindria que ser un centre d'art, perquè el barcelonès, en general, no va sobrat de sales d'exposicions.
0: D'espais culturals, eh? A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: A la mort no li tinc por, i a la vida tampoc li tinc por, però li tinc respecte, potser massa. Potser me la tindria que prendre no tan en sèrio.
0: Amb què aniries a fer un cafè?
1: Amb alguna persona vinculada al món del periodisme, que m'aportés coses a nivell d'entendre la realitat que està passant que jo no he sigut capaç de veure. Si haig de dir un nom, el nom que em venia aquests dies és el de la Milagros Pérez Oliva.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Amb les 3, 4, potser 5 persones que van perpetrar el meu acomiadament del Banc de Bilbao, si és que encara estan vius, perquè ha passat molt de temps.
0: Un llibre? Guerra... És difícil que demani per un llibre quan tinc aquí al davant el que jo tenia una casa vora al mar.
1: No, anem a buscar d'alguna forma la gran literatura. Per mi el llibre que he rellegit més i que potser m'ha marcat més és Guerra i Pau, de Tolstoi.
0: I una pel·lícula?
1: Tinc dues que no sé mai quina triaria, perquè a més no tenen res que veure. Casablanca o qualsevol pel·lícula del Bogart, quan encarnava el personatge de Philip Marlowe, la mirada trista, enigmàtica de Bogart, desencantada, de l'home en certa manera desencantat, i El Gattopardo, de Visconti, o qualsevol pel·lícula de Visconti, de la segona època, sobretot.
0: I ja per acabar, un lema de vida.
1: Sigues fidel a tu mateix.
0: Molt bé, buscant aquesta honestedat, que deies que en aquestes alçades doncs, et sembla que ja has aconseguit conciliar.
1: Una mica.
0: És que no és pas fàcil ser honest amb un mateix, segurament és el repte, un dels reptes més grans de la vida. Acabem el Mirador, tal com l'hem començat, amb música, amb un altre tema que ens proposaves tu, en aquest cas d'Eric Clapton. No sé si recordes el nom de la cançó.
1: River of Tears. No, el meu anglès és molt dolent, eh?
0: Per què aquesta cançó?
1: L'Eric Clapton té aquesta cançó i alguna altra, sobretot Lágrimas en el cielo, que són molt útils quan tens que fer un dol, i fer un dol és necessari. A mi em costa molt plorar. I quan feia teràpia sistèmica m'ho deien, és que no plores, és que et costaria, et aniria molt bé de vegades deixar-te anar. I aquí crec que l'Eric Clapton, sobretot amb Lágrimas en el cielo, però també amb River of Tears, ha ajudat a molta gent a fer un dol.
0: Un dol, sovint que passem de puntetes per aquests processos que són dolorosos, però que a la vegada necessaris i reparadors, segurament. Pere López Prats, ha estat un plaer, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I fa tot just 3 dècades, el 30 de novembre de 1995, la ciutat romana de Bàtula va ser declarada com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'obertura de l'expedient, l'any 1983, i fins a la declaració oficial, van passar 12 anys de tràmits. L'antiga Bàtula, ubicada al barri de la Vila, conviu en l'actualitat amb noves edificacions. Avui volem conèixer què ha suposat per la ciutat aquesta declaració del jaciment romà com a vecín i també quin impacte té en la societat d'avui dia. Ens acompanya la tècnica del Museu Clarafont, arqueòloga. Què tal? Molt bon dia, com
3: molt
2: estàs?
3: Bon dia.
2: Què diu la documentació sobre com es va viure la petició perquè Bàtula fos considerada vecín, no? Va ser una aposta de ciutat, aquesta?
3: Sí, clarament va ser una aposta de ciutat. Hem de tenir molt en compte que la ciutat romana de Bàtula es coneixia des de feia molts anys, és a dir, els estudiosos de finals del segle XIX ja sabien perfectament que quedava que hi havia obres estudiant restes d'una ciutat romana que era perfectament coneguda, però totes aquestes reivindicacions sempre han sigut molt, molt presents, no? Uh-huh. Fa poc, amb el centenari del Centre Excursionista de Badalona, vam poder fer una exposició, una petita mostra en què explicàvem l'inici d'aquesta agrupació, de fet l'agrupació excursionista de Badalona, que tenia una secció d'arqueologia i història que justament eren promotors de demanar tant a l'Ajuntament com a propietaris en els llocs on se sabia i es veia, perquè tenim fotografies que es veia, com anaven emergent les restes de la ciutat romana, no? I amb la voluntat, sobretot, de conservació del patrimoni, que en el fons és de tots, uh-huh. i d'un cert coneixement científic, no? Perquè l'arqueologia a Catalunya, com a metodologia, com a ciència, la podem traçar clarament a partir dels anys 20 d'aquest segle passat, del segle XX, doncs tenien tots aquests interessos, no? de com Empúries, no? Que era el gran exemple, doncs permetre conèixer la ciutat. Això, el descobriment de les termes també va ser molt important, no? El 1954-1955, la construcció del museu, i per tant tot això va culminar després de passar per uns anys de les grans transformacions al final del franquisme, en què havien vist tota aquesta gent i els seus deixebles com es construïa, començant a aparèixer màquines que destruïen la ciutat romana sense fer-hi res, va culminar que entre el 1977-1979, que es va recuperar l'espai que avui en dia és Font i Cussó, és el museu, uh-huh. que va ser una gran victòria de la societat civil, i la petició de demanar una incoació per fer bé cultural d'interès nacional la ciutat de... el jaciment arqueològic de la ciutat de Bàtula. De fet, heu de pensar que a més era un moment de grans expectatives. El museu començava a estar format en gran part amb gent que havia sortit de formació de la universitat, que fins aquell moment no havia sigut així. Per tant, es començava a professionalitzar tot un sector que permetia, doncs, poder posar els fonaments per això, no? Per conèixer i conservar el gran llegat que tenim. Hem de pensar que ciutats romanes, jaciments arqueològics urbans, perquè evidentment n'hi ha que són en àmbit rural o fins i tot Empúries, no? Podríem considerar que no és pràctica, no és urbà.
2: Estret, no?
3: Exacte,
2: per exemple,
3: sí. De béns culturals d'interès nacional d'època romana n'hi ha dos, un és Tàrraco, que té tota la ciutat, és vecín, i l'altre és Bàtula, que té l'àrea de protecció molt, molt marcada, justament per això, perquè quan es va fer l'àmbit d'actuació d'aquest espai protegit, era el 1983, coneixíem relativament la ciutat romana, i avui en dia sabem que no només ocupa tot allò que tenim protegit com a bé cultural d'interès nacional, sinó
2: com
3: hem vist
2: margin,
3: últimament,
2: no?
3: Sí, les últimes dècades, com evidentment una ciutat romana no és un bolet, no? I té una sèrie de àrees suburbials, residencials, viles, que s'escampen per tot el territori.
2: Quin és l'abast d'aquesta àrea de protecció del vecín?
3: L'àrea de protecció
2: estricta... Ens hem d'imaginar només el que,
3: diguéssim,
2: s'exposa sota el museu?
3: No, L'àrea de protecció estricta de, del jaciment, uh-huh. és a dir, que té una normativa específica, és, està delimitada per Francesc Layret entre Martí Pujol i president Company, bueno, no, perdoneu, és Riera Matamoros. Ho dic una mica així, uh-huh. perquè fa una forma una sí. mica estranya. I aquests dos carrers, exacte, aquests dos carrers que s'extenen, no? Martí Pujol i Riera Matamoros, fins a arribar més enllà de l'autopista, justament per això vam poder descobrir les restes del, del lateral, uh-huh. quan s'estava fent el vial lateral, i anirien una mica més amunt, més o menys a l'alçada de l'Albenis, de l'Institut Albenis, per fer una mica de referències, uh-huh. no? Aquella zona del Pompeu Fabra, per fer una mica referències que la gent li sigui potser més fàcil ara mateix, uh-huh. sense un plànol a la mà.
2: Camps on hi havia veure. Vinyes en aquella
3: Exacte.
2: Època. No?
3: Clar, hem de pensar que pràcticament no estava tot construït i sobretot bueno, la part més propera. No? Uh-huh. Aquest és el límit estricte, que és el límit del vecín. Després, evidentment, sabem que la ciutat romana s'extén molt allà i més o menys tot podem considerar. Després podem fer una valoració de què vol dir aquesta afectació, uh-huh. però crec que tots entenem que si una vila romana no està dintre l'espai protegit, però està a tres carrers més enllà, té el mateix valor cultural, documental i de patrimoni.
2: O fins i tot quan encara es va que... fer la parada de metro de Pompeu exacte. Fabra, no? En allà també exacte. L'Illa Fredera van
3: Pompeu,
2: emergir.
3: Exacte, Pompeu Fabra estava al límit. Llavors, com que estava al límit, es guia per unes altres directrius i unes altres protocols d'actuació, i això va fer, evidentment, perquè era una estació uh-huh. de metro i aquí entraven moltes altres temes més d'ús i de necessitats de la pròpia de població,
2: actual, no?
3: però sí que és veritat que si hagués sigut dins del vecín hagués anat d'una altra manera, segur. Mm-hmm.
2: Perquè els límits oficials, no, del, diguéssim, l'espai protegit, no s'han ampliat malgrat l'evidència arqueològica que ara comentàvem, no? Capítulos estem més enllà, i no sé si podria ampliar-se en un futur o el temps, diguéssim, corre a la contra.
3: A la contra no, perquè sempre hi ets a temps d'intentar-ho. Jo crec que fins pràcticament als anys 2000-2010 teníem molt clar que on hi havia més ocupació romana, on sabíem que havíem d'esmerçar tots els esforços, era l'àrea del vecín. Hem de pensar que ser un bé cultural d'interès nacional no és l'única eina que tenim per poder protegir el patrimoni, hi ha altres figures que si funcionen uh-huh. també ens ajuden, i ara una mica estem treballant així, és a dir, quan s'actua dintre aquesta àrea protegida, qualsevol actuació, nosaltres n'hem de ser coneixedors, l'Ajuntament i el Museu i la Generalitat de Catalunya, es fa una actuació preventiva, és a dir, quan creiem o fem la valoració que pot haver-hi una afectació, es fa una intervenció, que això no vol dir que es pari l'obra, que duri molt de temps, no.
2: Això en el cas de noves
3: depèn
2: obres,
3: de moltes,
2: eh?
3: Moltes coses, no, reformes o petites uh-huh. actuacions també s'han de valorar. I això ha fet que, evidentment, coneguem molt bé la ciutat i veiem que realment els límits que es van posar, que ja tenien un marge perquè la ciutat creixés, ens n'hem adonat que aquests límits són els propis de la ciutat, mm-hmm. perquè la ciutat era més gran del que... Penseu
2: inicialment
3: que el 83
2: es, pensava,
3: es considerava, no? que la ciutat tenia 7 hectàrees i ara sabem que en té 14, o sigui, és el doble. Mm-hmm. Per això se'ns ha quedat curt el límit de protecció. Clar, si tots fóssim conscients de la importància d'aquest patrimoni i totes aquestes figures de protecció servissin, sí que podríem tenir un control absolut sense la necessitat imperiosa d'ampliar aquesta àrea de protecció, perquè evidentment comporta una sèrie de documentació, una sèrie de passos que evidentment doncs, tenen un control molt més exhaustiu des de l'Ajuntament, el Museu, la Generalitat, que no passen, o sigui, no fan servir els mateixos protocols, no? Uh-huh. en altres espais, tot i que també està controlat i anem fent. Jo crec que és el moment, i de fet amb la Generalitat s'ha parlat alguna vegada, de si caldria ampliar aquesta àrea de protecció. Jo crec que de moment encara tenim sobre la taula estudiar si això es farà o no, però el que sí que és important és que, independentment de que es faci o no, tots siguem molt conscients doncs, que aquest patrimoni, és a dir, les obres noves en llocs, per exemple, cada vegada s'està urbanitzant més, tota la part que ens quedava de serralada, no? Uh-huh. O espais que són potser més industrials. Per exemple, això ens ha passat al barri de Coll i Pujol, que no està protegit.
2: Amb l'àrea de l'Estrella.
3: Exacte, l'àrea de l'Estrella, la nova construcció que s'ha fet Anselm Clavé amb Coll i Pujol i la plaça Alcalde Xifré.
2: Què passa si allà amb una nova construcció et surten, apareixen restes, no? De quina manera el propietari ha d'actuar, no? Estem parlant amb un espai
3: que
2: queda...
3: Sí, en un lloc on no sabem que hi ha restes i queda fora l'espai protegit.
2: I després et faré aquesta mateixa pregunta dins de l'espai, no? Quines són les tramitacions que un ha de fer, si hi ha ajuts o no?
3: En aquest cas, quan... tal com determina la Llei del Patrimoni Cultural Català i la legislació de l'Estat, sempre que trobes restes arqueològiques, sigui de l'època que sigui, abans de 24 hores has d'avisar a l'autoritat competent, que en aquest cas seria l'Ajuntament o la Generalitat de Catalunya.
2: Si no, estàs contravenint la norma, està clar.
3: Exacte.
2: I per tant pot ser sancionat.
3: Sabem perfectament que no hem rebut mai cap trucada que ens informi d'això. L'únic cas...
2: I això es fa sospitar, eh?
3: Bueno, sí, és bastant sospitós. L'única vegada que s'ha trucat per avisar va ser justament ara fa 2 anys, en una promoció pública, de fet, que portava l'Incasol, que són aquests pisos que s'estan fent justament a Sant Crist, en què ens van avisar que hi havia hagut un esfondrament i que no sabien què podia ser. Vam anar i vam veure que era un refugi antiaeri, que justament en vam parlar fa poc al museu. És l'única vegada. En canvi, aquells llocs que sabem, perquè justament aquests estudiosos que parlàvem al principi, no, als anys 50 sí que es coneixien molt bé el terreny i la ciutat, i quan encara no estava urbanitzada l'havien patejat tota, que sabem que hi havia restes de viles o d'estructures romanes, i hem aconseguit poder fer una actuació preventiva, encara que no tenia una protecció específica, sempre hem trobat restes. Per tant, això augmenta una mica aquesta
2: sospita, sí, no? De que hi ha una infrainformació.
3: Exacte. En principi, si tu ets un propietari, un constructor, perdona, i trobes restes i no avises, però algú et veu, és una parada immediata de l'obra, són sancions, que això pot arribar, diguem, als casos més extrems a anar als tribunals. Però en aquest cas és la Generalitat que para les obres immediatament i que inicia les sancions al constructor, i igualment té l'obligació, com marca la llei, de fer aquesta intervenció preventiva.
2: En què consisteix aquesta intervenció? O sigui, anem al cas de que actuem diligentment, com toca.
3: Com toca.
2: No? Fora o dins del vecí, no sé si és molt diferent la manera de procedir. Trobes en una construcció o en una reforma, doncs restes... Parlem de... És el que t'anava a demanar. Només arqueològiques d'època romana? Si és medieval, no passa res?
3: No.
2: I què has de fer, no?
3: Exacte. La diferència entre estar al vecín o estar en un altre espai de protecció, a nivell previ, no hauria de ser diferent. Mm-hmm. És a dir, sí que és veritat que dintre del vecín qualsevol obra que facis ha de passar per un informe tècnic, que a fora, evidentment, no, però on sabem que hi ha restes, sí. Mm-hmm. Val? En aquest cas s'igualen aquests dos casos, en el que tenim un pressentiment, un coneixement que hi ha restes arqueològiques tant dins del vecín com fora del vecín. Uh-huh. Les actuacions que nosaltres en diem preventives el que fan és que abans de començar l'obra i sempre valorant l'afectació, és a dir, és diferent una reforma, fer un ascensor, etcètera, etcètera, que no pas fer una obra nova. Uh-huh. Clar, les obres noves, tal com marquen els codis tècnics actualment, fan sempre una fonamentació molt profunda que, vulguis o no vulguis, s'afecta al subsol actual. I, per tant, diguem, hem d'actuar més intensament o més extensament, és a dir, hem de controlar molt més tot el solar que no pas quan sabem que es fa una petita reforma. En aquest cas, quan són molt senzilles, són petites reformes, s'ha de canviar una claveguera, s'ha de fer un ascensor, tant dintre el vecín com en espais que puguem suposar que hi pugui haver-hi restes, es fa un control en paral·lel amb l'execució d'aquesta obra. És a dir, simplement el que has de fer és s'ha de contractar un arqueòleg, perquè des del museu, evidentment, no, antigament sí que es feia fa molts anys, però des de fa molt de temps
2: no hi ha tants
3: arqueòlegs a través d'empreses. Exacte. Llavors, la llista d'espera seria eterníssima. Llavors, en paral·lel de fer l'obra, hi ha una persona que el que està fent és controlant de que no surtin restes. Si surten restes, ho mira, les valorem, i a partir d'aquí, doncs, s'acaba l'obra i ja està.
2: Es cataloga, no?
3: Sí,
2: entenc.
3: Sí, es documenta tot molt bé.
2: I es posa a executar l'obra tal
3: sí.
2: com
3: sí, es volia. Llavors, intentem anar el més ràpid, perquè afecti el mínim, tant econòmicament com en qüestió de temps, a l'obra. En aquest cas, diguem que és la part més senzilla. Quan es fa una obra nova o una afectació real de gran part d'aquest solar, ja és diferent. Primer hem de veure realment si es conserven les restes en aquell espai. L'actuació és abans de començar l'obra. Es valora quines restes hi ha. Si hi ha restes, veiem que les restes es conserven no només, diguem, que hi hagin materials, trossos d'àmfora, no? Que diria la gent, sinó que hi ha estructures, hi ha murs, hi ha una vila, podria haver-hi una vila, podria haver-hi una via, per exemple, la via Augusta, o un enterrament, el que sigui. Llavors, en aquest cas, sí que s'ha de fer una excavació en extensió, i el projecte es valora, i aquí sí que canvia, si és dintre del vecín que si és fora del vecín.
2: Si és dins del vecín.
3: Si és dins del vecín, el projecte s'ha d'adaptar completament a la conservació de les restes, hi hagi el que hi hagi. Val? Si és fora del vecín, a no ser que hi hagi una valoració que obligui a conservar les restes in situ tal com s'han trobat, es pot demanar des de la constructora o la propietat, en base al projecte que hi havia en aquell solar, o desmuntar una part del jaciment i conservar-ne una, o desmuntar-lo totalment.
2: I conservar en magatzems.
3: Exacte.
2: O...
3: Llavors, tot el que en diem patrimoni moble, que és tot el que no són estructures, no? El que seria una casa, una piscina, uns dipòsits, un forn, tot això són estructures, i això no es conserva quan està fora. Si la Generalitat accepta que es desmunti, s'estudia, però evidentment no es guarda al museu, perquè llavors tindríem un museu que seria una ciutat, però tot el patrimoni immoble, com us deia, és a dir, els elements, totes les restes de ceràmica, de metalls, ossos que trobem, tant d'animals, d'elements fets amb os, lapidaris, pedres,
2: això
3: inscripcions...
2: Sí que es pot conservar.
3: Tot el que no és una estructura, ens ho enduem i ho guardem. Es fa l'estudi, s'inventaria i entra al museu.
2: Algú que, perquè ens queden pocs minutets, sí. No? I perquè pugui quedar clar, algú que, per exemple, ha comprat un habitatge que ja està doncs, amb necessitat de ser reformat, ha dat la vida dins del vecín i que doncs, ha de fer una reforma d'habitatge integral, no? Obres majors. De quina manera, ja ens has explicat que haurà d'alertar les autoritats competents, en aquest cas la Generalitat, no?
3: Bueno, quan es fa dintre el vecín, quan demanes una llicència d'obra, hi ha directament el protocol que hi ha a l'Ajuntament, és que es fan una sèrie d'informes i dintre aquests informes previs a obtenir la llicència hi ha d'haver un informe d'arqueologia que digui si s'ha de fer una excavació prèvia o no.
2: Si s'ha de fer l'excavació, l'excavació pot ser que puguis no reformar aquella casa?
3: No.
2: No.
3: No.
2: Trigarà més? S'haurà de fer l'arqueologia pertinent? No?
3: Trigarà més? Normalment la gent s'espanta molt. Jo crec que ningú s'ha d'espantar avui en dia del que costa. No s'allarga tant més. Evidentment, l'objectiu d'aquella actuació arqueològica és la reforma d'un habitatge. Per tant, sempre es treballarà i es prioritzarà que allò es pugui fer. Potser els condicionants fan modificar algun element, però mai s'ha deixat... Bueno, he dit mai, i potser hi hauria una excepció. Però diguem que aquella actuació sempre tira endavant, ja sigui un espai que després quedi amb les restes arqueològiques visitables o no visitables,
2: no?
3: Per exemple, o estapa. Sí, sí.
2: Qui, diguéssim, es fa càrrec del cost econòmic que suposa doncs, aquest treball d'excavació, no? Que s'ha de fer en aquest immoble, que és privat?
3: El cost econòmic sempre el fa la promotora, el propietari o la constructora, això com decideixin, però sí que també és molt interessant que tothom sàpiga que és que la Generalitat té té tota una línia d'ajuts en les quals les intervencions arqueològiques tenen un pes important, i llavors un cop s'ha fet aquesta actuació tu demanes una documentació, des del museu ajudem, la gent en realitza consultes, sempre avisem, això informem nosaltres, si algú té algun dubte, i llavors una part de la teva inversió o fins i tot el total d'aquella actuació
2: la pot recuperar,
3: queda recuperat. Heu de pensar que l'última línia de subvencions que es va donar l'any passat, el 2025, de 600.000 euros que havia destinat la Generalitat a actuacions a Catalunya, gairebé 100.000 van anar a Badalona, val? Perquè el seu vecín també dona una puntuació i fa que tingui uns criteris de prioritat. És a dir, una sisena part d'aquests diners es van invertir en el vecín del jaciment arqueològic de Baetulo.
2: Està molt bé.
3: Siguin restes romanes o no, eh?
2: Això t'anava a preguntar, perquè m'ha quedat abans el dubte, que t'havia preguntat si només era d'època romana o si és medieval, s'ha de procedir de la mateixa manera.
3: No, nosaltres tenim molt en compte que, evidentment, a dintre el vecín, per exemple, si trobessis restes... Ara em vull explicar bé per dir això. Si trobéssim restes medievals i a sota hi ha la ciutat romana, potser faríem una valoració que les restes medievals es poden desmuntar, però les romanes és obligatori que es quedin integrades en el projecte, és a dir, no es poden desmuntar, a no ser que hi hagin, que sigui impossible fer-ho d'una altra manera, justament per poder fer viable el projecte. Això no vol dir que ens dediquem a desmuntar tot el que és medieval, perquè malauradament no tenim gaires coses medievals i justament intentem preservar-ho. Però sí que llavors es fa una valoració, igual que faríem amb la valoració de les restes romanes o medievals, fora d'aquest espai de protecció. I això el que marca és la pròpia llei del patrimoni català.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Clara Font, per haver-nos acompanyat avui i intentat esclarir també aquesta realitat amb què es troben també doncs, tots els veïns que viuen en aquest entorn de la ciutat, que no són pocs, no?
3: Sí, sí.
2: Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Una de cada 10 persones majors de 65 anys té Alzheimer a Catalunya. La Fundació Catalunya La Pedrera dona precisament suport a persones en la seva fase inicial de la malaltia i ho fa amb l'objectiu de mantenir les seves capacitats i la seva autonomia al màxim de temps possible. A Badalona tenim dos espais on es duen a terme aquests tallers de reforç de la memòria. Un d'ells està situat a l'Avinguda Sant Salvador, a Llefià, i l'altre a la plaça de la Vila. S'anomena Espai Badalona Centre i fins allà s'ha desplaçat la nostra companya, la Cora Gilabert. Bon dia.
4: Hola, Núria. Avui hem vingut a un dels espais que la Fundació Catalunya La Pedrera té a Badalona per conèixer una mica més a fons el programa Reforç de la Memòria que imparteix aquesta fundació. Volem saber una mica què fan en aquest espai. En parlem amb la neuropsicòloga del programa de Reforç de la Memòria, Marc Capella. Bon dia, Marc. En què consisteix exactament el programa de Reforç de la Memòria?
5: Doncs el programa de reforç de la memòria va dirigit a persones grans amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, derivat de principalment malaltia d'Alzheimer, però també pot ser causat per altres demències o per factors vasculars, metabòlics, estat d'ànim o un estil de vida poc saludable. El que fem és el tractament no farmacològic, que acompanya el tractament farmacològic que prescriuen els metges, amb l'objectiu d'alentir o endarrerir el màxim temps possible l'atrofiament cognitiu. Això ho fem amb gràcies a les noves aportacions de la neurociència en el camp de la neurorehabilitació, que implica estimulació cognitiva, estimulació física, activitats de creativitat i expressió. I sempre també una cosa que ens diferencia és que hi ha un component grupal molt important. Es sap que el sentiment de pertinença, el sentir-se escoltat i recolzat per part d'iguals, té un gran efecte a nivell de connexió social, pal·lia el sentiment de soledat i això té un gran efecte neuroprotector, és a dir, protegeix el cervell.
4: I això una mica relacionat amb el que explicaves, quina diferència hi ha entre aquests tractaments i els que es poden fer, per exemple, en un casal de gent gran?
5: Els nostres professionals són neuropsicòlegs, fisioterapeutes i tècnics de creativitat que estan formats en el camp de les demències, amb el que deia les últimes aportacions de la ciència, i fem un tractament totalment personalitzat per aquestes persones. Quan la persona entra, fem un pla d'atenció individualitzat on s'inclouen doncs, el seu estat de salut, les seves necessitats a nivell cognitiu, físic i emocional, i a partir d'aquí dissenyem un tractament específic doncs, per poder-hi donar resposta. A més d'atendre doncs, això, una altra cosa i tret diferencial és que són persones en moments inicials d'aquestes malalties, inclús hi ha algunes que tenen símptomes molt primerencs, encara no tenen diagnòstic, i a part de fer el tractament no farmacològic, el que fem també és donar eines per poder assimilar el diagnòstic i per poder conviure el millor possible amb aquestes malalties.
4: Què passa emocionalment pel cap d'una persona que acaba de rebre el diagnòstic, que encara està en aquestes fases inicials de la malaltia?
5: Sí, doncs d'entrada és un... normalment doncs el que s'experimenta un estat de xoc, no? Ningú s'espera rebre aquest diagnòstic, tot i que sabem que és una possibilitat, doncs d'entrada és moment de xoc, doncs molta por, no? Doncs de ganes de conèixer doncs, què és aquesta malaltia, com m'afectarà, què puc fer per fer-hi front, i bueno, ens passen, viuen moltes emocions i nosaltres, el nostre equip de psicòlegs, el que fem doncs, és acompanyar aquestes persones en aquest moment.
4: Quan parlem d'estimulació cognitiva, de què estem parlant exactament?
5: L'objectiu és alentir a través d'activitats que estimulen el cervell i les xarxes neuronals el progrés de la malaltia i mantenir el màxim temps possible les capacitats cognitives i l'autonomia en el dia a dia de les persones que tenem.
4: I és cert que el cervell manté plasticitat fins i tot amb aquestes edats avançades?
5: Sí, la plasticitat neuronal és un fenomen que es dona amb totes les persones en tot moment vital, en tot el cicle vital, inclús quan tenim una malaltia, inclús quan som grans, es dona el fenomen de plasticitat i la neurorehabilitació es basa en això.
4: I quins beneficis pot notar una persona que participa en el programa? Són beneficis que es noten de seguida o necessites venir unes quantes sessions fins que es notin aquests beneficis?
5: Doncs el que ens traslladen tant les persones que van a fer les activitats com les seves famílies és que es noten doncs, més actius, més lúcids, amb més claretat, no? Quan tornem a tenir una rutina, quan estem actius, quan el cervell es torna a activar, el que ens aporta és això, no? És que tornem a estar concentrats, tenim millor memòria, tenim més il·lusió, estem molt més actius, tornem a tenir ganes de viure i tenim habilitats per poder-ho fer.
4: Anem a parlar ara amb algun dels participants d'aquest programa. Ens acompanyen Lluís Pastor i la Joaquima Torres. Coneixies ja aquest programa de la Fundació La Pedrera abans de venir-hi?
6: No coneixia, però una companya un dia parlant, passàvem per aquí davant de l'Ajuntament i estava parlant, dic, ostres, ja amb el temps estic perdent una miqueta la memòria i tal. Em volia trobar, ella coneixia també aquest ambient, diu, voldria trobar alguna cosa per poder-ho... Diu, mira, aquí ho tens. Em va assenyalar aquí, i llavors, al cap d'uns dies, no em repensava, vaig estar parlant amb la meva senyora, i va, doncs sí, anem-hi. I ara doncs, ja porto aquí quasi un parell d'anys, molt bé. A part de que t'ho passes bé, vas treballant la memòria, que és el que interessant, que és el que vas perdent una miqueta.
4: Això li anem a preguntar, què és el que fan en aquests tallers?
6: Aquí, treballar la memòria, la passada i la present.
4: I com ho fan, això?
6: Ui, però sense preguntes, no paren, però molt bé, no? A més, per exemple, el dilluns passat anem a estar parlant d'una població russa que es diu Stalingrad. Jo havia estat a Stalingrad, un company meu també havia estat. I vas recordant aquests moments que vas estar a Stalingrad, que és el que vas veure, que on te vas anar, que vas tocar, i això et fa recordar i vas traient la memòria, vas traient coses que dius, ostres, no. I això del passat, i també ara també ve el taller de present, no? El present, que és el que veus, que és el que toques, que és el que visites, que és el que... I així ens vas fent i vas passant-ho francament bé. A més, disfrutes. Tu passes bé, passes tres horetes aquí, fantàstiques. També hi ha una tercera classe, que és la més dura, gimnàstica. Sí, però asseguts en una cadira. El fotut és que quan acabes, al principi penses, oh, això, què farem? Acabes cansat. O sigui, això vol dir que han mogut tot el nostre cos.
4: Molt bé, moltes gràcies, Lluís. I Joaquim, aquesta pregunta és per tu. Què és el que més li agrada de venir aquí?
7: A mi el tracte, la simpatia que t'agafen, és, o sigui, et dona molt, molta cosa positiva.
4: I ha notat canvis des que hi participa?
7: Sí, perquè ho fas amb una il·lusió, et distreus i passes molt bé amb els companys, amb els mateixos monitors, són tots molt macos i això t'anima.
4: Se sent més animada, no? Sí. Recomanaria aquest programa a altres persones?
7: Jo crec que sí, tot el que sigui, perquè tot és positiu, tot és molt maco.
4: I què li diria a algú que té dubtes de venir?
7: Pues que s'assegurés i que vingués a provar-ho i ja trobaria el seu puesto per poder venir i passar-s'ho bé.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Joaquima. Mar, l'activitat física i la socialització també influeixen en l'evolució de la malaltia?
5: Sí, nosaltres el que fem són els tractaments no farmacològics per abordar el deteriorament cognitiu, que inclou l'activitat cognitiva, l'activitat física i també el vincle social. Aquí doncs, hi ha un de l'eix vertebral del servei, és una activitat física dirigida per fisioterapeutes especialitzats en neurologia, que fan doncs, aquestes dinàmiques per treballar la força, l'equilibri, la coordinació, prevenció de caigudes, etc.
4: I les famílies, quin paper juguen en tot plegat? També trobeu famílies que estan dubtoses de com enfocar les malalties? Com les ajudeu?
5: Nosaltres donem servei tant a les persones que reben el diagnòstic com al seu entorn. Quan entra a casa un diagnòstic d'aquesta envergadura, doncs una malaltia d'Alzheimer o una malaltia de Parkinson o alguna malaltia neurològica, no només té un impacte amb la persona que li diagnostica la malaltia, sinó que també té una afectació amb tot el seu entorn familiar, perquè doncs, a poc a poc aniran notant els símptomes, aniran canviant els hàbits d'aquesta persona, potser la personalitat, i ells doncs, amb el temps l'hauran d'anar ajudant. És a dir, que el seu rol com a cuidadors doncs, també comença. Nosaltres donem informació per gestionar-ho el millor possible, fem atenció individualitzada per resoldre possibles dubtes i també tenim uns grups d'ajuda terapèutic on s'ajunten familiars amb un professional que dinamitza xerrades i tallers amb la idea doncs, de facilitar l'adaptació a aquesta nova situació familiar.
4: I quines són les preocupacions més habituals dels familiars?
5: Depèn del moment que estiguin en el procés de diagnòstic. Hi ha persones que encara no els han diagnosticat, encara tenen pendents la visita amb el neuròleg i estan doncs, assimilant no? que potser els oblits, els despistes, no només són relacionats amb que el seu familiar s'ha fet gran, sinó que poden ser una cosa més o que van més enllà i estan doncs, assimilant. Hi ha persones que venen ja del neuròleg amb un diagnòstic més recent, doncs ja s'estan fent la idea del que passarà i el que tenen és necessitat d'informació sobre com anirà la malaltia i també volen saber doncs, què hi poden fer, no? Sabem que són malalties que malauradament avui en dia encara no podem curar, però sí que tenim moltes eines terapèutiques que poden endarrerir considerablement el curs de la malaltia i l'aparició dels símptomes. Llavors doncs, tenen aquesta necessitat d'acompanyament emocional i d'informació.
4: D'acord. I si ens pots parlar una mica del servei de dinars que s'ofereix aquí, tant pels pacients com pels familiars?
5: Doncs amb la nostra quasi trajectòria de 13 anys atenent a persones amb deteriorament cognitiu lleu moderat, ens vam donar compte que una de les necessitats més importants que tenien era el tema de la nutrició. Les persones doncs, grans, amb dificultats de memòria, a vegades doncs, a poc a poc van deixant de costat el que és una alimentació equilibrada i acabant doncs, sopant doncs, un iogurt amb algunes galetes, no? doncs, a poc a poc hi ha risc de desnutrició. Aleshores, la Fundació Catalunya La Pedrera va ficar en marxa el servei de dinars, que hi ha dues opcions, o l'opció de quedar-se a dinar al mateix centre on les persones venen a fer les activitats d'estimulació, o també l'opció que s'emportin el dinar o el sopar a casa per ells i pel seu cuidador. D'aquesta manera garantim que tenen una dieta equilibrada.
4: Moltes gràcies, Mar. Recordem que a Badalona hi ha dos espais de la Fundació que ofereixen aquests serveis i que aquest programa pot marcar una gran diferència en les fases inicials de la malaltia, un recurs que pot canviar la vida. Us animem a venir i conèixer el centre.
1: El millor del Badalona Matí.
0: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. el còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: de pisos buits es podran desplegar incentius per mobilitzar aquests habitatges. L'objectiu del govern és que l'eina estigui disponible pels ajuntaments a partir de l'any vinent. Les mascotes poden ser terapèutiques i fins i tot grans companyes per combatre la solitud. Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals, mentre que moltes persones opten per compartir la seva vida amb un pelut. Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Pere Mulero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
1: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa, doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs els animals ajuden.
0: Neix un nou projecte a Cultura a la Badalona. És la sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club de Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural no només a Badalona, sinó que també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Dauder és un dels gestors de la sala Estraperlo des de fa 4 anys, juntament amb l'Artur García. Tenien l'inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que fa viatjar a èpoques passades i que lliga amb la personalitat de la sala. Escoltem Agustí Dauder.
2: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
0: El Badalona ha presentat avui la segona equipació per la temporada 2026-2027. Ho ha fet publicant un vídeo a xarxes socials on surten Eric Iglesias, Toni La Rosa i Bermo en un correfoc. La samarreta vermella porta el dimoni de Badalona al davant i flames a les mànigues i a la part posterior de la peça. El nou llançament s'ha fet en col·laboració amb els bufons del foc amb motiu del seu 30è aniversari. El CEO de l'equip escapulat, Marc Serra, ha explicat com va sorgir la idea de fer una equipació conjunta.
3: Tenir la primera equipació que ens connecta molt amb el mar per aquest blau que té, doncs hem decidit representar la nit, representar, no, els correfoc, representar la crema de limon i representar aquest element, no, que és el foc, que també defineix molt bé a la ciutat, i llavors va sorgir, no, aquesta idea de fer tota l'equipació vermella, de canviar una mica també de tot aquell estil, no, que es portava com a segona equipació i fer alguna mica més trencador i més disruptor.
0: La samarreta es pot adquirir al web del club i té un cost de 49 euros. Hi ha unitats limitades.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
7: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
8: 20 anys del Víctimes al telèfon.
9: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
10: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
11: No, no.
10: Disculpe.
11: No.
10: Si necesita
11: ayuda. Que no.
10: Disculpe, no le he entendido.
11: A ver, ayuda, ayuda.
10: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
11: Ay, por favor.
12: ¿Quién nivel de radio?
11: Operador.
12: ¿Quién nivel de radio?
10: Disculpe por la confusión.
11: Sí.
10: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar su llamada.
14: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, Badalona. Els parla Alexis O. La Generalitat prepara amb els ajuntaments un sistema amb intel·ligència artificial per detectar quants pisos buits hi ha als municipis. S'utilitzaran les dades com el consum d'aigua i d'electricitat, el padró i la informació presencial d'alguns consistoris per saber si l'habitatge es troba buit. Fins ara aquesta feina la feia un funcionari amb visites presencials, però la nova eina ajudarà a obtenir les dades més ràpidament. Segons dades de l'IDESCAT, Badalona és la cinquena ciutat catalana amb més pisos buits, amb més de 7.000, el que suposa un 8,4% dels pisos que hi ha al municipi. Segons el director general d'Habitatge de la Generalitat, Jordi Mas, en una entrevista a 3CAT, assegura que un cop s'identifiqui el nombre de

0: paga la tindran les assemblees de professors. Les altes temperatures de l'estiu poden provocar problemes de salut que s'agreugen si ens exposem durant massa estona al sol. Per això, des del CAP Nova Lloreda, expliquen quins són els principals símptomes de les dolències provocades per la calor i com podem actuar per prevenir-les. De fet, la Maria Llagostera, que és infermera familiar i comunitària d'aquest CAP de Badalona, ens explica algunes de les recomanacions, en concret tres pautes bàsiques. L'ABC, per protegir-nos durant els dies de temperatures més altes. Escoltem la Maria Llagostera.
1: La és aire, vale? Intentar estar en espais frescos, evitar el sol, estar a les ombres. La B, beure aigua. Encara que no tinguem set, la gent gran i vulnerable i els infants no tenen sensació de set, intentar fer-los beure aigua. I la C és la casa, doncs mantenir que la casa estigui fresca, amb aires acondicionats, amb ventiladors, les persianes baixades i ventilar en hores on l'aire sigui el més fresc possible.
0: Neix un nou projecte cultural a Badalona. És la sala Dos Rombos i ve a ocupar l'espai de l'Estraperlo Club de Ritme. Després de 4 anys de consolidació, els propietaris de la mítica sala de concerts han decidit fer el salt i obrir una nova proposta amb un nou nom i una nova imatge. Dos Rombos es vol convertir en un punt de referència cultural no només a Badalona, sinó que també més enllà dels nostres carrers. L'Agustí Daudé és un dels gestors de la sala Estraperlo des de fa 4 anys, juntament amb la Tur García. Tenien la inquietud de posar en marxa un espai de concerts i altres propostes culturals i els antics propietaris els van oferir la sala ubicada al polígon de Can Ribó i referència a tot Catalunya de la música underground. Des de llavors han consolidat el projecte amb una programació fixa i setmanal de concerts i ara creuen que és el moment de tancar una etapa. Dos Rombos ha estat el nom triat pel projecte, un nom que fa viatjar a èpoques passades i que lliga amb la personalitat de la sala. Escoltem Agustí Daudé.
2: Té aquest punt de la nostra infància, que les coses eren com més clandestines, no? I aquí, doncs, el que volem és donar cabuda a propostes que no tenen cabuda normalment en altres espais més comuns.
0: I el Badalona Women ha presentat oficialment les seves dues equipacions i el patrocinador principal d'aquesta temporada, la samarreta local. És de color blanc amb pinzellades de color blau cel repartides per tota la peça. La segona equipació és de color blau marí i al mig té ones, també en blau cel, que representen el moviment del mar. En la sessió fotogràfica han participat dos dels nous fitxatges, com són Lucía Martínez i Lauri Requena.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Benvingut al club. Benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i, contra tot pronòstic, continua endavant i gaudint de molt bona salut radiofònica i d'audiència. Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Diuen que hi ha que veure per creure. Així que posa't davant d'un mirall i comença a creure en tu. Ei, però ja saps que això ho fem junts. Quina és la teva?
2: Hola i gràcies pel programa. Soc el Josep de Torelló i voldria que em posés la cançó Wish You Were Here. O no sé si ho pronuncio bé, traduït el que saps seria Quisiera que estuvieras junto a mí, de Pink Floyd. Una de les joies del rock sinfònic.
3: And discipline remains mercifully.
4: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Mm, mm. No, it is.

0: Quin so que ens transporta a aquella meitat dels anys 70, quan encara teníem tants somnis per realitzar. Potser algun d'ells s'ha fet realitat, oi, Coco? Però la música de Pink Floyd ens ha acompanyat sempre amb aquest Wish You Were Here. M'agradaria que estiguessis aquí, que donava títol genèric a un àlbum que era el novè àlbum d'estudi de la banda britànica, que precisament es va gravar als estudis Abbey Road, els estudis que van fer famosos els Beatles. La peça està considerada una obra mestra caracteritzada per la seva temàtica sobre l'ausència, la crítica a la indústria musical i la melancolia.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Moltes deixen als seus webs el podcast del programa perquè l'escoltis en diferit o el descarreguis. Recorda que si no vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos entre altres plataformes a iVox.com, també a Apple, iTunes o Amazon Music i YouTube. Si ens descarregues ja saps el que passa, no? Que ens portes amb tu allà on vagis, que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah. T'has parat a pensar quines serien les teves 10 millors cançons preferides de tots els temps? Doncs quan ho tinguis clar, m'ho expliques. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Les 10 millors cançons de la teva vida. No busquis les més rares, les més estranyes. No, les que t'agradin, de veritat, sincerament. Encara que siguin molt populars. Així ho ha fet la Mercè, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, em dic Mercè García Masgoret i sóc de Soses, Lleida, una ràdio oient teva, tot i que encara afegiria algun tema més. Aquestes són les meves 10 millors cançons. La primera, I Will Survive, Sobreviviré, de Gloria Gaynor.

i I Will Survive, sobreviviré, és una de les poques cançons que després de tants anys, des de que es va publicar originalment, ha continuat sempre tenint altres versions amb altres arranjaments. Sempre ha estat un omplepistes.

I Will Survive també està considerada una de les primeres cançons feministes. Es va convertir en un autèntic himne feminista. La seva intèrpret, Gloria Gaynor, que ha actuat en concert a Catalunya en diverses ocasions, havia nascut a Nova Jersey el 1943. I, bueno, dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, encara que aquesta no és gaire agradable, quan Gloria Gaynor tenia 35 anys, es trobava actuant en un teatre a la ciutat de Nova York. Tot anava bé. El públic vibrava amb la seva música, però van ensopegar amb un monitor d'escenari. I el matí següent es va despertar paralitzada de cintura cap a baix. La cançó que acabem d'escoltar, la primera de la llista de la Mercè García de Soses, Lleida, es va publicar als Estats Units el 1978. Aquí va ser un gran èxit durant tot el 1979. I seguim ballant, però amb molt de gust, perquè la segona també és un d'aquests himnes discotequers ben fets, ben treballats, ben construït, absolutament rodó i dels que dona bon rotllo, a més, el September, There, Wind and Fire, també dels mateixos anys, del 78-79. Després t'explico una cosa del seu líder.

Do you remember? Maurice White, fundador de Earth, Wind and Fire, líder de la banda i autor d'aquesta cançó, es va inspirar en un moment nostàlgic de la seva vida i en els sentiments que va tenir per una persona especial durant el mes de setembre. Malauradament, Maurice White ens deixava el 2016. I tu has aconseguit estar al costat d'aquesta persona especial que tant t'agradava, que encara tant t'agrada i que tant estimes? Ah, de tant en tant, la vida et fa petons a la boca, com deia la cançó del Serrat, eh? Sí. I la tercera és una balada, o sigui que també es pot ballar a qualsevol de les nostres sessions, en les que sessions de ball, en les que no hem perdut mai el bon costum de ballar lents. És un tema bastant recurrent, o sigui que ens el demanen bastant sovint tant al programa com a les sessions. Wonderful Life, una vida meravellosa de Black, de 1987.

Wonderful Life, una vida meravellosa, on el seu intèrpret, Black, parlava de sobreviure a un accident i, curiosament, al cap d'un temps, ell va morir d'un accident. Espanya va ser el país on va triomfar més de tot el món aquesta cançó de 1987, la tercera de la Mercè García. Quines serien les teves 10 millors cançons de qualsevol època? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. La següent és el gran clàssic dels Beatles, All You Need Is Love.

0: Corria 1967, aquell any que va passar la història com el que va tenir l'estiu de l'amor. I John Lennon va escriure aquest All You Need Is Love. Tot el que necessites és amor, com a himne definitiu d'aquell estiu de l'amor.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Amb molt de gust, encantat de la vida. I la selecció de les 10 millors cançons de la seva vida de la Mercè García és com el programa, ric i variat. Ah! Una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segons enriqueix a tots. Des del 1984 amb Van Halen, una banda formada a Pasadena, i el seu famós...

0: Jam salta al hit de Eddie Van Halen, el catalán de la banda Van Halen, del 84. Hi ha un proverbi xinès que assegura que és més fàcil canviar el curs d'un riu que el caràcter d'una persona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Estem compartint les 10 millors cançons de la Mercè García Masboret, que ens escolta i escriu des de Soses, Lleida, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En sisena posició ens posa, bueno, una cançó que en la versió maxi comença amb aquell efecte de marcar un número de telèfon dels anys 80. Ara això ja no sona així, però us en recordeu quan els telèfons tenien un disc i anaves fent... 3, 6, 8, etc. I de cop...
1: I just called to say I love you.
0: Només trucava per dir-te que t'estimo.
1: I just called to say how much I care.
0: Stevie Wonder, el mestre.
1: I just called.
0: Que, per cert, va entrar a la música per l'oïda, perquè Stevie és invident de naixement. Havia nascut el 1950 i de moment ha venut més de 100 milions de discos.

0: I just called to say I love you.
1: I just called to say I love you.
0: Una cançó que també podria formar part d'aquella secció de bandes sonores en la que et preguntem quina és la teva cançó de pel·lícula o tema instrumental d'una banda sonora preferit. I Just Called to Say I Love You va formar part de la banda sonora d'una divertida comèdia del 84 que es va dir La Mujer de Rojo, que si no l'has vist i algun dia pots recuperar-la d'alguna manera, jo crec que passaràs una bona estona. Sempre, I love you. Bé, la Mercè Garcia de Soses, Lleida, de moment s'està comportant amb una selecció impecable que ha començat amb Gloria Gaynor, ha seguit per Air, Wind and Fire, el Wonderful Life de Black, el All You Need Is Love dels Beatles, el Jam de Van Halen, ara Stevie Wonder, i després ens diu Mama de Queen. Bueno, suposo que et refereixes a Bohemian Rhapsody quan diu oh, Mama Mia, Mama Mia. Una cançó, què podem dir de Bohemian Rhapsody? Si és que per parlar d'aquesta cançó i de les seves circumstàncies necessitaríem tot un programa.

de Bohemian Rhapsody de Queen, publicada a Londres el 1970. No va passar gaire res, però reeditada a la resta del món el 1975, quan tota la gent responsable que envoltava Freddie Mercury li deien que estava boig, que era com diverses cançons juntes, que era massa llarga, que era operística, que això seria anticomercial, que no es vendria, que no la posarien per la ràdio. Evidentment es van equivocar tots, perquè Freddie i Queen van fer una petita obra d'art amb aquesta rapsòdia bohèmia. Increïble, espectacular. I a més en Freddie ja sabeu que era molt perfeccionista i això ell ho va cuidar al mil·límetre. S'ha parat a pensar que és un privilegi poder disposar d'aquestes gravacions fantàstiques i compartir-les en un programa en el que sovint posa cançons que només sonen aquí. Bueno, per un moment estava pensant en la gent que va viure abans de que s'inventés la música gravada. Però la Mercè García ara va molt forta amb AC/DC, Shoot Me All Night, em vas sacsejar tota la nit. ...1980... Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco.

AC/DC, banda formada a Austràlia, però que oficialment és britànica-australiana. Shot Me All Night Long, em vas sacsejar tota la nit, des de 1980, i curiosament, no té res a veure amb la següent de la selecció de les 10 millors cançons de la Mercè García. Una coseta molt suau d'Ava, que passat els anys transcorreguts no ha estat dels seus èxits més representatius. Però que és una història bonica, després te la resumeixo. Es diu Fernando.

0: Fernando parla de dos amics que van lluitar per la llibertat del seu país i ara que ja són vells ho recorden. És una cançó de 1976 d'ABBA. I com acaba aquesta selecció, eh? Com podria acabar? Doncs d'una de les millors maneres. Amb el Sweet Home Alabama de la banda Lynyrd Skynyrd. M'encanta.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

una dolça llar allà, a Alabama. Aquesta, en la meva memòria personal, és una de les primeres cançons que vaig escoltar en estèreo a través de la ràdio. Acostumats a escoltar la música per l'ona mitjana, que té molta més cobertura i que malauradament està desapareixent de mig món, però que retalla algunes freqüències, amb la qual cosa té un caliu, la veu per ona mitjana té un caliu maco, la música també sona diferent, però és que tota la vida l'havíem escoltat d'aquesta manera i alguns instruments no hi eren a l'ona mitja per aquesta retallada de freqüències, no? I de cop i volta, el 1974, Ràdio Joventut de Barcelona es converteix en la primera emissora de l'estat espanyol en emetre en estèreo a través de la seva FM. Clar, no teníem receptors en estèreo. Ens vam donar molta pressa per veure què era això i com sonava, no? I sonava de meravella, perquè, a més, el dial estava molt més net que ara, no hi havia gaires emissores. I posar la ràdio i sentir això en estèreo amb tots els seus detalls sonors va ser una sensació tan agradable, tan reconfortant, que no he oblidat mai aquesta cançó. Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Una cançó que va vendre, poca conya, 28 milions només als Estats Units. 28 milions de còpies. Malauradament, la majoria de components de la banda van morir el 1977, 3 anys més tard d'aquest èxit, en un accident d'aviació. Aquestes són les 10 millors cançons de la vida de Mercè García Masgoret, que ens escolta des de Soses, Lleida, i que acaba el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com dient-nos: m'agrada molt tipus de música com a concepte general i ha sigut difícil fer la selecció. Albert, agraeixo la teva tasca com a locutor. Fins una altra, salutacions i una abraçada. Doncs moltes gràcies a tu per el temps que ens has dedicat, Mercè. I ara... partit moltíssimes, des de fa anys. Però potser tu encara tens una cançó que dona bon rotllo. No te la guardis per tu sol, per tu sola, eh? Digue-m'ho i així la tindrem en el nostre botiquín d'emergències musicals. Avui allà a la Farmaciola, una cançó que també podria ser per aquell espai dels més ballats de la història, però que en Jesús Moreno Gálvez diu que li dona bon rotllo. Sí, sens dubte tens raó. El Love is in the air, l'amor està en l'aire, 1978, John Paul.

Aquest és un altre dels himnes de les sessions de ball del Cocodril, perquè en elles sempre hem comprovat que l'amor està en l'aire. Bon rotllo, sí senyor, tens raó. Jesús Moreno Gálvez. Gràcies per aquesta proposta. Hi ha cançons que realment et poden arreglar un dia d'aquells tontos, un dia d'aquells de mal humor, espatllat, on gairebé tot et surt malament. I aquesta és una d'elles. John Paul John, cantant australià, nascut a Escòcia, eh? O sigui, cantant australià, però d'Escòcia, al 1950. Bueno, jo vaig a ficar una cullerada. És el clàssic Stand By Me de Benny King, amb la seva veu original, però amb una nova edició que m'ha regalat el meu amic Jordi Carreras, que és mestre de DJs i que jo crec que agrada molt i molt. Mira.

0: Stand By Me. Queda't amb mi. Sí, el gran clàssic dels anys 60, ara en una versió actualitzada que m'ha regalat el company Jordi Carreras, que està molt ben fet i que serveix per ballar i complir la nostra pista. Acabem aquesta secció de cançons que ens donen bon rotllo amb el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Barcelona, d'en Fernando García, que ens diu: Albert, te escucho desde los inicios del programa en 1993. Por eso la música que me da buen rollo es el tema de amor de Barry White, porque cuando la escuchaba sabía que empezaba tu programa y me sentía bien con tantos buenos recuerdos que me llegaban de tus canciones. Te he seguido por todas las emisoras en las que has emitido el programa en diferentes horarios. Ahora es mucho más fácil detectar dónde estás y también escucharte en diferido. Gracias por hacerme feliz, Fernando García. Doncs ets tu que m'has fet molt feliç dient-me que la sintonia genèrica que va voler identificar el nostre programa quan vam començar l'octubre de 1993 és la música que et dona bon rotllo, perquè això significava que començava el programa. Barry White havia nascut a Texas el 1944 i ens va deixar a Los Angeles el 2003. El seu cercle més proper li deien el mestre. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, Coco? Aquí la ràdio i el seu màgic món de sensacions. Deixa't portar per la teva imaginació. Amb la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Algú va dir: el que busca un amic sense defectes es queda sense amics. Els amics cocos hi col·laboren. Això ho fem junts.
3: Mira, sóc el Carles, de Reus. Mira, a veure si em podeu posar una cançó d'un tal Billy Paul que es diu Me and Mrs. Jones.

0: Diuen que aquesta és la cançó del pop que explica un adulteri més famosa de la història. Jo i la senyora Jones ens trobem cada tarda en el mateix cafè i junts estrenem noves paraules. El que no deia la cançó és que opinava d'aquestes trobades el senyor Jones. Es va publicar el 1972, va ser el gran èxit de Billy Paul, nascut a Pennsylvania el 1934, i que amb 81 anys se'n va anar des de Nova Jersey el 2016.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
0: Heu vist el piano? On és el piano?
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquí està el piano. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa als seus webs perquè puguis escoltar-lo en diferit, per si no et vols perdre res, o per si vols descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Els últims els trobaràs també a diverses plataformes com YouTube, Apple o iVoox.com. Així et fem costat i anem al teu costat quan condueixes, quan passeges, quan voles. Quan voles vull dir quan vueles, no que vagis amb boles, que també és una opció per escoltar el programa, en fi, tu mateix.

0: mateix. Ja saps que el Marro a la muntanya, el Coco t'acompanya. I si durant l'estoneta del programa aconseguim alguna vegada que t'oblidis de les teves preocupacions, de mals rotllos, de persones tòxiques, doncs ens donem per molt satisfet. I contribueix molt la música, perquè aquí sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
1: Don't worry.
0: Don't worry.
1: Be happy.
0: Be happy. Tens alguna cançó que et doni bon rotllo?
1: Every life we have some trouble.
0: Oh, n'hem compartit moltes, però encara en queden.
1: Don't worry.
0: Don't worry.
1: Be happy. Don't worry. Be happy now.
0: Si la tens, m'ho fas saber a través del correu electrònic. M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.

Així ho ha fet des d'Igualada l'amic Marc Lucas, que diu: a mi em dona bon rotllo una cançó de Katrina que es diu Que te quiero. Ah, és veritat, no va sonar tant com el Walking on Sunshine, que també ha estat una de les votades en aquest espai del bon rotllo, però té la seva gràcia. Aquí està. Gràcies, Marc. Salutacions, oients d'Igualada.

Katrina, Katrina and the Waves, que es diu Katrina Leskanich. Nascuda el 1960 a Topeka, Kansas, Estats Units. Que te quiero, es diu la cançó. Quan algú t'ho diu, és molt reconfortant, eh? Et puja bastant la moral. És de 1983, l'any que precisament vas tenir l'ocasió d'entrevistar-la personalment des de les Rambles de Barcelona. La cançó per la que aposta per tenir bon rotllo l'amic Marc Lucas des d'Igualada. I tu, quina tens? Quina tens a la teva farmaciola d'emergències musicals? Ah, hi ha cançons que les has de tenir a mà per si un cas. Que mal. Per si un dia estàs molt content i ho vols celebrar, tot el contrari. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com i amb la teva proposta ja faràs la bona acció del dia, perquè més d'un se sentirà happy. I col·labora des de Barcelona la Sílvia Turiera, que diu: a mi em posa de bon humor Motherless Child d'Eric Clapton. Ah, doncs amb molt de gust, recordant que Eric va néixer el 1945 a Ripley, al Regne Unit, i que aquesta cançó, Nen sense mare, la va publicar el 1994.

Doncs tens raó, Sílvia, ens ha donat molt bon rotllo. No m'estranya que et posi de bon humor aquest Mother's Child de 1994 i d'Eric Clapton. També hi col·labora des de Barberà del Vallès amb Rafael Margarit. Bueno, aquests són els Beatles, però clar, van fer més de 200 cançons i algunes les teníem una miqueta oblidades, feia molt de temps que no sonaven. Aquesta es deia All Together Now, i és veritat que dona bon rotllo, i així ens ho recorda en Rafael Margarit des de Barberà. Diu, Beatles Forever i un record pel Xino. Sí, pel Josep Maria Francino. Bueno, aquesta cançó és de 1969, però dos anys abans, el 1967, ja s'incluïa en l'àlbum i en la pel·lícula de dibuixos animats Yellow Submarine, una pel·lícula que en el seu moment va trencar tots els esquemes dels dibuixos. Alcina.

0: All Together Now, els Beatles. Una bona proposta dins de l'espai d'aquelles cançons que ens donen bon rotllo. I ara faré la meva culleradeta, que estarà una mica a la frontera entre l'espai del bon rotllo i l'espai de les bandes sonores. Perquè això és d'una pel·li. Però és un tema amb molta història, abans de la pel·li. Es diu Aiko Aiko. I em refereixo a la pel·lícula Rain Man, que aquí es va dir L'Hombre de la Lluvia, de 1988. Una molt bona pel·li, eh? Si no l'has vist, jo crec que t'agradaria molt. Si pots, recupera-la. Sí, està protagonitzada per Dustin Hoffman i Tom Cruise. Aiko Aiko. I dirigida per Barry Levinson. Però aquest Aiko Aiko forma part de la cultura de Nova Orleans. És una cançó que va sorgir de càntics tradicionals dels indis del Mardi Gras i ritmes del carrer afroamericans. Primer el 1953 i després el 1965. Com us deia, a la pel·li es va incloure el 1988. Són cançons de cocos, són cançons amb molta història que van i tornen. Però jo crec que aquesta també dona bon rotllo. I a més us puc assegurar que omple la pista quan fem sessions cocodril, que per sort les fem molt sovint i amb milers d'amics. Perquè hi ha una versió nova, que ara us posaré, de Justin Wellington, una versió del 2019. Justin és un cantant papú de Nova Guinea, però que havia nascut a Austràlia el 1978 i que fa una mescla de pop, reggae, rhythm and blues o dance.
1: Hey, yo, big wave. It's in a mic on.

2019 de Justin Wellington, cantant papú de Nova Guinea. Dona bon rotllo. I també es va utilitzar una pel·li. Quina cançó de pel·lícula t'agrada més? Una només, sisplau. No necessàriament t'ha d'agradar la pel·lícula, però sí la cançó o el tema instrumental. Per exemple, potser no t'agrada Pretty Woman, tot i que cada vegada que la passen per la tele bat tots els rècords d'audiència. Jo crec que la majoria d'espectadors ja se la deuen saber de memòria, però la tornen a veure. És que quan t'agrada una pel·lícula és com una cançó, jo també la veig més d'una vegada. Però en canvi, mira aquest tema d'amor que maco, i és de Pretty Woman.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida de poder compartir amb tu tants bons records en forma de música encara avui dia, després de tots aquests anys compartits junts. Des de Barcelona m'envia un correu la Sara Ortiz, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i em diu: hola Albert, m'encanta el cine i la seva música. Has tingut molt bona idea d'incorporar aquesta secció de bandes sonores. Et proposo una cançó que em sembla molt maca, de la pel·lícula Notting Hill, que es diu When You Say Nothing at All, i la interpreta Ronan Keating, un petó Sara Ortiz, Barcelona. Doncs sí, aquesta cançó ve a dir quan no dius res en absolut.

Tens raó, Sara. Sara Ortiz, de Barcelona. És una cançó bonica de la banda sonora original de la pel·li Notting Hill. Una pel·li que està molt bé per passar una bona estona. Recordo haver-la vist d'estrena el 1999 i vaig sortir del cine de bon rotllo. When You Say Nothing At All, quan no dius res en absolut, interpretada per Ronan Keating. Sabeu qui és o qui era Ronan Keating? Bueno, jo abans vull recordar que la més famosa de la banda sonora de Notting Hill era aquesta.

una versió del tema original de Charles Aznavour, que per la pel·li va interpretar Elvis Costello, però pràcticament la va fer igual. I és que quan una cosa està ben feta no cal marejar-la i fer una versió diferent, rara, no?

autèntica preciositat. D'aquelles cançons que et conviden a un milió de somnis. I en colors...

Elvis Costello per la banda sonora de Notting Hill. Abans escoltàvem la cançó que ens havia demanat la Sara Ortiz, interpretada per Ronan Keating, que 4 anys abans, qui era Ronan Keating? Doncs era el cantant del grup Boys On, que van fer alguna cosa notable, com per exemple aquesta versió d'un tema original de Cat Stevens.

nou de Ronan Keating des del grup Boyzone el 1995. Ell havia nascut a Irlanda. I d'aquest Stevens ja sabeu que ens agraden moltes, però segurament aquesta és la que més, així que permeteu-me escoltar la versió original. Ah, però la versió que acabem d'escoltar del grup Boyzone es va utilitzar a l'escena final de la pel·lícula Guardianes de la Galàxia. Cat Stevens la va publicar el 1970. Ell ara té 77 anys. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that

podràs escoltar Cat Stevens a la ràdio, eh? Si no és aquí al Coco. Bueno, i aquesta també s'ha utilitzat, la versió original, en diverses pel·lícules, per exemple, en una que li tenim un carinyo especial, Ràdio Encubierta. Es va

Adranson, pare i fill. D'aquí uns instants el nostre convidat també serà de cine. Però abans deixarem aquesta secció de les bandes sonores amb la proposta de la Mariana Miralles, que ens escolta i escriu des de Lleida, i que ens diu: no recordava el tema d'amor instrumental de Pretty Woman que vas posar en un programa anterior. Sí, mira, és aquest que torna a sonar aquí. Diu la Mariana: Pretty Woman és la meva pel·lícula preferida. L'he vist moltes vegades. He perdut ja el compte. Proposo escoltar la cançó de Roxette, de la seva banda sonora original. Gràcies, Albert, pel teu programa. Doncs gràcies a tu, Mariana, per enviar-nos aquest correu, per dedicar-nos un temps aquí a cocodrilclub@gmail.com. Doncs la cançó de Roxette que surt a la banda sonora de Pretty Woman es diu It Must Have Been Love. Deu haver estat amor, i el que sí va estar és un gran èxit.

0: It Must Have Been Love. Deu haver estat amor. Banda sonora de Pretty Woman per la Mariana Miralles, de Lleida. Algú va dir, sortosament, sempre existeix un altre dia i altres somnis, i una altra rialla, i altres coses, i altres persones.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Luna de miel.
1: Luna de miel.
0: Gloria Lasso.
1: Luna de miel.
0: Publicada originalment el 1959 i que agrada a tanta gent, és la més especial per José Luis García, però també ho va ser en el seu moment per Paul McCartney, que la va voler gravar, sí, sí, en anglès. Però això ja ho hem escoltat en altres ocasions aquí al programa. Un programa que, com pots comprovar, és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que ens enriqueix a tots i que fem junts. Els fans de Michael Jackson estan esperant ja la seva pel·lícula. La pel·li es dirà senzillament Michael i la seva estrena està prevista el 24 d'abril pròxim. Michael, el rei del pop, un biopic, com es diu ara, que protagonitzarà el seu nebot, que es diu Jaffer Jackson. La pel·lícula explica la vida de Michael Jackson des dels 5 anys fins al seu èxit. Per cert, que qui protagonitzarà la pel·lícula i farà de Michael Jackson el seu nebot és el seu debut, no té cap experiència en el cine. I els responsables diuen que poc després de l'estrena ja estan pensant en preparar una segona part.

0: pròxima pel·lícula biogràfica de Michael Jackson, que té prevista l'estrena mundial el pròxim 24 d'abril. I nosaltres, com sempre, marxem ballant. Digue'm, sisplau, una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Digue'm-ho aquí per e-mail a cocodrilclub@gmail.com i, si no t'importa, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. L'amic Paco García ens envia un correu molt breu en el que diu: la meva discoteca preferida als anys 60 era Sant Carlos Club a Barcelona i la cançó que més m'agradava ballar, Satisfaction. Salutacions, benvolgut Albert. Doncs moltes gràcies per l'efecte. No sé si saps que Satisfaction va ser una cançó somiada. Kate Richards va somiar el riff de Satisfaction, es va despertar perquè tenia pipí, però per si això passava alguna vegada, sempre deixava una gravadora a la tauleta de nit. Va gravar el riff de Satisfaction, va fer pipí, va tornar al llit, es va dormir i es va oblidar. Però per sort, l'endemà va detectar que la cinta no estava al mateix punt on l'havia deixat i quan la va rebobinar va sonar, paf, moment màgic. Tot això mentre corria 1965. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: los números exactos, no quiero decir. Uh-huh. Sí que miramos los números, por ejemplo, de Mataró y de Badalona, y aproximadamente en el 2023 hablamos de unas 500 ocupaciones, ¿sí? De este tipo, ¿eh?
1: Delincuenciales. Sí, això de gener a octubre del 2023.
0: Del 2023, sí. Y son dadas del Ministerio del Interior. Uh-huh. Claro, al final el ocupa se va de la vivienda, ¿sí? Pero mientras se va y no se va, estamos hablando de estos 20 meses mínimo, ¿sí? Claro, 20 meses es el problema que hay con la convivencia, se crean mafias. Claro, las personas ocupas al final, las verdaderas ocupantes, suelen ser familias vulnerables, lógicamente, pero son engañadas por parte de estas mafias que les alquilan o les venden estas viviendas. Pero no hay que olvidar que las familias vulnerables deben de acudir a los procesos de servicios sociales como cualquier otra persona. Uh-huh. Claro, y estas personas, cuando están adquiriendo esta vivienda ocupada de forma ilegal, son conscientes de ello. Se están saltando su propia ley. Hemos tenido casos absurdos de empresas públicas, sí, por ejemplo aquí en Mataró y en Badalona también ha pasado, que están creando vivienda social y cuando van a entregar esa vivienda social a la familia vulnerable, se encuentra que otra familia vulnerable, por la puerta atrás, ha ocupado la vivienda. Esto no se puede permitir. No se puede permitir porque la vulnerabilidad de la familia, sí, la tiene que remediar el Estado con los servicios sociales. No puede ser, no se pueden provocar dos problemas. Uno, que sea la propiedad el que lo pague. Dos, que sea la sociedad el que lo pague. Y el tercero es fundamental, que es el tercero que para mí es fundamental. Por mucha vulnerabilidad que tengas, no se puede amparar un delito, porque hay otras familias vulnerables que están cumpliendo la legalidad y por tu vulneración de este delito se están quedando fuera. Y por eso esas medidas que estamos proponiendo.
1: És important perquè això no passi que també funcionin correctament els serveis socials, eh? I es disposi d'aquest habitatge públic tan necessari, no? I alhora, doncs, del qual tant en manca també, per altra banda. Clar, per tot això vostès proposen que la mesura cautelar del desallotjament immediat en un termini de 48 hores es dugui a terme quan l'ocupant, ho dic perquè anem justos de temps, i hem de, hem de ser àgils, no pugui aportar un títol de possessió. No pugui aportar un títol de possessió en aquestes 48 hores, no?
0: Correcte,
1: quan estigui en perill l'habitatge.
0: Correcte, tramitar la diligència, el jutge crida el jutjat a l'ocupant i té 48 hores per aportar el títol del títol que legitima la seva possessió. Si no hi ha títol, automàticament es fa la desocupació, s'entrega la possessió a la propietat i automàticament també en aquesta proposta donem trasllat als serveis socials perquè facin la seva feina. No deixem, perquè des de l'advocació de Barcelona també fem propostes d'agilització dels serveis socials i de compliment de la vivienda social, no? Però són dues coses diferents, no podem mesclar-les. Per un lado, la proposta nostra és ocupación delincuencial sin consentimiento del propietario, atestado policial, se va al juzgado 48 horas para que el ocupante aporte título. Si tiene título, no pasa nada porque estamos en el otro ámbito que hemos comentado. Y si no tiene título, automáticamente se produce el desalojo del ocupante, se le devuelve la posesión a la propiedad y ya está. Y continúa el procedimiento penal hasta la sentencia final.
1: I aquesta mesura proposen que es dugui a terme no només en els casos de noves ocupacions, sinó que també es podria utilitzar en aquells casos, diguéssim, on hi ha edificis o immobles que ja fa temps que estan ocupats, eh?
0: Correcte, el mateix, sí, perquè són delitos continuados, són delitos flagrantes i, per tant, se están cometiendo de forma continuada. Y por este motivo, están dentro del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hay una modificación en la Ley Orgánica 1 del 2025, de eficiencia de la justicia, que ya establece este tipo de delito, los dos, allanamiento de morada y usurpación de bien inmueble, como a tramitar por el juicio rápido. Por tanto, en este supuesto no habría ningún problema. También solicitamos, se tiene que modificar también la ley del jurado, la ley de allanamiento, la ley del jurado, porque el allanamiento de morada a fecha de hoy se regula, en teoría, por la ley del Tribunal del Jurado y tiene que tramitarse por el juicio rápido.
1: Demanen també, per exemple, que es pugui aplicar aquesta nova, aquesta proposta de normativa quan, entenc, malgrat sí que es tingui aquest títol de possessió, l'habitatge estigui en perill?
0: També, però això són mesures administratives i mesures civils. Nosaltres fem de totes aquestes ocupacions delinqüencials o sense consentiment de la propietat, fem modificacions a nivell penal, a nivell civil, també modificació a nivell del Código Civil Català perquè les comunitats de propietaris afectades puedan intervenir, ¿sí? De todo esto son muchas medidas, pero al final la conclusión es tratar de forma distinta la ocupación sin consentimiento de la ocupación con un consentimiento previo. Tratar de forma clara y precisa las ocupaciones delincuenciales como lo que son delitos, y a partir de este momento que los servicios sociales hagan su trabajo. Los días 28 y 29 de enero de este año se hace en el Colegio de la Abogacía de Barcelona
1: un congreso de ocupación ilegal.
0: Sí. Correcte, sí, que ho fem conjuntament el Col·legi d'Advocats de Madrid, Màlaga i Barcelona, per tal de tratar totes aquestes problemàtiques i presentar totes aquestes propostes legislatives que, com t'he comentat, no solament les fem a l'àmbit penal, sinó també a l'àmbit civil, àmbit administratiu i àmbit de la llei de policies locals, a fin efecto de que las policías locales, que son las que conocen realmente la problemática de cada localidad, pueda intervenir en su localidad.
1: Propostes que entenc elevaran al Congrés dels Diputats?
0: Sí, senyor. Sí, les elevarem al Congrés dels Diputats, tal com van fer amb la ley 5 del 2018, que fue la que permitió, vía civil, una medida cautelar para las ocupaciones sin consentimiento, pero en la actual legislación solamente permite esta medida cautelar, que es un plazo civilmente de 5 días en lugar de 48 horas para aportar el título, pero solamente para viviendas de personas físicas. Sí,
1: ja per
0: no
1: acabar,
0: afecta locales ni viviendas de personas jurídicas.
1: Com valoren el fet que s'hagi prorrogat la suspensió de desnonaments al llarg de tot el 2025? No? Ho dic perquè aquesta és una mesura que pretén beneficiar a priori les famílies vulnerables.
0: Clar, en el que fa referència a les ocupacions delinqüencials, i torno a repetir, només en aquestes ocupacions delinqüencials, estem totalment en contra d'aquesta pròrroga, perquè, tal com hem dit, s'està prorrogant durant un any la execució d'una sentència penal o la execució d'una sentència civil per a persones vulnerables que han cometit una actuació il·legal, que han cometit un delito. I per això hem de diferenciar que els serveis socials tienen que actuar. Sí, pero tienen que actuar. No se puede amparar la comisión de un delito en base a la falta de vivienda social del Estado. Por este motivo, una de las propuestas que hacemos es que el Real Decreto 9 del 2024, que modifica o que amplía hasta el 31 de diciembre de 2025, excluya de la aplicación estas ocupaciones delincuenciales.
1: Julio Naveira, advocat i vocal de la Comissió de Normativa del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos atès avui al Badalona Matí.
0: Gràcies a vosaltres i espero que s'hagi entès una miqueta la problemàtica.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Que seguim parlant de la serralada de Marina i ho fem un cop més amb en Fernando Carceller. Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
1: Com estàs?
4: Bien.
1: Avui amb la intenció de parlar una mica de l'evolució del paisatge vegetal d'aquest entorn, diguéssim, més rural que tenim al nostre municipi i que compartim també amb els veïns de Tiana. Ara el Fernando em feia referència. Està molt bé aquest observatori d'astronomia del qual en parlàvem ara amb motiu d'aquesta desfilada planetària, eh?
4: Sí, nosotros... Hay una paseada que se hace en septiembre y siempre vemos o Júpiter o Saturno. Entonces, este es Ramón y otros que están allí nos explican, primero dan una charla sobre el planeta y luego todos observan. Y se ve, Saturno se ven las líneas y en Saturno se ven hasta las bandas.
1: Claro, ella ya la serrala...
4: Y los
1: els anells de Saturno. Sí. Ella ens deia, el Ramón Bosque, la serralada de Marina segurament és un dels llocs amb menys llum, no?, a la nit i des dels quals doncs, podem observar millor aquesta desfilada planetària. En concret, tu que t'has trepitjat tant la serrada de Marina, no? Quin és el lloc que més ens recomanes per fer una observació d'aquest tipus?
4: Bueno, son todos la parte, sobre todo la conrería. En Tiana, incluso ahí el observatorio, aún está la ciudad, pero más toda la parte de la conrería, la Coscollada. Siempre hay un poco de contaminación, porque caen muchas ciudades aquí, va a una Santa Coloma, pero bueno, desde ahí se observa bien. Y ahora
1: está comentando... Los accesos al bosque de Vilaró, por ejemplo, ¿no?
4: Exactamente.
1: Potser.
4: Y entonces la gente se puede bajar una aplicación de internet, esto, Astro, tal, y enseguida los pone allí y los ve, observa.
1: Y tiene unas constelaciones, las
4: planetas,
1: un
4: chico. Pones el móvil sobre encima de la cabeza y encima los ves, ¿eh? Estas aplicaciones son fáciles.
1: Muy bien. Ahora, aneu abrigats. Aneu abrigats, sí. Perquè aquestes nits de gener, doncs clar, les temperatures baixen. Anem ara sí a l'evolució del paisatge vegetal a la serralada de Marina, eh? De quina manera doncs ha anat canviant des dels ibers, que ja hi ha poblats ibers com el Puig Castellà, fins a dia d'avui?
4: aquí pues Castellà, aquí en Badalona tenemos el Turó d'Embosca.
1: Y el Turó d'Embosca.
4: El Turó d'Embosca, que es Castellà Santa Coloma, hay tres, el Turó d'Embosca aquí en Badalona y el Turó de las Malesas, que es de Moncada, que también está en la correría. Pero bueno, desde todos, uno a otro se divisan, porque ponían hogueras y cuando había un asalto o algo se comunicaban entre ellos. Y desde el Turó d'Embosca, que era ya de los íberos, claro, ya tenemos datos, ya desde el Museo de Badalona, que lo lleva, ya desde tenemos datos que hace del siglo II antes de Cristo, o sea, de más de 2.000 años, ya cultivaban, ya tenían conreos. Das cuenta que, por ejemplo, aquí muchos productos la gente no sabe, pero las lentejas, habas, garbanzos, todo esto lo cultivaban. Cebada, el trigo, e incluso algunas viñas tenían, ¿no? Y también
1: los íberos, ¿eh?
4: Y los íberos, hace más de 2.000 años, utilizaban las plantas remelleras, ¿no? El romero, la farigola, todo esto utilizaban para condimentos y algunas plantas silvestres que utilizaba el diente león para comer. O sea que ya la se ha utilizado desde siempre, ¿no? Entonces, después la evolución, incluso cuando en el acta ya cuando metió la cartuja o San Jeroni hace más de 600 años, pues ya te dice que tiene pinos, encinas...
1: Ya no hay tantos conreos.
4: Sí, ya tiene conreos, pero ya tiene pinos. Era un bosque, porque en realidad la región mediterránea donde nosotros estamos, tendríamos que ver toda la Serra Marina toda llena de encinas, un alcinar. Pasa que, claro, toda tanta gente ha pasado y ha cultivado y ha hecho tal, pero es un alcinar, este es el bosque climático que correspondería. Luego lo que pasa es que la explotación del bosque ahora queda más residual, ¿no? Después se ha ido siempre cultivando. De hecho, en el siglo XVI se utilizaban mucho los cultivos estos que eran alternancia de bosque y cultivo, ¿sabes? O sea, ellos, claro, no eran tontos, ¿no? Entonces cultivaban porque, claro, si lo destrozas todo, lo quemas todo, no tienes nada. Entonces ellos dejaban una parte de bosque, que entonces plantaban pinos, porque los pinos han avanzado más, en realidad, que la encina, ¿no? Los pinos, hay más pinos de los que debiera corresponder la encina, porque son fáciles, es un terreno arenoso, de sauló, de granito, y los suelos estos truncados, pues agarran bien, ¿no? Sujetan. Entonces, plantaban pinos una parte de matollar, de garriga, de coscol, de estas...
1: porque lo utilizaban, ¿no?
4: Sí, de llentisca, que esto lo utilizaban ya a partir del siglo XVI como combustible. Por ejemplo, para las bóvilas. Un día hablaremos de las bóvilas de Badalona. Y después había una parte que era de cultivo. Porque, claro, los cultivos... Si las leguminosas enriquecen el suelo, dan nitrógeno, pero los cereales, el blad, la cibada, todos estos no, estos consumen, el suelo se empobrece. Entonces, al cabo de un tiempo, vuelven a plantar pinos, esto, y entonces cogen otro, y van alternando.
1: O sigui, ja es feia guaret,
4: que esta alternància sí, ja s'hacía
1: de guaret. Cultius.
4: I després... Incluso ya después en el siglo XVIII, por ahí ya, XVI o XVII, pues había parte que era de... Claro, siempre ha estado el rey, ¿no? Los reyes siempre han estado aquí. Y entonces decían, por cuestión real, pues se puede cortar árboles para armada invencible, se cortaron árboles para no sé qué. Pero muchas veces nosotros pensamos en la gestión forestal, que aquella gente cortaba, pero también cuando había mucha densidad cortaban para dejar crecer. Porque, claro, cuando los árboles están muy densos no crecen.
1: No crecen.
4: No crecen, no, claro. Porque
1: no hay luz.
4: Pues no hay luz y la competencia por el agua y por todo. Entonces lo aclarean, que es una técnica forestal, la claridad del bosque. Esto ya se utilizaba antes. Y luego ya, pues fueron evolucionando. Y luego llegó en el siglo XVIII, claro, llegó la filosera. La filosera es un bichito pequeño, un hemíptero viejo, que se alimenta de la savia de las raíces de la viña. Y esta llegó a Francia. Entonces en Francia todas las viñas murieron, ¿no? Entonces aquí, claro, este es el gran chollo, ¿no? Aquí se plantaron viñas hasta los tejados, porque no había vino. Entonces,
1: ni había que esta competencia.
4: No había esta competencia. Pero claro, pasó los Pirineos, 1900, 1800, ¿no? Pasó los Pirineos aquí también, pero se siguió cultivando. Y entonces, de los años hubo... Por eso, si tú coges una foto de los vuelos, había unos vuelos de los años 60, los americanos, tenían vuelos, fotografías aéreas. En los años 60 es curioso, puedes ver Badalona en los años 60, los vuelos, y está todo pelado, era todo viñas, no había mucho menos bosque que lo que hay ahora. Entonces después se abandonó la viña, entonces los cultivos, poneos, y el bosque, la materia, ha ido avanzando. En realidad ahora tenemos más que hace decir.
1: Ahora más bosque.
4: Más bosque.
1: Abans aquí había más conreus.
4: Aquí había en Cataluña, a lo mejor el resto a nivel mundial.
1: I a la serralada, ho dic perquè més o menys els usos que s'estan donant ara, fan, hi ha el conreu sereny, per exemple, sí, no? Amb algunes terres conreades encara.
4: Ara
1: a
4: tota
1: de Sant Jeroni, hi ha la vinya de la Vall de Betlem, sí, que després hi anirem, sí, per sí, exemple.
4: Sí, claro, ahora se intenta recuperar un poco la vinya. De hecho, con Cancol, consiguió que después se diera, que estamos aquí, estamos en la denominación de Aleya.
1: También.
4: Nosotros estamos en Badalona, está la denominación de Aleya, está el Cancol, y ahora está la Sargantana, creo que tiene
1: Los cultivos. Això de la vall de Belén, de Batlem, és veritat, i la masia de Cancol, també, claro, amb el Diorígens.
4: Hombre, és que, date cuenta que Sant Jeroni tenia unes bodegas tremendas, repartia vino, vendia, i tenia, si vas a visitar las San Jerónimo, cuando la visita ya te enseña con los nombres lo que vendían, las cantidades de viñas, ya tenían un negocio con las viñas. Y en Cambiraviches, unas bodegas tremendas también, toda la Val de Pomar está todo. Este
1: que
4: siempre
1: sí que
4: ha sido, se ha ido perdiendo y ahora se intenta recuperar un poco. Y esto es lo que... Pero el bosque ahora, ¿cómo bosque? Bueno, pues tiene la función, aparte varias funciones, puedes coger piñones, puedes, yo qué sé, pero el... La función principal es de la de la pandemia es el pasear, ¿no? Ahora, ahora la gente ha descubierto la Serrada Marina.
1: Y el pulmover que representa, claro, pues sí, sí.
4: Pero es que antes, yo observaba ahora, en el parque se observan las visitas, son muchísimo más desde la pandemia, porque la gente ha aprendido...
1: Ya más presión humana, ¿eh?
4: Más presión humana, porque la gente ha salido al campo, las bicicletas, lo otro, y siempre hay gente paseando. Entonces, zonas de bosque que hay, pues bueno, hay... Grandes paseos son el Torrent del Amigo, claro, este es uno, es porque hay allí en las vaguadas, en los fondos, hay las grandes encinas, ¿no? Hay una encina que tiene más de 50 centímetros que no la abrazas casi. Esto para la gente que es amante de esto de abrazar árboles porque les da positivo, da energía positiva, pues bueno, y después está el Valle de ahí, también hay un encinar también majo al lado de San Jeroni, y luego el resto pues es espineda con broya. Date cuenta que más del término municipal de Badalona, date cuenta, más del 60% es urbano, ¿eh? Claro, porque coges todo hasta la B20, todo urbano, carreteras.
1: Y sobre todo tenemos que esta Serrada Marina, claro, y del litoral,
4: esto,
1: ¿no?
4: Y del litoral tenemos esto, no pienses que tampoco alguno va a pensar que estamos en un término municipal todo de bosque, pero claro, es la ciudad, somos más de 200.000 personas, claro, lógicamente el término está...
1: Per cert, aquest 26 de gener teniu programada una sortida per conèixer justament aquesta vegetació, aquest entorn i la gestió que es fa d'aquests boscos de la ciutat, no? Amb l'entitat Aloc?
4: Sí, l'entitat Aloc i con l'entitat Aloc i el parc. El parc de la Serrada Marina organitza unes passejades que les coordinamos a Aloc.
1: Quina ruta es farà?
4: I esta ruta és por el Torrent de l'Amigo, precisament. Entonces se quedará allí en Canruti se queda en la rotonda y se va, es un paso. Yo lo recomiendo para el que quiera entre la página Aloc o entre en el Parc Natural y se apunte, porque yo lo recomiendo porque vendrá un experto y se mirará las edades de los árboles, explicará un poco toda la gestión forestal y qué es los árboles que tenemos.
1: ¿Y ya entradas limitadas, diguéssim?
4: Bueno, es limitado. Es llamar, esta semana llamar, sobre todo llamar, porque... Es gratuito, pero limitado, claro, porque tampoco pueden ir 50 personas. A lo mejor hay unas 20 o 30 personas, 30 personas que están. Y cada mes, si entran ahí, verán el programa. Por ejemplo, dentro de hay visitas a San Jeroni, hay lo que hacíamos de l'Observatori...
1: Fernando, y hay un servei molt necessari, també, que és el de cadira assistida.
4: Sí, también. También. La Diputación tiene un paquet. El año pasado fui a una excursión y vino con cadira assistida, que lo llevaban... Un chico que además era el más participativo de todo, porque preguntaba y tal, y estaba en la silla, y fue, la verdad, una experiencia. Incluso...
1: Una es una cadira vino... tot terreny, que està dotada d'una roda i que permet també accedir per aquests corrions.
4: Sí. Precisamente esta salida, una de estas, la hicimos con él. Hay otras que son más llanas, pero pueden. Incluso el año pasado también, que lo sepan, vino una persona que era ciega, ciego con el perro, y estuvo toda la excursión y yo veía al perro y no me di cuenta de que era ciego hasta el final, porque claro, veía al perro pero iba andando, donando con el perro.
1: I per tant, si teniu algú amb mobilitat reduïda, doncs interesseu-vos també per aquesta sortida, perquè es pot adaptar també les vostres necessitats. Moltíssimes gràcies, Fernando, per haver-nos acompanyat un cop més i fins la propera, que vagi molt bé.
4: Vale.
1: Adéu, bon dia.
4: Esto es uno que hicimos, uno de las plantas. Son los árboles arbustos, perquè lo ves.
1: Molt bé.
4: Y pone al final
1: un fulletó de la Diputació de Barcelona sobre matollars i boscos,
4: sí,
1: que tenim aquí.
4: Sí, lo podéis consultar.
1: Perfecte. Moltes gràcies.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: La Fundació Lluita contra les infeccions amb seu a Badalona inicia un assaig clínic amb plitidepsina per avaluar l'eficàcia d'aquest fàrmac en el tractament de pacients amb Covid persistent. L'estudi, que es fa gràcies a la col·laboració de Farmamar, es durà a terme en prop d'un centenar de pacients del centre hospitalari de Can Ruti, l'Hospital Germans Trias i Pujol. En coneixem tots els detalls amb la doctora Cora Loste, que és investigadora de la unitat de Covid persistent de la Fundació Lluita contra les Infeccions i també metgessa de l'Hospital de Can Ruti. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Primer de tot, què és la plitidepsina? Espero haver-ho dit bé perquè no és fàcil, eh? I per què us plantegeu que podria realment ser eficaç pel tractament de pacients amb Covid persistent?
5: Bé, la plitidepsina és un fàrmac que és antiviral i també és un fàrmac immunomodulador que avui en dia està aprovat a Austràlia per algunes indicacions del mieloma múltiple com a tractament oncològic, diguem, que és, podríem dir, com un tipus de quimioteràpia, però que a més té un efecte antiviral molt important contra el SARS-CoV-2 i també s'ha demostrat in vitro que té una activitat potent contra els virus tipus herpes, que una de les hipòtesis que es postula és que hi hagi una part de l'activitat de la Covid persistent que sigui deguda a una reactivació d'aquests virus tipus herpes. Llavors estaríem parlant de que són tres tipus de mecanismes fisiopatològics que pot combatre la plitidepsina. Seria el tema inflamatori, anti-SARS-CoV-2 i antivirus herpes.
1: Per tant, és un antiviral que ja està comercialitzat i que ja s'està aplicant com a tractament en aquestes malalties que ens comentava.
5: No està aplicat com a antiviral. Sí que s'han fet assajos clínics que han tingut uns bons resultats, però hi ha hagut alguns assajos clínics contra el SARS-CoV-2 que s'han hagut de parar prematurament. Per tant, encara no té una indicació a la FDA com a tal contra antiviral. El que té és una indicació com a tractament pel mieloma múltiple a dia d'avui i a Austràlia. O sigui, aquí, de moment, no té una indicació. És un fàrmac que està en assajos clínics, un fàrmac experimental.
1: Què implica fer aquest assaig clínic, no?, amb aquest fàrmac? De quina manera es prepara un assaig clínic? Qui hi participa? No? Quines són les etapes de tot aquest procés?
5: Doncs en aquest cas han sigut moltes les etapes. Portem més de 2 anys per portar a terme aquest assaig clínic, per moltes complicacions. Hem redissenyat tot l'estudi perquè l'Agència Espanyola del Medicament ens va posar alguns impediments a nivell del tipus d'estudi. És un fàrmac que no està comercialitzat encara aquí, doncs és difícil, no? Perquè més en el nostre cas, que el que intentem lluitar és contra la Covid persistent, és molt difícil tenir assajos amb models animals, per exemple, perquè és una malaltia que no té biomarcadors encara, llavors és una malaltia que el diagnòstic és clínic. Sí que tenim bons resultats in vitro de la molècula, però no hem pogut fer models animals perquè no existeix la possibilitat de fer-ho. Llavors passem a una fase 2 amb pacients, no? I això implica que ha costat molt arribar fins aquí, però que és molt esperançador perquè no hi ha un tractament a dia d'avui per la Covid persistent i és el camí que hem de portar, intentar fer assajos clínics per buscar-ho.
1: Quants pacients hi participaran? I no sé si només seran de l'Hospital Germans Trias i Pujol o també d'altres unitats.
5: Sí, en aquest cas és un assaig unicèntric, diguem, és només del nostre centre i són 90 participants, 90 pacients amb Covid persistent que els portem a la nostra unitat. No vol dir que no estiguem oberts, que si... en principi han de ser pacients. Deixem-ho en que són pacients que portem a la nostra unitat.
1: Amb un assaig clínic d'aquestes característiques es busca dins de la patologia, no?, un perfil de malalts que sigui heterogeni, gent jove, gent potser més gran, amb patologies altres de base o no?
5: Intentem no tenir cap biaix de selecció. O sigui, sí que tenim uns criteris d'inclusió que es mesuren a través d'escales que tenim nosaltres per veure la gravetat que tenen els nostres pacients, no? Tenim un PCFS, que és una escala que ens mesura quina gravetat tenen. Llavors tenim uns criteris d'inclusió, però dins d'aquests criteris d'inclusió, evidentment, al moment d'incloure malalts, intentem que sigui una mostra el més representativa possible d'aquesta població, el més heterogènia possible.
1: Quins són aquests criteris? Se seleccionen malalts que ja mostren una gravetat pel que fa a la Covid persistent o no?
5: Sí, perquè és una manera de potser veure més efecte. És un de les normes que ens van posar i que juntament amb l'agència vam creure que era, que era important tenir pacients que l'escala PCFS és una escala que va, diguem, del 0 al 4, 0 és que no tens cap afectació en el teu dia a dia per culpa de la Covid persistent i 4 és una impossibilitat per fer de forma autònoma les teves activitats de la vida diària. Doncs agafem els pacients que tenen un PCFS 3 i 4, que són els pacients que veiem a la consulta com amb més afectació. Uh-huh. Llavors, a part d'això, doncs, hi ha altres criteris d'inclusió que són, evidentment, tenir els criteris de diagnòstic clínic de Covid persistent. I en aquest cas, tot i que per diagnosticar una Covid persistent no es necessita un diagnòstic microbiològic, que s'hagi demostrat que hi ha hagut una infecció pel SARS-CoV-2, per l'assaig clínic sí que ho necessitem. O sigui, necessitem que la infecció que va ser la causant de desenvolupar una Covid persistent hagi sigut amb una determinació microbiològica, uh-huh. sigui PCR, TAR o en el seu moment anticossos prevacuna. Uh-huh.
1: Quin és el temps de durada d'aquest assaig clínic, ara ja amb aquesta norantena de pacients, i què es necessita, no? Quins són els resultats òptims per validar un assaig d'aquestes característiques i que es pugui continuar avançant en aquest procés que ara ja s'allarga durant 2 anys però que encara li queda un temps, no? Fins que pugui culminar.
5: Sí, doncs bé, ara iniciem, de fet ja estem iniciant el període de reclutament, no? Ja tenim els primers pacients reclutats i això ens pot portar fins al llarg d'un any, perquè són 90 participants, el que passa que bueno, l'assaig, la fase d'intervenció és, bueno, podem dir, certament llarga, no? Perquè són 3 infusions de medicació setmanals durant 4 setmanes no consecutives. Una setmana s'administra medicació, una no, una sí, una no, així 4 setmanes, 3 administracions. Llavors, el període de reclutament s'allarga cap a un any i escaig. I llavors, a partir d'aquí, és un període de seguiment de cada participant, doncs, uns 90 dies.
1: Uh-huh. I infusions, a què es refereix? De quina manera s'administra, no? Aquesta pletidipsina al malalt?
5: Infusions fan referència a tractament endovenós.
1: És
5: un fàrmac que s'administra de forma endovenosa i per això en diguem, bueno, infusions endovenoses, sí. Mm-hmm.
1: Quants malalts de Covid persistent es calcula que hi ha ara mateix a Catalunya?
5: A Catalunya és difícil de saber el número exacte. Nosaltres portem aproximadament uns 2.000 malalts a la nostra unitat, que és l'única unitat que existeix a Catalunya, però s'estima que hi ha un infradiagnòstic important. Certament hi ha malalts que es porten també des de metges de capçalera i que no ens arriben a la unitat i encara tenim moltes primeres visites per visitar. Si parlem en percentatges, podríem arribar a parlar d'entre un 5 i un 7% de la població que ha passat una Covid en el seu moment pot desenvolupar la malaltia. Uh-huh. Per tant, sabem que hi ha un infradiagnòstic important. Uh-huh. Llavors, aquests 2.000 malalts que portem són molts més els que haurien d'estar diagnosticats.
1: I hem de pensar que qualsevol nova infecció per SARS-CoV-2 és susceptible de poder, doncs, esdevenir a la llarga un Covid persistent.
5: Exacte.
1: Encara dia d'avui, perquè potser hi ha aquella falsa creença que eren les primeres onades, no? on parlàvem d'un SARS-CoV-2 més virulent, però no va lligada una cosa amb l'altra, necessàriament, no?
5: No necessàriament. Estem veient nous casos de pacients infectats post-Omicron i que han desenvolupat una Covid persistent. És veritat que el gruix de pacients que portem és de l'era pre-Omicron i sí que hi ha un percentatge més important, però el fet d'haver-lo passat prèviament o el fet de ser ara la primera vegada que t'infectes no exem de tenir de desenvolupar una Covid persistent. Mm-hmm.
1: Ens alertaven aquestes últimes setmanes, que ha coincidit també, doncs, aquests dies amb l'auge de virus respiratoris també en aquesta estació més freda de l'any, no? De com la baixa cobertura de vacunació, per exemple, de la grip o fins i tot de la Covid, havia propiciat també, no?, unes xifres, doncs, que en alguns moments han arribat a poder saturar urgències, no?, també ens explicaven des del mateix Hospital de Can Rutí que les urgències aquests dies estaven atenent la vora 500 casos en general, no només per virus respiratoris, no? En general, durant aquestes èpoques nadalenques i postnadalenques, no? S'ha notat també aquesta davallada pel que fa a l'adherència, no? De la vacunació de la Covid després d'aquelles primeres onades?
5: O sigui, l'adherència és molt, molt, molt més baixa. Si s'ha notat clínicament, la veritat és que el pic d'aquest any encara no hem arribat de Covid. Estem ara en el moment que hi ha un pic de grip, no? I l'adherència a la vacuna de la grip és molt més alta que la Covid. La gent sembla que avui en dia no, ja no està preocupats per vacunar-se de la Covid. I bueno, des d'aquí també fem una mica un reclam que és la prevenció a través de la vacuna és clau i els estudis doncs, ho deixen molt palès, no? Que la importància de que hi hagi una protecció amb vacuna, sobretot en pacients immunodeprimits, pacients de més de 65 anys, és clau i no hi és. Vull dir, l'adherència és molt, molt, molt baixa.
1: Pel que parlàvem sobre Covid persistent, no? S'ha determinat, anys després ja d'aquest inici de la pandèmia, doncs, qui està més predisposat a passar de malaltia? Se saben aquests factors o no?
5: Els factors que sí que s'està veient, que és una malaltia predominantment de dones, en una edat mitjana d'entre 40-50 anys. El perfil de sobretot de pacients afectades de la Covid persistent no vol dir que no hi hagi pacients més grans, no hi hagi pacients de sexe masculí, no vol dir que no hi hagi també hi ha adolescents i també hi ha nens. Però el perfil majoritari sí que veiem que amb un 70-80% és un perfil de dona d'edat mitjana. Uh-huh. Això és el que sí que s'ha vist ja per totes les sèries d'estudis. Llavors sí que s'està estudiant molt i estem mirant doncs, quins factors són més predisponents per portar-la a terme, quins factors són com més protectors, però hi ha moltes sèries de casos diferents i encara no hi ha un perfil del tot marcat. Aquests uh-huh. diríem que el que sí que segur que sabem.
1: I pel que fa al tractament de la Covid persistent, s'ha anat perfilant en aquests últims temps?
5: No existeix a dia d'avui un tractament curatiu per la Covid persistent. El que tenim són tractaments simptomàtics, tractament per les desenes de símptomes que presenten els pacients, els nostres pacients, doncs és intentar evitar el dolor, intentar controlar les migranyes, que moltes vegades són molt invalidants, fer una rehabilitació neurocognitiva. A nivell de taquicàrdia sí que hem anat perfilant més el pacient que necessita un tractament per unes taquicàrdies, que ja ho tenim més per la mà, no, això, però un tractament merament simptomàtic. No hi ha l'existència d'un tractament curatiu a dia d'avui.
1: Uh-huh. Ens parlava que aproximadament durarà tot un any aquest període de reclutament i d'assaig clínic, entenc ja, no? Durant el reclutament es van fent també aquestes tres infusions de medicaments setmanals que ens comentava, no? Després, quin és el procés que s'ha de seguir, no? Una vegada es valida, si és que els resultats són positius, no?, d'aquesta pletidepsina.
5: Estem anant molt lluny, però...
1: Pas a pas. Sí.
5: Pas a pas. Home, primerament, enmig de l'estudi sí que tenim el que en diguem uns interim anàlisis, no? O sigui, fem una parada dins de l'estudi que serà una parada de reclutament cap a l'estiu, coincidint en juliol-agost, per fer una valoració de la seguretat i per fer una valoració de... Bueno, bàsicament de la seguretat, per veure si evidentment no hi ha cap efecte important que hagi de parar l'assaig clínic. I llavors, a partir d'aquí, es aniran fent estudis estadístics uh-huh. per valorar doncs, quina resposta està tinguent i si es veu algun tipus de senyal.
1: Sí que és cert que aquest és un fàrmac que, com ens deia, ja s'està aplicant en el tractament d'altres malalties i, per tant, es pot ja una mica intuir quins són els possibles efectes secundaris?
5: Sí, no, a nivell d'efectes secundaris és un fàrmac segur, que més tenint en compte que és un fàrmac que s'administra per primera vegada en aquesta indicació, tenim totes les precaucions i abans de les infusions endovenoses donem un tractament amb corticoides i antihistamínic per evitar qualsevol tipus de reacció que pugui ser una reacció, que pogués fer una reacció anafilàctica, una reacció al·lèrgica. Es tenen totes les mesures i la veritat que és un fàrmac que va ser ben tolerat. Sí que hi ha estudis de seguretat que ho avalen, estudis previs.
1: Doncs esperem que així sigui. Moltes gràcies per la seva atenció, doctora Koralowski. Que vagi molt bé.
5: A vosaltres. Gràcies. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
2: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I un estudi valida l'ús de l'eina digital coneguda amb el nom de Goodman Cognitest per la valoració cognitiva de la població adulta sana. Es tracta d'una eina que és molt necessària en la detecció i el tractament de patologies neurodegeneratives, ja que quan apareixen els primers símptomes la malaltia està molt avançada normalment i no és possible treballar en la seva prevenció. Avui a la secció de Salut ens visita l'Alba Roca, que és investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada a la neurorehabilitació i a la salut cerebral. Molt bon dia, Alba.
6: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do, quin currículum. Currículum, eh?
6: Sí, no? Estarà molt bé explicat així.
1: Explica'ns, què és això del Goodman Cognitest? Ho dic bé?
6: Sí, Goodman Cognitest. Com has explicat, les malalties neurodegeneratives comencen molt abans de que realment notem els símptomes. Aleshores, és molt interessant veure en quin moment es diferencien del deteriorament que comporta l'envelliment normal. Llavors, en algunes coses, per exemple, a la memòria, veiem que comencen a haver-hi fallos més importants. Llavors, aquestes eines són molt importants per detectar just quan comença. I a sobre ens permeten fer-ho a gran escala. En el sistema de salut som molta gent i no permeten ni a nivell de recursos socials ni econòmics arribar a tota la població. Aquestes eines ens permeten, doncs, això, fer un cribat, arribar a més població, són eficients i sensibles a detectar aquest deteriorament.
1: Clar, interpreto per això que sí que s'ha de filar una mica prima a l'hora d'utilitzar aquesta eina, no? Quins són els requisits dels pacients amb qui considereu que és idoni sotmetre a aquest Goodman Cognitest?
6: Aviam, els pacients estan sobretot dirigit a gent gran, però no necessàriament. També la validació també s'ha aplicat a pacients de la Goodman, que, com sabeu, doncs tenen dany cerebral. Els pacients amb qui ho hem... Bueno, els participants, de fet, de l'estudi que ho hem valorat, són a partir de 40 anys i ja es detecten doncs això, el curs de l'envelliment, si és sa o no. Aquesta eina sí que detecta, doncs, això, quan comencen aquests... canvis a ser una mica significatius. Llavors, el que fa és llançar una alarma perquè aquesta persona no digui, vale, doncs potser ets en el metge. No són una eina de diagnòstic
1: però
6: sinó
1: sí.
6: De llançar una alarma i que aquesta persona digui, vale, doncs vaig al metge. I no sigui, doncs això, tothom els que vagin a la salut, al sistema de salut.
1: Quins són aquests factors d'alarma que pot detectar aquesta eina i que sí que convidarien a tenir una exploració més acurada, no?, del pacient?
6: Aquesta eina detecta... Són 6 tasques, vale? Cada una detecta unes funcions cognitives que s'ha vist que són les més importants, que entre pues, velocitat de processament, memòria, funcions executives, atenció... I aquestes són les bàsiques i són les que s'ha vist més relacionades amb el deteriorament cognitiu.
1: O sigui que a partir d'aquesta eina sí que podem establir el que serien indicis, per exemple, per una demència...
6: Exacte, sí.
1: S'aplicarien casos com aquests.
6: Seria, no diagnosticaria ni detectaria una demència, però sí que això ens llançaria l'alarma perquè un professional, un neuropsicòleg, fes doncs, un perfil.
1: Com és d'important, no?, la prevenció en les malalties neurodegeneratives? Ho dèiem una mica a la introducció. Moltes vegades, quan es detecten, doncs ja estan en un procés avançat, no? Per què és tan important la prevenció?
6: Clar, detectar-ho abans ens permet pues, fer intervencions, sigui d'estimulació cognitiva, canviar hàbits de vida com alimentació, el son... fer diverses intervencions per poder, a vegades, és posposar tant la malaltia que ja comporta a vegades una càrrega genètica, però ens permet posposar-la fins i tot evitar-la i que no acabi apareixent. Per tant, és molt important.
1: Ara s'ha publicat un article en una revista especialitzada, no?, mèdica, que valida aquesta eina de l'Institut Goodman. Què representa això per vosaltres?
6: Sobretot amb aquestes eines és important una validació. El que tu fas una eina, una aplicació, que vols que avaluï pues, certes funcions cognitives, però tu realment has de comprovar que valoren aquestes funcions cognitives. Aleshores, nosaltres, el projecte al que estem és el Barcelona Brain Health Initiative, que té pues, 1.000 participants que s'han vingut a fer una avaluació cognitiva completa a la Goodman, que sí que aquestes proves que hem fet estan demostrades que valoren totes aquestes funcions cognitives. Mm-hmm. I també li hem passat al Goodman Cognitest. Llavors, hem relacionat aquestes dues proves i hem vist que es relacionen molt bé. És a dir, que una prova que estava demostrat que comprovava la memòria, el Goodman Cognitest
1: també ho fa.
6: I s'hi relaciona molt bé. Mm-hmm. Per tant, és una manera de validar que la nostra eina
1: funciona. És eficaç, no?
6: Exacte.
1: I han participat, per tant, fins a 1.000 persones a partir de 49 anys, ens deies
6: abans? De 40 anys, de 40, en el moment que van començar, de 40 a 65, uh-huh. Ara ja pues, són més grans, però
1: I
6: sí.
1: I tant homes com dones?
6: Sí.
1: S'ha buscat aquesta diferència de gènere, eh?
6: És una realitat que les dones és una mostra més gran perquè es van apuntar més. Ho hem intentat uh-huh. compensar, però... Sempre són més dones.
1: Hi ha altres eines, no? Ara ens ho deies també, que heu fet aquesta comparativa, que també ens serveixen per treballar en la prevenció d'aquestes malalties neurodegeneratives, oi?
6: Sí, altres eines de...
1: Sí, com de... Ja ens deies que no és de diagnòstic, però sí com d'alerta.
6: Sí, llancen l'alerta, et fan també un perfil cognitiu, així també... el temps controlat, mm-hmm. i a sobre ens permet un seguiment al llarg del temps, que clar, moltes vegades, doncs, si vols fer-te un diagnòstic te'l fas, però és molt difícil fer el seguiment. Aquesta eina també ens permet fer un seguiment, això, a molta gent, i veure com va evolucionar el seu perfil cognitiu.
1: Quantes, o quines són, millor dit, les malalties neurodegeneratives més comunes, no?, en la nostra societat?
6: La més comuna és l'Alzheimer, però també hi ha altres, com les que són de més cardiovasculars, les frontals, hi ha les de cossos de Lewy, aquestes en major mesura. Uh-huh. El gran percentatge se l'emporta de l'Alzheimer.
1: L'Alzheimer. Sí. Sabries dir-me amb quin percentatge afecta a la població?
6: Diré que era un 70%, si no m'equivoco, era molt alt.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do. I el desenvolupament de totes aquestes malalties és el mateix o cadascuna d'elles doncs, actua amb uns terminis o evoluciona amb uns terminis diferents?
6: És diferent. Hi ha el que se'n diu pues, un desenvolupament més precoç i un més tardà. El precoç comença abans dels 60 anys, és molt poc freqüent, normalment uh-huh. és més endavant. Llavors hi ha una càrrega genètica també, però el que seria és una acumulació d'unes proteïnes al cervell. Llavors es pot detectar per aquesta acumulació de proteïnes, però el que es veu és que segons els hàbits de vida que portis i el que com tractis el cervell, diguéssim, per molt que existeixin aquestes proteïnes tòxiques i simples cervell acumulades, els hàbits de vida fan que el cervell pugui adaptar-se millor i continuar funcionant bé per molt que aquestes proteïnes existeixin. I és l'objectiu, diguéssim, d'aquestes intervencions.
1: Clar, penseu que aquesta eina que avui, de la qual avui en parlem, el Goodman Cognitest, funcionarà o pot funcionar més en l'alerta de determinades malalties neurodegeneratives que no pas en d'altres?
6: Bueno, ara mateix, actualment, sí que està molt centrada en aquestes malalties, sobretot amb Alzheimer, perquè és la que més preocupa. De totes maneres, l'estem millorant i estem fent servir més tasques i dissenyant més tasques per poder ampliar aquest ventall de detecció.
1: Doncs Alba Roca, investigadora de l'Institut Goodman, neuropsicòloga i experta en tecnologia aplicada en la neurorehabilitació. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al Badalona Matí i haver-nos explicat doncs, aquest avanç, que sempre ens agrada parlar de com cal invertir en la ciència perquè aquest és el resultat, no? Al final. Gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Aquesta setmana farem un recorregut per la història de la ciència per analitzar com va deixar de ser una aventura individual per convertir-se en l'engranatge mestre dels estats moderns. Tot comença amb l'ambició de la Il·lustració de substituir la moral religiosa per la raó, un gir que va portar els governs a necessitar maps